Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Joan Bosch, que està al control tècnic i fa possible que aquest programa us arribi a casa vostra. Hola, Joan, què tal? Com estem?
1: Què tal?
0: Aquí.
1: Aquí avui, escolta'm, avui...

0: I cabem aquí dins, eh?
1: No,
0: ja
1: t'ho
0: dic ara. Jo, mira, he llogat un autobús avui.
1: Sí, perquè és que si
0: perquè
1: no hi cabíem,
0: no hi cabem. No hi cabem.
1: És que som 40 o 50, eh?
0: Sí, sí, com a mínim. No se'n transportarà, ja t'ho dic.
1: No
0: però,
1: sabem.
0: Però, escolta'm, ens embarquem.
1: Però estic sentint un soroll.
0: Clar, mira, ara arrenquem.
1: L'autobús, ja saps que m'he pensat que era un helicòpter. Dic, no.
0: És un autobús, home.
1: Ah, és un autobús.
0: Ah, mira, ara ja hem arrencat.
1: Ah, ara
0: ja
1: sí.
0: Jo
1: deia dir que em sembla que anem amb helicòpter.
0: No, és un autobús.
1: Un autobús. Bueno, la idea, saps quin seria?
0: A veure.
1: Anar fins a Santa Fe del Montseny.
0: Ai, que maco.
1: I allà fer una costellada.
0: Ai, no m'ho diguis dues
1: vegades. Amb mariol i un porronet de vi, què et sembla?
0: Jo m'apunto, ja
1: doncs vinga, va, tu, anem-hi. Vinga, va. Doncs res, avui temps de salut, us volem comentar una cosa, que avui, amics oients, no tenim entrevista. Hem organitzat una tertúlia molt interessant i aprofundirem en un tema que té a veure amb un aspecte intern i una actitud que ens pot ajudar a aconseguir la pau interior. A temps de salut parlarem i reflexionarem sobre el perdó i ens preguntarem què és el perdó i què significa perdonar, com també esbrinarem quina relació hi ha entre l'autoestima i la capacitat de perdonar. I si per perdonar algú doncs és un acte de debilitat o de fortalesa. Per altra banda, ens qüestionarem si la maduresa personal facilita o dificulta la cultura del perdó. I ho farem coneixent les opinions i experiències de quatre persones que hem convidat avui en el nostre programa. Per un cantó ens acompanyarà en Joan Sánchez Fortun Ruiz. Ell és humanista, psicoterapeuta i escriptor i viu a Calella. Benvingut i ben retrobat a temps de salut. Hola, què tal?
2: Hola, gràcies per aquesta nova trobada i esperem que no sigui l'última. Vinga, endavant.
1: Esperem que no sigui l'última, com ho saps? Aquesta és una de tantes que hem fet. I la Eva Sallés, tècnica en farmàcia i dermofarmàcia des de fa 25 anys, és esteticient, és una enamorada de l'esport i dels bons hàbits d'alimentació i viu a Arenys de Mar. Hola, Eva, què tal?
3: Què tal? Amb moltes ganes de compartir aquí amb vosaltres avui.
1: Molt bé, amb ganes de compartir, no?
3: De compartir, pujar d'aquest autobús, a veure fins on arribem.
1: Va, vinga, doncs som-hi, que l'assumpte va continuant. I també volem saludar en Iago Paricio, màster en periodisme esportiu a l'Escola de Negocis Esneca Bucinés. Ha realitzat un curs intensiu de ràdio i un curs de ràdio esportiva radiofònic, com també ha dut a terme dos tallers de ràdio esportiva a Ràdio Marca i viu a Arenys de Mar. Iago, avui passem doncs a ser un col·laborador de la nostra tertúlia de temps de salut. Com estàs?
4: Doncs molt bé, doncs jo un cop més aquí, ja ho saps, cada vegada que em voleu invitar, jo aquí.
1: Doncs bueno, és que tu ja ets de la casa.
4: Sí,
1: no
4: evidentment.
1: No podem invitar, és que ja estàs invitat.
4: No, ja, però cada vegada que vulguem comptar amb mi, m'aviseu, amb temps.
1: Amb temps, no, perquè la gent ja sé que la tenim molt plena, no és veritat, que el Iago és una persona molt social. I també l'Ari Toló, que també avui s'estrena en aquesta tertúlia, que sí?
3: Sí.
1: Doncs res, l'Ari és estudiant de psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Li encanta el coneixement dins de l'àmbit humanista, com també la comunicació i en concret de les seves experiències per ajudar i donar suport als altres. I viu a Mataró. Ari, encantat de retrobar-te, temps de salut.
5: Encantada, igualment. Tinc moltes ganes d'aquesta tertúlia i sobretot d'aprendre tot el que la meva companya i els meus companys em diguin avui i expliquin.
1: Segur, i fixem-nos-hi que avui els que esteu aquí, que heu sigut convidats, a veure, heu sigut escollits. Heu escollit perquè, a veure, un representa una generació, l'Eva una altra, i vosaltres una altra, i jo un servidor també. El que passa que avui em toca, diguéssim, moure els fils perquè aquesta tertúlia sigui doncs amb contingut i que ens ho passem bé. En definitiva, volem aprendre i passar-nos-ho bé. Bé, doncs continuaré amb una introducció que us he preparat per escalfar els motors, que hi ha aquest autobús, ja fa rato que està en marxa, però nosaltres els escalfarem d'una altra manera. A veure si us agrada. Totes les grans tradicions espirituals ensenyen que el perdó és un instrument essencial per aconseguir la pau interior. Hi ha qui el canalitza per arribar a l'essència de l'amor, hi ha qui l'utilitza com un acte sociocultural, hi ha qui en treu profit perquè ajuda a dissoldre el dolor emocional. Sobre el perdó, tots en tenim un conjunt d'idees preconcebudes i entenem que la pràctica i que la seva pràctica ens dona la possibilitat de sentir-nos lliures. Ara bé, tot dependrà de la nostra actitud i de la nostra forma en què ens dirigim a qui ens ha provocat dolor, ens ha traït, criticat, agredit o maltractat. Així ens pot provocar que ens impossibiliti, limitant la nostra capacitat per actuar i ser, o bé ens pot oferir una manera de deixar enrere el passat i ser més lliures a l'hora de viure. Perdonar, segons manifesta la psicoterapeuta Robin Kasargijan, és una decisió, una actitud, un procés i una forma de vida. Una decisió pel fet que cal veure-hi més enllà dels límits de la personalitat de qui ens ha ferit. Una actitud perquè suposa mirar la persona que un ha jutjat i descobrir que en realitat és quelcom més que la persona espantosa o terrible que veiem. Un procés perquè ens exigeix canviar les nostres percepcions sobre qui ens ha provocat malestar i dolor, i una forma de vida perquè ens converteix gradualment de víctimes de les nostres circumstàncies en autèntics protagonistes de la nostra vida. Amb aquesta introducció obrirem la tertúlia d'avui i coneixerem la experiència dels nostres convidats. Arrenquem! Molt bé, ara sí que estem tots entaulats. Ara ja la tertúlia comença en aquest moment. Si algú vol parlar, que m'indiqui amb el dit, em faci un senyal. I en tot cas, si en cas, faré la primera pregunta i començaré per tu, Eva, si et sembla. Si perfecte. No estàs preparada, dius que sigui una altra la que la contesti, però comencem així i ens anem intercalant, d'acord? Bé, doncs per començar la nostra tertúlia, què us sembla si ens preguntem què significa perdonar? Que és un procés emocional, és acceptar el que ha succeït. Eva, endavant.
3: Vaig a donar la meva opinió.
1: Sí, dona la teva opinió.
3: La meva opinió, per mi, perdonar és un procés emocional de reflexió per entendre una situació on no estàs d'acord, per mi, eh?
1: És un procés de reflexió?
3: De reflexió on que no estàs d'acord amb aquella situació, amb aquell, o dintre de les teves, de les teves experiències, del teu ensenyament, d'una sèrie de coses que dius, ostres, doncs això aquí a mi no m'encaixa, no?
1: No m'encaixa.
3: No m'encaixa, i per mi és això. A l'hora d'entendre la posició de l'altra persona, doncs, has de fer una reflexió, per mi. A partir d'aquí, escoltar, també, escoltar l'altra persona i a veure com ho vas gestionant.
1: Molt bé. Joan, endavant. La pregunta, simplement, és de que què significa perdonar per tu?
2: Perdonar? Bueno, hauríem de dir, socialment es diu que perdonar és una cosa positiva, que et va bé, i quan ho perdona, doncs, s'allibera de moltes coses. Ara bé, no sé si el que diré ara després dona resposta a la teva pregunta. Perdonar, és una dels llibres que he fet, la paraula perdó, sota el meu punt de vista, no té cap sentit. És una paraula d'un contingut buit, no té cap sentit, perquè quan diem, bueno, et perdono, aquí no passa res, tirem endavant. Llavors, la meva trajectòria personal, quan parlo, escric el que sigui amb aquesta línia, la paraula o el concepte perdó no té cap sentit, perquè la meva vida és comprendre per no tenir de perdonar. És aquí el quid de la qüestió. Per tant, quan una persona diu et perdona i ja està, aquella persona pot viure en un estat una mica com de no trepitjar terra. Per tant, quan comprenem per no tenir de perdonar, implica un esforç de veure què és el que ha passat amb aquella persona, intentar elaborar-ho, i a partir d'aquí, quan has comprès el que ha passat, el que t'hagi pogut fer aquella persona, o estàs amb ella o fas el teu camí. Per tant, no parlem tant de perdonar, del perdó socialment reconegut, i parlem més de la comprensió, que és la meva tasca amb aquesta línia d'humanitat.
1: D'acord, és un valor important per tu. Anem a escoltar l'Ari.
5: És literalment el que penso.
1: Digue'm.
5: Penso que és interioritzar el que realment t'ha afectat, saber si ha sobrepassat els teus límits, si va concord amb els teus valors, i allà és el treball de comprendre. I quan tu comprens i interioritzes, jo crec que el perdó no acaba sent re important.
1: Quan comprens, no?
5: Exacte.
1: O sigui, per tu és important comprendre a l'altre, o la situació, o les circumstàncies.
5: L'important és el treball que hi ha.
1: El treball que hi ha.
5: perquè mai s'arribi a realitzar el perdó, no?
1: Molt sí. Bé, doncs vinga, escoltarem en Iago, que em sembla que té ja una altra resposta preparada.
4: És el procés de reflexió que un fa amb un mateix per entendre els actes de l'altra gent o d'un mateix.
1: Molt bé. Bueno, anem escalfant una miqueta més doncs, aquesta tertúlia. Em ve de gust de preguntar-vos, perdonar implica oblidar el dany que ens han fet?
3: Sí, clar, per mi sí. Perdonar implica oblidar el dany, però el que passa que com ho pots aconseguir això? Perquè
1: exacte.
3: Costa una mica.
1: A veure com ho fem.
3: Jo soc molt partidària d'escoltar, perquè si no saps el que pensa l'altra persona no pots, o sigui, entre nosaltres ens hem de igual que ara fem una tertúlia, doncs parlar amb una altra persona, vull dir, dues persones quan parlen s'entenen, llavors ell pot tenir un punt de vista o ella, nosaltres mateixos un altre, llavors és això, no? Intentar, doncs, comprendre, però primer parlar, per mi parlar és fonamental.
1: És bàsic.
3: I si pot ser de cara a cara, millor les coses, no?
1: No per telèfon ni per WhatsApp,
3: no,
1: que ara està molt de moda.
3: No, que a mi em costa perdonar per telèfon. Jo prefereixo veure la persona cara a cara.
1: Mirar-li els ulls.
3: Mirar la persona.
1: Exactament. Veure'ls,
3: que no només són paraules, sinó és el gest, el comportament, com es comporta.
1: Molt bé, molt bé.
3: Això.
1: Joan, vols contestar tu o no
2: sí,
1: sé, estem
2: sí,
1: intercalant? Et ve de gust? Endavant,
2: home,
1: doncs.
2: Home,
1: què implica? Perdonar implica oblidar el dany que ens han fet?
2: Bueno, seguint amb la línia anterior...
1: No, cadascú que segueixi la seva línia. Jo el que aniré fent és donar entorns de paraula.
2: És per donar-me jo a mi mateix entrada. Podríem dir que amb els meus esquemes, tenint en compte el que hem dit abans,
1: sí.
2: Ni perdó ni oblidar. Això és el que mai hauríem de fer. En quant a no perdonar, comprendre, ja hem fet una petita entrada abans. I oblidar mai en la vida, considero que hem d'oblidar el que ens hi passa, el que no podem tenir rancúnia contra ningú. Perquè si oblidem, no cobrem consciència de l'actitud que aquella persona va tenir envers a tu en un moment donat. I si oblidem aquesta cosa, en la nostra relació, un altre moment es podrà produir aquella situació provocada per aquella persona. Per tant, oblidar, podríem dir que no. I hem de tenir consciència sempre del que ha passat amb aquella persona per tenir present que si un dia ens va comportar incorrectament, un altre dia també pot ser que continuï aquesta persona a la mateixa línia. Per tant, ni perdonar ni oblidar.
1: Molt bé. Ari?
5: Parlant de la rancúnia...
1: De la rancúnia,
5: penso,
1: sí.
5: Penso que no es tracta d'oblidar, sinó d'alliberar aquest dolor que t'ha causat,
1: sí.
5: El sentiment que t'hagi causat, perquè potser no t'ha causat dolor, però sí que t'ha sentat...
1: Com per exemple quins?
5: Ràbia.
1: Rancúnia.
5: Rancúnia i, no sé...
1: Ira, bueno, són de la mateixa família, però...
5: Sentiments negatius que...
1: La culpa.
5: Exacte. I després, doncs, alliberar aquesta càrrega, que et fa sentir aquest malestar i, sobretot, doncs, no oblidar el que hem après d'aquest procés.
1: El que hem après. Fantàstic. Molt bé l'apunt. L'apunt. Es nota que està estudiant psicologia i que està avançant. L'Ari, no, t'ho volia
5: sí,
1: dir.
5: Sí, perquè si no, durant tot el cicle de la teva vida estàs repetint la mateixa conducta.
1: El mateix patró.
5: Ja sigui amb, no cal que siguem la mateixa persona, però si tu no aprens dels processos que et causen a tu malestar
1: i dolor, fantàstic, molt bé. Gràcies per l'apunt, Iago.
4: Home, és que és una pregunta molt oberta.
1: Molt oberta, ho fem obert aquí.
4: Vull
1: tot
4: dir,
1: això sí.
4: Què és tot això? És molt relatiu.
1: Perdonar implica oblidar el dany que ens han fet? Tu dius que
4: no,
1: és relatiu.
4: No implica. Evidentment, jo puc perdonar una persona.
1: Pots perdonar-la, però no oblidar-la.
4: Però jo no t'oblido, això, eh?
1: No
4: jo això m'ho apunto.
1: M'ho apuntes.
4: Que no vol dir que això jo ho tingui que tornar, no.
1: No,
4: però miraré a la persona
1: sí.
4: Ja amb uns altres ulls i la confiança quedarà tocada.
1: Molt bé, que l'Eva vol apuntar-ho.
3: No, jo el que faig, és una tècnica meva, no sé
1: no
3: si
1: digues,
3: és correcte.
1: No,
3: tinc com una caixeta
1: sí.
3: On te col·loco aquestes coses i tanco la tapa. I si algun dia em torno a trobar aquesta persona, això,
1: sí.
3: Busco la caixeta, però o sigui, no ho tinc conscient, o sigui, contínuament conscient d'aquesta situació del que m'ha passat i tal, però sí que ho tinc guardadet amb una caixeta amb la taula posada. I quan
1: i et funciona? I,
3: sí, perquè ho tinc allà i és el que deia abans en Joan, que no s'ha d'oblidar. O sigui, no ho pots treure-ho de tu mateix, no? I ho tens allà raconadet i quan tens que recórrer a ell, doncs allà ho tens.
1: Molt bé, doncs, Eva, m'agrada aquest apunt perquè també és una tècnica mental i emocional d'anar-ho deixant en caixetes. Mira, nosaltres en tenim una de caixeta que és el nostre espai musical i hem preparat aleatòriament doncs, dos temes que, bueno, personalment a mi m'han agradat, espero que vosaltres també. Doncs i que, Joan, fem el comentari del primer tema i l'escoltem.
0: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a París, França, per conèixer la veu i la música de Natalia Doko, amb un tema que va ser publicat l'any 2017 i que forma part de l'àlbum El Buen Gualicho. Aquest porta per títol Respira.

0: Coco és una cantautora nascuda a Buenos Aires, Argentina, i que en l'actualitat viu a París, França. S'ha fet popular gràcies a cançons com Quédate Luna, Introducción a la Sagrada, El que madruga, Le Tom's Qu'il Faudra i Respira, la peça que acabem d'escoltar. Un tema que ens recorda constantment que cal aturar-nos i respirar. Respirar, sí, amics, amigues, que a vegades no sabem ni com respirem. Malgrat estiguem encallats en el passat, estiguem tristos, sentim pena, o si el nostre cap es trava en la foscor, doncs deixarem de banda la música de Natàlia Docco per retornar amb la nostra tertúlia d'avui, parlant i reflexionant sobre el perdó amb en Joan Sánchez, la Eva Sallés, en Iago Paricio i l'Ari Toló. Doncs continuem amb aquesta magnífica tertúlia. Per què és essencial el perdó en el creixement personal, Eva? Per què creus que és important per al nostre creixement personal?
1: Bueno, doncs ja tornem a repetir-nos una mica, no? Per aprendre, per formar-nos mentalment, et fas fort. Sí, saps, veus que hi ha diversitat de maneres de pensar, no tothom, no som tots iguals, vull dir, cadascú pensa d'una manera, per lo que li ha passat a la vida, doncs tothom té una manera d'actuar segons a quins els problemes que se'ls presenten davant, i vull dir, no hi ha res bé ni hi ha res malament, sinó cadascú és com és.
0: Molt bé, Iago?
2: Home, això és relat. A veure, torna.
0: Per què és essencial el perdó per al nostre creixement personal i desenvolupament personal?
2: És essencial, primer, per evolucionar nosaltres mateixos.
0: Molt bona contesta. Evolucionar.
2: Sí, hem de
0: madurar.
2: Evolucionar nosaltres mateixos, madurar, i que cada dia tenir un millor creixement personal.
0: O sigui, és necessari, no?
2: Diari, sí.
0: Diari.
2: I que mai es deixa de créixer a nivell emocional.
0: Mai. Ari, què en penses?
3: Doncs penso que és essencial per deixar de sentir-nos aferrats a una situació o persona que ens impedeixi o que el nostre creixement, que ens creï debilitat, que ens creï una barrera per deixar de seguir endavant, créixer... sí...
0: Bé, hi ha molts motius, suposo que tants motius com persones estem aquí, no? Pot ser pel fet que alliberem una càrrega emocional, que ens porta la pau interior, que el que dèiem doncs, és que ens fa tirar endavant amb resiliència, etc. No tinc que contestar jo això, però a vegades se m'escapa alguna contesta. Joan, vols acabar-ho de rematar, sisplau? Et torno a repetir la pregunta. Per què és essencial el perdó per al nostre creixement personal?
4: Bueno, podríem, feta la pregunta, la podríem treure i canviar-la dient, amb el degut respecte, per què? Perquè si la persona, en quant evoluciona, creix, madura interiorment, a partir d'aquí la persona té més gran capacitat per poder entendre el que ha succeït amb el seu medi, i quan ho té aquesta capacitat, perquè ha crescut, ha evolucionat, i sobretot el coneixement interior, que és un concepte que normalment treballo molt, a partir d'aquí ja el perdó ja queda en segon terme. Simplement comprenem el que ha succeït i que serà prova del nostre creixement, de la nostra evolució, etc.
0: Em sembla molt bé. Vull dir, penso que estem tots amb la mateixa onda i poder en el mateix vaixell. Creieu que hi ha accions imperdonables, com ara un assassinat, un robatori? Qui contesta? A veure.
2: Jo.
0: En Iago primer, vinga.
2: A veure, hi ha accions imperdonables, efectivament.
0: Efectivament.
2: Un assassinat hauria de ser imperdonable. Hauria de ser imperdonable. Un assassinat és un acte delictiu i d'una persona que molt probablement no estarà al 100%. I són coses,
0: sí,
2: i són coses
0: que no
2: s'haurien de deixar passar si volem que la societat realment evolucioni. El problema és que què passa? Que en aquesta societat la gent, les coses incòmodes, acostuma a deixar-les passar, o ho deixem sota l'alfombra perquè incomoda, i com que ho incomoda, doncs no ho toquem. Perquè genera un conflicte que volem evitar.
0: Molt bé, l'Ari, que ens vol fer el seu comentari, endavant.
3: No, jo crec que el que diu té una part de raó.
0: Sí.
3: L'únic que penso que la gent acaba perdonant situacions imperdonables per deixar de viure amb aquest ressentiment. No estan tranquils amb la decisió, entenc el que vols dir, l'únic que decideixen o opten per una tranquil·litat més conscient, perquè en realitat mai ho estaran, en el fet de que assassinin a un ésser estimat, saps?
2: Llavors no seria perdonar, seria acceptar pel bé comú.
0: Què en penses tu, Ari? És acceptar, és perdonar, és comprendre, com deia el Joan també, que és una acció, una actitud també...
3: Penso que és interioritzar i ser i treballar com t'estàs sentint i bueno, ser més racional, ser més conscient dels sentiments que estàs vivint, però no, i que acabes perdonant no la situació, sinó el que estàs sentint, perquè
0: el que estàs sentint,
3: potser t'acabes sentint tota la vida superinfeliç, supertrist.
0: Clar, per aquell
3: però
0: fet.
3: Acabes perdonant que et sentis així per tot el que has viscut.
2: No, ho acabes acceptant. Ho acabes acceptant, però jo no tinc per què perdonar-ho.
3: Què acabes acceptant?
2: No, ho acabes perdonant, no. Ho acabes acceptant i ho acabes... sí, acceptant, però no tens per què perdonar-ho.
3: No creus que quan ho acceptes ho perdones?
2: No. No.
0: Bé, són diferents opinions.
2: Jo puc acceptar una cosa i no perdonar-la.
0: Val. A veure, són dues opinions, ens respectem, perquè és molt important.
2: Sí, només faltaria. Estem en democràcia, eh?
0: En democràcia estem aquí, en una tertúlia, i precisament la tertúlia és poder expressar el que pensem i que sentim. Per què? Per enriquir-nos. Eva, volies comentar alguna cosa en referència a això? Hi ha accions imperdonables?
1: Jo crec que són paraules majors, això.
0: Sí.
1: Vull dir, és una cosa que suposo que segons la situació, com tu estiguis... però ja tocant un tema que a molta gent no li agrada, que és la religió...
0: Sí.
1: Quan hi ha un tema d'aquests de perdonar un assassinat i tot això, ben, dintre de l'església, dins de les paraules de l'església, sigui musulmà, sigui cristiana i tal, existeix aquest perdó, no? Jo també, la meva pregunta és com ho fas, no? Perquè molt bé, pots perdonar, és el que diu en Iago, jo estic més com en Iago, de que pots oblidar o intentar acceptar-ho, però no perdonar-ho, perquè queda aquesta ferida en el cor, no? que és simbolisme, però hi queda.
0: Exactament.
1: I llavors, jo estic una mica amb el Iago,
0: molt
1: en
0: bé.
1: Aquest aspecte.
0: En Joan, ens pots acabar de rodonir o de contestar aquesta pregunta, que és molt compromesa? Jo ja ho sé, sóc un punyetero, però és que ho haig de fer-ho perquè ens destapem, perquè ens desinhibim, perquè alliberem.
5: T'has quedat bé?
0: No,
5: és que amb aquesta pregunta n'hi ha molta tela.
0: No, tu com la contestes? Jo, si voleu, bueno, al sí. final del programa...
1: A mi m'agradaria que la contestessis.
2: Ah, tu anava a dir, perquè no et mulles.
0: No, jo encantat, però no és el meu rol, però ho faré.
4: Penso que s'ha comentat, si acceptes, no perdones. Vale. Teòricament podria ser vàlid, pot haver-hi una altra reflexió diferent. En quan accepto una cosa, sigui el que sigui, ja no m'està fent mal. I si no em fa mal, ja no tinc que perdonar. Vull dir, quan es passa qualsevol cosa a la vida i ho diu, bueno, sí, et perdono, accepto i tal, però si ho té a dintre de si aquesta cosa contra el que ha succeït, encara que ho digui accepto inconscientment, no ho accepta perquè s'està removent interiorment. Per tant, quan un accepta de debò, quan un accepta evolutivament parlant, aquella cosa que ha succeït, per més greu que sigui, ja no te fa mal, perquè si no s'ha acceptat. I quan has dit que és imperdonable treure la vida, canviem i podríem dir, és justificable fer mal a algú?
0: També, està
4: i també,
0: molt bé.
4: Perquè normalment la societat critica qualsevol cosa que passa, important o no, normalment tenim la tendència a criticar-lo, no? I aquest perquè ha fet ABCD el que sigui, no? Però si nosaltres estiguéssim en el lloc d'aquella persona, llavors podien comprendre més el que ha succeït. Per tant, abans de criticar a ningú, encara que hagi fet un mal molt, molt gros, i intentar entendre aquesta persona quina motivació ha tingut per fer mal. Pot tenir...
0: És entendre l'actitud de l'altra persona, el que ha provocat, i l'assetjador, el maltractador o l'assassí. D'acord. No, jo ho entenc. M'heu demanat unes paraules, jo les diré, però a veure, simplement complementaré el que vosaltres heu dit. Per mi, hi ha ferides que necessiten reconeixement, justícia i temps. Necessiten temps. Jo per perdonar necessito el meu temps. Jo sóc de perdonar. de perdonar-me i perdonar. El que passa que un assassinat no m'hi ha trobat mai, no m'hi ha trobat mai, però seria ben capaç, amb temps i amb treball interior, de perdonar a l'assetjador. Seria capaç. Per què? Pues perquè forma part de la meva actitud de vida, de la meva bondat, de la meva tendresa i de les meves creences espirituals. Hi ha algú, vols dir
2: alguna cosa? Jo pregunto, series capaç i a nivell de consciència?
0: Si em fas la pregunta a mi, jo crec que no la tinc a contestar, però si la fas en els meus companys, em sembla que sí, digues.
2: Per exemple, el que estava comentant ell, diu, seria capaç de perdonar-ho. D'acord. Posem pel cas que ho perdona. A nivell de consciència, com està la consciència? Després d'acceptar el perdó aquest.
0: No, que rodi,
1: sisplau. Jo penso només una cosa. Per si tu et maten un fill, per exemple, ja que estem parlant d'assassinats,
0: sí.
1: Tu pots perdonar, sí, però tu aniràs cada tal dia que va morir, aniràs al cementiri portant-li
0: sempre
1: flors. Llavors, com ho pots oblidar si estàs allà portant-li les flors? Vull dir, et vindrà al cap sí o sí, vull dir, som sers humans. Llavors, jo crec que costa molt aquest perdó. Perdó d'assassinat...
0: És el més complicat.
1: Jo penso que és molt complicat. S'ha de recórrer això de la fe, saps?
0: Sí.
1: O alguna cosa d'aquestes subnaturals.
0: Sobrenaturals.
3: Allà del que parlàvem abans, que al final no es tracta de l'oblit, sinó d'alliberar aquest sentiment. I amb això és el que deia el Pep, necessites temps per alliberar. I no acabaràs d'alliberar potser en tota la teva vida, no, fins al dia de la teva mort, però cada cop aniràs alliberant una mica més.
0: Exacte.
3: No oblidaràs mai, perquè és impossible, era el teu fill.
4: La persona,
0: Joan,
4: la persona contra més es coneix, més creix, més ha madurat amb aquest aspecte evolutiu, tindrà més facilitat per acceptar el que passi. I llavors, aquest temps d'aquesta acceptació serà directament proporcional al grau evolutiu que la persona té.
1: Clar.
4: Contra més evolucionat, més ràpidament acceptarà i no quedaran cap dany.
0: Molt bé. Iago, volies comentar alguna cosa?
2: No.
0: No?
2: Ara no. Després ja ha dit
1: les coses racionals, costen molt d'entendre.
0: Les coses
1: irracionals,
0: sí.
1: Perquè clar.
0: Molt bé. Doncs res, m'agrada molt sentir-vos, que cadascú es manifesti tal i com és, amb el respecte degut. Jo ara, amb molts de respectes, posaré un altre espai musical, bueno, el posarà en Joan, que el tenim allà, és el que ens punxa els temes. Espero que us agradi, ens relaxem i tornarem, doncs, aquí a estar amb vosaltres en un parell de minuts.
6: Doncs vinga, som-hi. En aquest cas, ens passarem fins a Asheville, Carolina del Nord, Estats Units, per escoltar un dels èxits de Roberta Flack, publicat l'any 1973 i que s'anomena Killing Me Softly with This Song, Soulman em mates amb aquesta cançó.

0: Bonica la cançó de Roberta Flack. Me'n recordo quan tenia 15, 16 i 17 anys, que quan anàvem a les sales de ball l'escoltàvem, i abans hi havia, hi havia els ràpids i els lents, i en els lents tots els nois anàvem a demanar, doncs, per ballar amb alguna noia. Unes et deien que sí, altres et deien que no, i et frustraves, però les perdonaves. Les perdonaves. Llavors, fent una miqueta de brometa, doncs jo us faré una pregunta ja per fer un pas més endavant. I segons la vostra experiència, quin seria el primer pas cap al perdó? Endavant. Qui contesta? A veure, algú que m'ho indiqui. En Iago.
1: Quin seria el primer pas cap al perdó?
0: Sí.
1: Doncs, primer, entendre què és el perdó.
0: Entendre.
1: Primer, entendre-ho. Val. Moltíssima gent deixa anar la paraula perdó com aquell que deixa anar, doncs, un cèntim al terra.
0: Val.
1: Que ara no seria un bon exemple perquè, clar, hi ha crisi, però s'entén.
0: Vale. Entendre el que és el perdó.
1: Sí.
0: Entendre la circumstància que ha provocat aquell dany. Entendre el que ens ha mogut. Entendre'ns una mica nosaltres, també, no? Perquè no, això perquè provoca dolor emocional.
1: Moltíssima gent deixa anar el perdó amb una facilitat...
0: Sí, que sí, socialment,
1: Brutal.
0: Sí,
1: escolti,
0: sí, sí.
1: Vostè és conscient del que realment significa aquesta paraula?
0: Sí, sí.
1: Vostè l'utilitza, d'acord? Però vostè té la capacitat de comprendre el significat de la mateixa?
0: Molt bé, Ari, et ve de gust de contestar?
2: Bueno, una mica complementant el que diu,
0: és fer una anàlisi
2: de la situació.
0: Fer una anàlisi.
2: És entendre, analitzar i després no canviar la realitat viscuda. És el que hem viscut, no intentar-ho fer més bonic o fer-ho més dramàtic, és
0: que
2: el que hi ha,
0: passa.
2: Fer una anàlisi del que realment has sentit.
0: Que et seria el primer pas.
2: Exacte.
0: Molt bé, per aquí, l'Eva, què vol dir?
3: Jo, el primer pas per experiència, bueno,
0: sí,
3: ja tinc 50 i pico d'anys, llavors jo era molt... reaccionava molt ràpid a la situació, llavors he après a respirar, a mirar, a tirar-me enrere i a contemplar la situació des de lluny, reflexionar, que tot això havia dit amb el temps que diu en Josep Pep,
0: no? Sí.
3: O sigui, tu, respirar i calmar-te.
0: Calmar-te, sí, perquè hi ha les emocions...
3: Calmar-te, perquè hi ha una reacció d'aquesta ràpida, de voler tenir la raó, no? Llavors...
0: Molt bé, Iago, vols complementar el que diu l'Eva?
1: Tornaries a actuar avui de la mateixa manera que vas actuar en el passat?
3: No, he canviat.
1: Què t'ha portat a arribar fins aquí, a part de l'experiència?
3: Bueno, totes les experiències viscudes et donen una maduresa. Una
1: sí, però,
3: maduresa.
1: Evidentment, però més enllà...
3: I canvies aquest caràcter espontani de... I creus que a vegades les coses no tenen tant de valor ni ens poden afectar tant i agafar-t'ho més calma, no?
0: Ari?
2: En quin moment vas deixar d'utilitzar només la teoria? Perquè jo la teoria la tinc superinterioritzada.
3: Sí.
2: Jo sé que he de tirar enrere, veure la situació, fer l'anàlisi, però en el moment de la veritat no sé actuar així.
3: Sí. Jo crec que t'ho donaran els anys i la maduresa. No, què creus, Joan?
4: Home... Quan no té 85 anys, podríem dir, però algú serà, caram, no? Vull dir, certament, quan no es fa gran, pot anar modificant-se evolutivament per dues vies, no? Una com per el meu interès de la meva... que no em surt, caramba.
0: Per madurar.
4: Per el teu coneixement interior, caramba, que és un projecte que sempre
0: sí,
4: surt, no?
0: Sí,
4: vull
0: sí.
4: dir, podem créixer per aquest sentit, també des de la humilitat, que és molt important.
0: Humilitat, avui ja l'hem parlat.
4: És que si no hi ha humilitat, que n'hi ha darrere, no n'hi ha res. Un pantà.
0: Un pantà.
4: Pol, res més.
0: Sí.
4: Per tant, ja quan et fas gran, tots aquests anys que han transcorregut, te fas gran per dues vies. Una, te pots fer gran per aprendre a fer coses mecàniques, manuals. I l'altra via és, ja tinc 85 anys, però evolutivament, quan hi he crescut, quan hi he evolucionat. Aquesta és la segona edat, que és la més important, no la biològica.
0: Que maco,
4: no?
0: Molt bé.
4: I,
0: molt
4: moltes gràcies. I també podríem dir, en lloc de perdonar, comprendre, i quan també parlem de perdonar-me i perdonar-te, no, és comprendre'm a mi i comprendre'm a l'altre.
0: Molt bé.
4: Vull dir, canviem conceptes que sembla que no, però
0: té la seva importància, el seu pes. Bé, jo us faria una última pregunta, perquè després m'agradaria passar al racó del conte. Avui no hi haurà recomanació setmanal, perquè quan organitzem tertúlies, aquí el temps se'ns escapa. Si hi ha una entrevista, va ràpid, ara ja va superràpid. Mireu, m'agradaria preguntar-vos, és una miqueta una pregunta metafòrica, no? Imaginem-nos que el perdó és un viatge. Quin seria l'equipatge que portaríeu? Quins elements no poden faltar? A veure, qui em contesta?
1: Jo.
0: Endavant, Iago. Quins elements?
1: Quins elements no poden faltar?
0: Sí.
1: Doncs el posar-se a la pell de l'altre.
0: Molt bona.
1: Per poder...
3: L'empatia.
0: Comprendre.
1: Deixar el rancor enrere. És a dir, no portar el rancor a l'equipatge.
0: Molt bé.
1: Treure... deixar de ser tan egoista. Aquesta societat és molt egoista.
0: Estàs molt encertat,
1: molt egocèntrica.
0: M'agrada el que dius.
1: I si no, mira aquí ja... Saps per on vull anar, no?
0: Val.
1: És a dir, tenir a gent més humana.
0: Més humana.
1: Que està, això està en perill d'extinció avui en dia.
0: Molt bé, molt bé. A veure, l'Ari també vol repetir algun equipatge?
2: Sí.
0: Què afegiries tu?
2: No, és que literalment crec que es necessita humanitat.
0: Humanitat.
2: Comprensió.
0: Comprensió.
2: I seguretat, perquè has d'estar segura dels actes, del que, els teus valors, dels teus límits, del que estàs comprenent, perquè molta gent tindre empatia.
0: Diu i no
2: comprendre,
0: sí.
2: I la realitat és que per un mateix, és que ja ho dic per un mateix,
0: per un
2: no
0: mateix.
2: Per perdonar l'altre, és
0: no,
2: per
0: no,
2: un
0: no,
2: mateix.
0: No, no. Molt rebé, sí, molt rebé. Eva, quins afegiries o poder
3: bueno,
0: repetir?
3: L'empatia per mi bàsica, perquè clar, i no donar tanta importància a les coses, ser una mica més simple, i el valor de la vida no és aquest, sinó per mi el valor de la vida és l'amor. Ja ho sé que és molt cursi.
0: No és cursi.
3: Però per mi és l'amor, és la base.
0: Eva,
3: és una, posar amor allà a tot arreu. O sigui, una flor és igual important que tu, un ocell és igual important que tu, i vull dir que tots hem de conviure tots junts i hem d'estar, pues, convivint junts, no?
0: És aquesta la gràcia. Joan, ho pots completar-ho? Ho pots acabar-ho d'arrodonir? Ens falta el llacet, que ets tu. El llacet, va.
4: En dues paraules,
0: paraules
4: i una mitja. Humanitat i humilitat, que ha sortit abans.
0: Sí.
4: És imprescindible. Si
0: és
4: no n'hi ha aquests dos valors, ja estem en un pou. I l'altre també, que ha dit Iago, l'egoisme. Per egoisme matem, robem i el desahuciem emocionalment. L'egoisme és el 70-80% per aquest motiu als conflictes socials.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, aquest equipatge, han sortit moltes coses, No sé si s'ha dit la paciència, la comprensió, no sé si s'ha dit la compassió, jo l'afegiria,
3: sí.
0: La humilitat, la humanitat, l'empatia, el saber posar-se en el lloc de l'altre, etcètera, etcètera.
2: L'amor. Vull dir que
0: l'amor, no, aquest és el més important, no? Doncs, si cas, amb amor, ara us proposem un conte que hem escollit per avui, que també té a veure amb el perdó i les ofenses. Endavant, Joan.
5: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Ofenses i perdó. Conta una vella llegenda àrab que dos amics que viatjaven pel desert, en un punt determinat del trajecte es van discutir, i un va donar una bufetada a l'altre. Sense dir res, l'ofès es va ajupir i amb el dit va escriure a la sorra: avui el meu millor amic m'ha donat una bufetada a la cara. Van continuar el viatge i van arribar a una oasi on van decidir banyar-se. De sobte, el mateix home que havia estat abufetejat i ofès va començar a ofegar-se. El seu amic es llançà a l'aigua per salvar-lo, evitant que així perdés la vida. Un cop recuperat de l'ensurt, l'home, que havia estat a punt d'ofegar-se, agafà un gabinet i començà a gravar unes paraules en una enorme roca.
6: La inscripció deia: avui el meu millor amic m'ha salvat la vida. Intrigat, l'amic li preguntà: com és quan t'he fet mal? Has escrit a la sorra? I què ara escrius a la roca? Somrient, l'altre va respondre: quan un amic ens ofèn, hem d'escriure l'ofensa a la sorra, on el vent de l'oblit i del perdó s'encarregaran d'esborrar-la. En canvi, quan un amic ens ajuda o quan ens succeeix una cosa grandiosa, l'hem de gravar a la pedra de la memòria del cor, on cap vent del món no la podrà esborrar.
0: Molt bé, ofenses i perdó. Jo aquí em sorgeixen un parell de preguntes, a veure si tinc temps, en Joan ja em comunicarà el temps que ens queda. Per vosaltres, què és més difícil, demanar perdó o concedir-lo?
1: Què és més difícil? Concedir-lo.
0: Concedir-lo, per què? Per què creus que per tu és més difícil?
1: Perquè, a veure, jo puc demanar perdó, una altra cosa és que jo ho senti. Jo, això, en aquesta societat d'avui en dia, el bienquedismo es porta molt. Ho sento molt, vale, sí. Ho sents o m'ho estàs dient perquè toca, perquè va bé, perquè és el que correspon en aquesta situació
0: socialment.
1: És més difícil la segona, evidentment. La segona és molt més complicada.
0: Molt més complicada per tu, eh? Molt bé, Ari, pots contestar aquesta pregunta?
2: Concedir-lo és més complicat.
1: Concedir-lo, evidentment.
0: I per tu, Ari? Què et resulta més difícil? Demanar perdó o alguna cosa que tu creus que has fet mal, has manipulat, has dit alguna cosa que no devies, t'has posat nerviosa, perdona, ho sento de debò, me n'arrepenteixo, no volia fer-ho. Què et costa més, demanar-ho o una altra persona que et vingui a tu i et digui perdona, Mari, perquè és que m'he passat un palet?
2: Concedir-lo.
0: Concedir-lo també costa més, eh?
2: Sí, sí, sí que penso que ara mateix estava en dubte. L'únic que ficant-me en la situació penso que concedir-lo, perquè moltes vegades jo he acceptat disculpes sense realment haver perdonat, sense haver fet un treball, perquè molta gent ho vol tot momentari.
0: Sí, sí,
2: que algú et demana perdó vol que tu ja diguis
0: sí,
2: si
0: et perdono. Sí.
2: I en realitat tu necessites fer un treball, interioritzar la situació. Si no fas aquest treball no ho pots fer tot.
0: Molt bé, Ari, gràcies per les teves paraules. Eva, endavant.
3: Jo crec que són les dues coses el que costa.
1: Home, però t'has de mullar.
3: No, per mi són les dues coses. Es costa les dues. O sigui, a mi demanar perdó costa segons en quina situació estiguis, no? Et pot costar doncs, per vergonya, per egoisme, per orgull, i que et demanin perdó doncs, i t'han fet mal, doncs, també costa. Crec que les dues coses costen.
0: Costen, eh? Costen. Amb en Joan, què li costa més? Si demanar perdó o concedir-lo?
4: En lloc de fer aquesta pregunta...
0: No, és aquesta, perdó. El que dirigeix l'orquestra sóc jo, eh? No, aquesta pregunta és aquesta, no pot ser una altra. Va, vinga, que tu en saps.
4: Aviam.
0: Què et costa més? Demanar o concedir?
4: És que la resposta és depèn del grau evolutiu que té la persona.
0: Vale,
4: aquesta és la resposta.
0: Ja me la contestes.
4: Per tant, d'aquí, humanitat i humilitat, que és el que hem dit abans.
0: Val, d'acord, però a tu personalment, és que no m'has contestat, punyetero. Què et costa més personalment?
4: Res.
0: Res, a tu no et costa
4: perquè
0: res.
4: Si algú en, perquè si algú en costés alguna cosa, seria el meu problema, no he arribat ni a assumir que tinc la capacitat de perdonar i demanar perdó.
0: Val, a tu no et costa ni una cosa ni l'altra.
4: Quan tens un valor inherent a tu, es practica sense cap problema. En principi, eh?
0: D'acord. Sento molt que t'hagi marcat límits, però avui em toca dirigir aquest vaixell i com que ja em coneixeu, suposo que ha d'haver-hi un director d'orquestra.
4: Tenim bona vela i un bon timó.
0: Gràcies, maco. L'última per anar tancant, ens queden 3 minuts. Voldria acabar amb 2 minuts i mig perquè després hi ha l'acomiadament, el tancament. Què ens pot ensenyar el perdó? Què us ha ensenyat el perdó? Amb lletres majúscules, si us hi heu trobat, si ho heu viscut a casa vostra, què us ha ensenyat? Iago, endavant.
1: Què ens ha ensenyat el perdó?
0: Què t'ha ensenyat a tu, sí?
1: A posar-se en el lloc de l'altre i comprendre les situacions des d'una altra perspectiva que no sigui la nostra, que no sigui l'egocentrisme d'aquesta societat.
0: Molt bé, molt bé. Ari?
2: Avançar tranquil·la i en pau.
0: Eva?
3: La senzillesa de la vida.
0: La senzillesa de la vida?
3: Sí, perquè no la vida... perquè sigui senzilla, eh? No, però sinó però... que ja, a vegades no cal, no cal. Hi ha coses més importants que una discussió.
0: Val.
4: Tolera i accepta.
0: Com dius?
4: Tolera i acceptar.
0: Això és el que t'ha ensenyat. Bé, ara em mullaré una miqueta perquè em diu el Joan que en queden 2 minuts i ens afegim una miqueta, si voleu. Ell m'indica cada moment el temps que ens queda. Per mi m'ensenya alliberar emocionalment per situacions que m'he trobat. M'he pogut alliberar. Abans hem comentat que, clar, si no alliberes és molt difícil perdonar-te i perdonar. Què alliberes? Ràbia. Jo, que em dedico doncs, al creixement personal, sempre hi ha d'haver-hi un espai per alliberar, per dir, sento ràbia, a veure, a on la sents en el teu cos la ràbia? Què diu que diguis aquesta ràbia, la culpa? Moltes vegades, quan t'equivoques, també dius, òndia, m'he equivocat. I això és el seu humà. Això és el seu humà, la culpa. També hi ha una altra cosa que jo aprecio, apreciar ser perdonat, perquè és un reconeixement. Aprecio que tu em perdonis. Brutal, brutal. A ser empàtic, en a mi em fa sentir lliure i en pau amb mi mateix. Doncs jo no sé, amb aquestes paraules ens hem d'acomiadar. Fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Joan.
4: A vosaltres, gràcies, Josep.
0: Gràcies, Eva, per tenir-te aquí com a tertuliana.
3: Gràcies.
0: Iago, un 10 també. Bueno, tots un 10. En Iago també un 10.
1: Un plaer, ja saps. Sempre que em vulguis aquí.
0: Estaràs aquí sempre que tu ens ho demanis o que nosaltres et necessitem, Ari, també un altre 10.
2: Gràcies, Marcet.
0: Doncs res, esperem, ara ja ens acomiadem, esperem en una altra ocasió reveure'ns i res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat en aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Jeret Torrents, en Joan Sánchez, la Eva Sallés, en Iago Paricio, l'Ari Toló i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços. I recordeu que sanar no vol dir oblidar, sinó aprendre a perdonar i a deixar anar el que ja no ens serveix. Com sempre, abraçades i petons.

0: Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí.
1: Benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Jazznàtics. Avui la protagonista del nostre espai és la cantant, compositora, pianista, organista i líder de banda Carla Bley.

El programa 343 de Jazznàtics ens arriba amb Carla Bley, nascuda com en Lovella May Bourque l'11 de maig de 1936 i que ens va deixar el 17 d'octubre del 2023. Una figura molt important en el moviment del free jazz dels anys 60, que va obtenir reconeixement per la seva òpera de jazz Escalator Over the Hill, així com per un llibre de composicions que han estat interpretades per molts artistes com ara Gary Burton, Jimmy Giuffre, George Russell, Art Farmer, Robert Wyatt, John Scofield i el seu exmarit, en Paul Bley. Ella també va ser pionera en el desenvolupament de segells discogràfics independents propietat d'artistes i va gravar més de 2 dotzenes d'àlbums entre el 1966 i el 2019. Va néixer com a Lovella May Bourque a Oakland, a Califòrnia, de pares suecs. El seu pare, Emil Bourque, professor de piano i director de cor d'una església, la va animar a cantar i aprendre a tocar el piano. La seva mare, Arlene Anderson, va morir d'un atac de cor quan Bailey tenia 8 anys. Després de deixar l'església per submergir-se en el patinatge sobre rodes, als 14 anys, va deixar l'institut i es va traslladar a la ciutat de Nova York l'any 53 per experimentar el jazz en directe de primera mà. El seu principal punt de vista era la seva feina venent cigarrets dins de Birdland, el club de jazz de Midtown Manhattan. Va ser allà on va conèixer el pianista canadenc Paul Bley, amb qui es va casar després de traslladar-se a Los Angeles l'any 57 i posteriorment es va divorciar. Hem començat el nostre espai escoltat de la peça Life Goes On and Then One Day que Carla Bley ens portava al costat d'Andy Shepherd i Steve Swallow. Amb aquest darrer, aquesta és la peça anomenada Ruth.

Escoltant Jazznàtics a través de la vostra emissora i avui amb Carla Play, la nostra protagonista d'aquest espai de Jazznàtics. Professionalment va mantenir aquest cognom, el de Play, a partir de llavors. Amb l'ànim del seu marit, la rebatejada Carla Play va començar a escriure música, incloent-hi O Plus One, que va aparèixer a l'àlbum Soul and Meditation de Paul el 1958. En tornar a l'est, va continuar component mentre treballava a les consergeries de Basin Street i la Jazz Gallery de Nova York, i les seves cançons van començar a treure l'atenció d'artistes com Jimmy Giuffre, que va incloure dues de les seves composicions a Fusion l'any 61, i George Russell, que va gravar Dance Class i Beast Blues per a George Russell Sextet at the Five Spot el 1960.

Tercera peça del programa d'avui, també al costat d'Andy Shepherd i Stephen Swallow, aquest Saints Alive. Fem un repàs també a la seva discografia en diferents àlbums amb el programa d'avui. La pertinença de la nostra protagonista en el programa del dia d'avui, de la Carla Bley, el Jazz Composers Guild, la va presentar el trompetista austríac Michael Mahler, amb qui es va casar l'any 65. La seva filla, la música Karen Mahler, va néixer el 1966. Bley i Mahler van formar la Jazz Composers Orchestra, que va reunir una àmplia gamma de músics, com ara, per exemple, Cecil Taylor, Steve Lacy, Archie Shepp i Don Cherry, i una organització de suport afiliada, la Jazz Composer Orchestra Association, que encarregava obres, patrocinava actuacions i funcionava com a segell discogràfic. L'avenç de Carla Bley va arribar en tres obres importants que es van publicar a finals dels anys 60: A Genuine Tongue Funeral, del 67, de Gary Burton; Liberation Music Orchestra, del 69, de Charlie Haden; i l'extensa Escalator Over the Hill, del 71, que es va publicar sota el nom de la Jazz Composers Orchestra, però que va comptar amb 36 músics, des de la cantant Linda Ronstadt fins al guitarrista John McLaughlin i una jove Karen Mahler a la veu. Amb lletres del poeta Paul Haynes, Escalator va rebre grans elogis, incloent-hi una influència crítica a Rolling Stone, que la va qualificar d'una trobada musical internacional de primer ordre, i un premi francès Oscar du disc du jazz.

L'any 1972, Carla Bley va rebre una beca Guggenheim per a composició i en Mahler va fundar un nou segell, What? El seu primer llançament, Tropic Appetites, del 74, va ser el debut de Bley com a líder. Després d'una breu estada al Regne Unit, on va treballar amb el baixista Jack Bruce i el guitarrista del Rolling Stones, Mick Taylor, va formar la Carla Bley Band i va entrar en un període molt actiu de gires i enregistraments, utilitzant un nucli que incluïa el seu marit, el trombonista Roswell Rudd, Steve Swallow i el bateria Dee Sharp. Al llarg de la seva carrera, Bley es va considerar a si mateix primer com a escriptora, descrivint-se com a 99% compositora i un 1% pianista.

0: Van ser pioners tots dos, Carl Bley i Emmett Mahler, en el desenvolupament de segells discogràfics independents, propietat d'artistes, i també van fundar, com hem dit, Watt Records, i l'ara ja desaparegut en New Music Distribution Service, que s'especialitzava en petits segells independents que publicaven enregistraments de música improvisada creativa. A mitjans dels anys 80, Bley va reduir la seva mida a un sextet i va fer un canvi a la música més amplificada, amb Steve Swallow, el guitarrista Hiram Bullock i la bateria Victor Ruiz. Ella i Swallow també van formar un duet que va fer gires i gravar amb freqüència durant 5 anys, temps durant el qual Bley va deixar Mahler i va establir una relació de 32 anys amb el baixista. Malgrat aconseguir un perfil més alt amb gires que la van portar a Europa i al Japó, Bley va mantenir una circunspecta sobre el seu talent. Com va dir a Downbeat el 1984, "Només sóc una compositora i utilitzo músics de jazz perquè són més intel·ligents i et poden salvar el cul en una mala situació. Necessito tota l'ajuda que pugui obtenir."
1: Now we're going to play something that I did not want to play, but the band told me they wanted to play it. It's a very difficult piece, and I don't think that it will turn out well at all. But we will try.

El saxofonista Shepard es va reunir amb Blaze Swallow per Songs with Legs del 94 i van continuar com a trio durant més de 20 anys. Blaze va arranjar i compondre música per a Liberation Music Orchestra del baixista Charlie Hayden i va escriure Genuine Tongue Funeral per al vibrafonista Gary Burton. També va col·laborar amb diversos altres artistes com Jack Bruce, Robert Wyatt, Nick Mason, bateria del grup de rock Pink Floyd. L'àlbum de debut en solitari de Mason, Nick Mason's Fictitious Sports, va ser escrit íntegrament per Blaze i participa juntament amb Mason a la bateria, molts dels músics habituals de la seva banda. Als anys 90, Blaze també va treballar més sovint amb un ambient de big band, tant amb la seva pròpia unitat com a compositora convidada. Estem arribant al final. L'any 2005 va arranjar la música i va actuar a la darrera gira i gravació de la Liberation Music Orchestra de Charlie Hayden, Not in Our Name. El 2009 va rebre el trofeu alemany de jazz Life for Jazz i durant els seus darrers anys, Blaze Swallow es van convertir en la parella més famosa del món del jazz, fent gires en diverses formacions i apareixent com a convidades especials al circuit de festivals. El 2015 va ser nomenada mestra de jazz pel National Endowment for the Arts i l'any següent, per celebrar el seu 80è aniversari, ECM Records va organitzar un esdeveniment especial a Steinway Hall de Nova York. El seu darrer àlbum, Life Goes On, es va publicar l'any 2020. El 2018, a Blaze li van diagnosticar un càncer cerebral, del qual va morir a casa seva a Willow, Nova York, el 17 d'octubre del 2023, als 87 anys d'edat. Fins aquí el programa d'avui. Ha estat la protagonista, la Carla Blaze. Jazznàtics, serà fins una propera ocasió amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+ amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+ i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
1: Escoltes
0: literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: www.radiopalafrugell.cat. Hi trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de casa nostra.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

Música en directe en el programa del dia d'avui per començar un parell de peces d'una formació que ens arriba des de Silla de Menorca. Entonats, una formació que va iniciar la seva trajectòria oficial el mes de novembre de 2023. Quatre components, tots amb força experiència. La veu principal és en Gavino Marín, a la veu de segon i guitarra en Benny Cacho, a la veu de baix en Pau Serra i en el requint en David Bosch. Música menorquina, boleros, ranxeres, altres tipus de cançons, la música menorquina i, òbviament, aquest cant de taverna amb aquesta nena que ens ha acompanyat. Gent magnífica que també interpreta altres peces, com podrem escoltar també amb una interpretació en directe de tot un clàssic, però en aquest cas no de la Venera, però sí que ho fan de meravella. A mi manera, amb els Entonats de Menorca, soc Rafael Corbí i això és Ràdio Avenida.

Genials, doncs, aquestes dues interpretacions. Esperem trobar més música dels Entonats de Menorca perquè en propers programes us les podem oferir. Ràdio Habanera, amb un servidor, amb aquests 60 minuts que hi dediquem com a part de la nostra programació, però també recordeu que podeu escoltar-nos sempre i a tot hora i en tot moment, juntament amb d'altres programes del món del Cant de Taverna de casa nostra, a radiohabanera.cat. No necessiteu demanar permís, només aneu a radiohabanera.cat i pitxeu el reproductor, i allà, en qualsevol moment, de qualsevol dia de l'any i a qualsevol hora, us sortirà Cant de Taverna. Peces com, per exemple, aquesta, perquè avui recuperem amb el nostre programa un disc del 1999 que encara no havíem escoltat amb aquest espai. De ben segur que les peces que s'inclouen, sí, almenys la majoria d'elles. El grup Porvó va publicar l'any 99 el disc Malalt d'amor, i aquest és el disc que avui recuperem i afegim a la nostra producció musical, amb peces com aquesta, El barri antic.

Aquesta peça es diu Chiquita Linda, estava inclosa també dins aquest disc del grup Porvó, que si no recordo malament, amb aquell 99 estava formada per en Carles Casanovas, en Fonso, en Chiqui i en Mineu. I si no és així, corregiu-me perquè no em sap greu, bueno, sigui una mica així, equivocar-me, com pot ser, perquè amb els canvis de formacions i sobretot amb el nostre món de la manera del cant de taverna n'hi ha hagut moltíssims i al final no saps si és A, és B o és Z. Jo crec que era aquest el quartet que ens en van emportar aquest Malalt d'Amor l'any 1999. I perquè també recordo l'actuació que van fer al Palau, igual m'estic confonent per això, D'aquest disc escoltarem la cançó que li donava nom, el mateix Malalt d'Amor, però també una peça en castellà que porta el nom de En Noche Lúgubre. El grup Porvó, amb aquest disc del 99, Malalt d'Amor.

0: Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar. La, la, la, la.
1: Bon final per aquesta cançó, veritat. És una formació relativament nova, la Júlia, en Ricard, la Luar i en Roc, un grup de quatre joves que s'han proposat en repensar les habaneres sense perdre'n l'essència. Això és el que ens deien amb les seves. Una banda que neix amb aquest objectiu. De fet, ho ha fet a començaments d'aquest 2026, reactualitzar l'habanera, cosa que no em sembla pas gens malament. El seu disc de debut és Si desembarco al poble, publicat per Propaganda del Fet aquest 2026. Es diuen De Gairó i fusionen el cant de mariners d'arrel mediterrània amb boleros, amb rumbes, amb sardanes o la salsa. Res que no facin altres formacions. Però ells, amb la joventut al capdavant. Amb el grup hem escoltat alguna de les seves peces, que de fet m'encantaria repassar-les més, començant amb aquest dilluns de Peixater, una manera rumbejada que reivindica amb humor i esperit mediterrani una altra manera d'entendre la vida. Una cançó que explica la història d'un peixater que decideix mantenir la persiana baixada els dilluns per gaudir del temps, el mar i la calma davant d'una societat obsessionada per produir i fer diners. Entre ironia i autenticitat, és un cant a viure sense presses, a treballar per viure i no a l'inrevés. Tant de bo més gent ho pogués fer, això. Clàssics també els interpreten, com per exemple La Barca Xica, una manera clàssica que han volgut portar al terreny de la rumba. Explica la història d'un pescador que amb objectes diminuts es construeix una barca xica amb què aconsegueix triomfar en el seu ofici i tornar a port amb grans captures. Escolteu, aquesta Barca Xica a càrrec de Gairó.

reinterpretació, doncs, de la barca xica, càrrec de la formació anomenada de Gairó, del qual escoltarem una tercera cançó i en deixarem tres més per un proper programa, perquè volem escoltar aquest tema que obre el disc, de fet. De fet, un àlbum produït per Pau Esteve, de la Ludwig Band, enregistrat, mesclat i masteritzat al Locus Studio. És un balset mariner que parla sobre la gentrificació, la crisi de l'habitatge i la pressió del turisme massiu en l'actualitat des d'un llenguatge musical fresc, festiu i desinvolt. Aquesta cançó del grup Dairó es diu Mal de Terra.

Escolta Ràdio Habanera amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Haig de confessar que la manera lírica, excepte les vegades que hem escoltat a la nostra bona companya, enregistrament sota el nom de Roger Ferrer Morató, però també amb el d'Indira, doncs no és molt present amb el nostre espai. Però avui m'ha semblat molt bé, amb aquest programa, recuperar un disc editat per la Linda Mirabal, Bajo las Palmeras, que es va publicar el 2023, i extreure'n un parell de peces. Aquesta, Bajo las Palmeras, amb la Clara Zayas, l'escoltàvem, i una segona, que porta el nom de Mi Mariposa, interpretada per la mateixa Clara Zayas amb en Nelson Toledo.

La música, doncs, l'habanera lírica amb aquestes dues peces que acabem d'escoltar. De l'habanera lírica i d'aquestes dues peces passem a Astúries, perquè una de les peces més clàssiques del repertori d'aquest petit país anomenat Astúries és La Capitana. El gran Ivan Cano, per exemple, en va fer ara una versió, recordo, per la pandèmia, que va ser espectacular des del balcó de casa seva. Però avui l'escoltarem, aquesta peça, amb la veu d'en Carlos Rubiera.

Seguirem amb Astúries, amb un altre dels personatges clàssics de la música asturiana, com és en Pipo Prendes, natural de Candàs, i que ens aporta també, al llarg de la seva discografia, diversos temes dels relacionats amb la nostra música. De fet, ja havíem escoltat, temps enrere, amb el nostre programa, aquella selecció de maneres que ens havia ofert, però també us podem recomanar peces com Cielo, dedicat a Maria Dolores Pradera, o peces que pertanyien amb el seu àlbum de l'any 2000, Flores de l'Agua. En Pipo Prendes ens portarà ara mateix allà en l'Havana.

0: Jo no vull ballar mai més. Fora tangos i romansos, jo no vull ballar mai més per baix.
1: Així hem arribat gairebé fins al final del nostre programa per aquesta setmana amb la colla Jacomet i aquesta interpretació del tango de la punyalada. Amb Cubacán i el tema que ens aportaran, Jo Soy Guajira, la Neus, en Càstor i l'Enric, ens serviran per acabar el nostre programa Els Cantaires del Montgrí amb l'Havanera La Gavina. Soc Rafael Corbí i ha estat una nova edició de Ràdio Havanera que espero que hagi estat del vostre grat. Fins la propera.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
0: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa.
2: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Bebo.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia, avui dijous arriba el punt àlgid d'aquesta calorada, calor canicular, valors superiors als 30 graus al Baix Empordà. Precaució i protegiu-vos.
0: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2: Què tal, com esteu? És dijous, 28 de maig, com sentíem ara la prèvia meteorològica, temperatures altes en aquests moments a molts punts de la comarca. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha 20 graus a Torroella, 16,5 a la Tallada, 17 a la Bisbal, 20 a Palafrugell i 19 a Castell d'Aro. Per tant, avui doncs, és un d'aquells dies que esperem que també doncs, ja posi punt final, no?, aquestes altes temperatures. En tot cas, d'aquí una estona doncs, ens ho ampliarà l'Isaac Vila en aquest informatiu, que avui tindrem diversos temes sobre la taula. Però és que l'entrevista que farem d'aquí uns minuts, volem parlar de l'àrea bàsica de salut de Palamós. De fet, celebra aquest any el 25è aniversari i faran tota una sèrie d'activitats institucionals, culturals i populars els dies 4, 6 i 11 de juny. Per això, d'aquí una estona, parlarem amb Cristina Montañés, que és la directora de l'ABS de Palamós, perquè ens expliqui com preparen totes aquestes iniciatives. Tot això serà d'aquí uns minuts. També parlarem, com cada dijous, de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat. Però com que també doncs, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat més destacada del dia d'avui, anem a repassar ja els titulars més destacats. Maria Alsina, bon dia.
4: Hola Ferran, bon dia.
2: Perquè comencem parlant que la Policia Nacional deté a Palafrugell i Corçà dos homes de 34 i 60 anys per tinença de pornografia infantil.
4: La investigació es va iniciar arran de la informació que la policia va rebre a través d'una associació col·laboradora de Google. Els agents van obtenir diversos informes de descàrregues que podrien ser susceptibles de contenir pornografia de menors. Els informes constataven que dues persones havien estat descarregant contingut pedòfil durant tot el 2025. Davant d'això, la policia va iniciar dues investigacions i un cop confirmat van fer dues entrades als domicilis dels implicats. Els agents van trobar cruents arxius de contingut sexual amb menors d'edat, incloent-hi lactants a casa d'un dels arrestats.
2: Doncs d'aquí una estona ens ho amplies. Gràcies, Maria. Però, Joan Coll, bon dia, que també ens acompanyaràs avui.
5: Bon dia, Ferran.
2: Perquè ens has d'explicar que l'Ajuntament de Torroella es personarà contra acusació popular per l'agressió a dos treballadors d'un bar.
5: El consistori es personarà com a acusació popular i reclama contundència judicial davant d'uns fets que considera absolutament intolerables i contraris a la convivència i al civisme al municipi. Els fets s'haurien produït després d'una discussió relacionada amb la circulació de bicicletes i patinats en una zona de vianants amb molta afluència de persones.
2: Gràcies, les 8 i 3. Avui també l'actualitat més destacada també passa pel FIMAC, perquè es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia.
5: El festival tornarà a transformar diversos espais del municipi en escenaris dedicats a la màgia, amb propostes per a tots els públics i disciplines. En una entrevista al Supermatí, el director del festival, Àlex Brull, explica que la programació combinarà mentalisme, cartomàgia, grans il·lusions, màgia de proximitat i espectacles familiars.
2: I és que també el Festival de Torroella de Montgrí celebra la 46a edició entre el 31 de juliol i el 21 d'agost.
4: Comptarà amb una programació que combinarà grans noms internacionals, música antiga i creació contemporània. El certamen arriba aquest any sota el lema L'amor també deixa rastre, una proposta que reivindica la música com a espai de memòria, emoció i transformació.
2: Les 8 i pràcticament 4 minuts.
5: Música.
2: Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya, dins dels municipis en la categoria de 20.000 a 50.000 habitants. És un reconeixement del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que avala la seva trajectòria en transformació digital i govern obert. L'índex valora serveis digitals, gestió electrònica i transparència de les administracions locals catalanes amb dades objectives. D'aquí una estona us ampliem això, però també... Joan Coll, ens has d'explicar que l'Espai Medes i el Centre de Busseig de l'Estartit reforcen la divulgació del patrimoni marí.
5: L'Espai ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit i Illes Medes per reforçar la promoció i la divulgació del patrimoni marí del territori. L'acord també facilitarà visites guiades al Centre d'Interpretació Marí i accions conjuntes de sensibilització sobre el medi marí.
2: I l'OncoSwim celebra dissabte la desena edició amb una participació de rècord. De fet, un total de 33 equips prendran part en aquesta prova d'aigües obertes a la Costa Brava per recaptar fons contra el càncer. L'esdeveniment consolida el seu creixement i reforça el compromís social i esportiu amb la investigació oncològica. I Regincós commemora aquest any el centenari de la seva escola amb l'exposició Anem a Estudi. Escola de Regincós, 1925-1977-2025. Maria, els
4: Aquesta és una mostra fotogràfica i documental que repassa més de mig segle d'història educativa al municipi. La inauguració es va fer dissabte passat a la tarda i va reunir més de 150 persones, entre exalumnes, familiars i veïns del poble.
2: Aquestes són les notícies del Baix Empordà, que us ampliarem d'aquí uns minuts.
0: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
2: I ara que són pràcticament les 8 i 6, sortim del Baix Empordà perquè hem de parlar de tot el que passa, no?, més enllà de les nostres fronteres, i és que en clau espanyola el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat avançar les eleccions generals malgrat les investigacions judicials que afecten el Partit dels Socialistes. Des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, Sánchez ha afirmat que la legislatura es mantindrà fins al seu termini previst i ha assegurat que actuarà amb contundència endavant qualsevol comportament irregular que pugui aparèixer. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que requereixi al Partit Socialista tota la documentació relacionada amb la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del maig del 2024. La petició inclou contractes, factures, despeses de propaganda i documentació comptable. Tot plegat, doncs, presentada davant la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. Els socialistes catalans asseguren que van actuar amb total transparència, que van respectar la legislació electoral i que facilitaran tota la informació requerida per la justícia. Arran d'aquest requeriment judicial, Junts per Catalunya, el PP i Vox ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament perquè doni explicacions als grups de l'oposició i que facilitaran tota la informació requerida per la justícia. Arran d'aquest requeriment judicial, Junts per Catalunya, el PP i Vox ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa,

0: que utilitza equipament de la multinacional xinesa. El govern defensa que el procés s'ha fet amb totes les garanties i recorda que no existeix cap contracte directe amb aquesta empresa. I avui comença a Badajoz el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per la seva contractació com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz. La Fiscalia demana l'absolució de tots els investigats, mentre que les acusacions populars reclamen penes de presó i inhabilitació. I aquest dijous continua la vaga educativa al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. Els sindicats mantenen les mobilitzacions després que la reunió amb el Departament d'Educació acabés sense un acord. Les dues parts es tornaran a reunir al migdia amb l'objectiu d'apropar posicions, especialment en matèria d'escola inclusiva i també les millores laborals. Les protestes d'aquest dimecres van provocar afectacions destacables al trànsit a l'AP7 i a l'A2. I Uganda ha decidit tancar la frontera amb la República Democràtica del Congo durant almenys 4 setmanes per intentar contenir el brot d'Ebola que afecta la regió. Segons les darreres dades, la malaltia ha causat més de 200 morts al Congo i una víctima mortal a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut manté el risc molt alt als dos països i reclama mesures urgents per frenar l'expansió del virus. I als Estats Units, l'exassistent personal de l'actor Matthew Perry ha estat condemnat a 3 anys i 5 mesos de presó per haver-li administrat diverses dosis de ketamina. La justícia considera provat que Kenneth Wiamassa va injectar la substància a l'intèrpret de la sèrie Friends durant les setmanes prèvies a la seva mort, que va ser l'octubre del 2023. Amb aquesta sentència queda tancat judicialment el cas. I ara és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Acalorats, què ens pots explicar?
1: La situació meteorològica aquest dijous vindrà marcada per aquesta calor canicular, una calor més pròpia del mes de juliol o fins i tot del mes d'agost, de canícula, que no pas de finals de maig. Pràcticament, ara mateix, tenim unes temperatures molt suaus, valors ja els 20 graus, ja arriben els 20 graus a la costa, però és que avui engegarem un ingredient més, i és una mica d'aire del nord-oest, una mica més escalfat, i per tant, podríem superar els 30 graus, 32, 33, 34 graus, podríem arribar a l'interior del Baix Empordà. Per tant, calor de canícula, per tant, prenem precaucions, evitem les hores centrals del dia amb exposició al sol. Per tant, precaució. Aquesta situació continuarà a partir de divendres i el cap de setmana amb un lleuger descens de la temperatura.
0: Gràcies, Isaac. Demà doncs ens actualitzes també quina serà l'evolució pel que fa a aquest cap de setmana i aquestes temperatures.
2: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Ara farem una pausa. Després, el comentari de Xevi Cortadellas i també l'entrevista a Cristina Montañés sobre les activitats de l'ABS de Palamós, que celebra 25 anys. Fins ara mateix.
2: Supermatí.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
5: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
5: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
6: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
7: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge

0: 31 de maig, 40a marxa de la Garoina, sortida a les 8 del matí des dels Ametllers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màrio. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
3: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Avui el comentari d'opinió ens el porta Xavi Cortadellas.
6: En el seu poema Nostos, una paraula grega que vol dir retorn, Louis Glick va escriure "We look at the world once in childhood, the rest is memory", que traduït significa "Mirem el món una vegada, a la infantesa, la resta és record". Escric això perquè mentre estic llegint en francès tots els volums de la recerca del temps perdut de Marcel Proust, una lectura que calculo que en durarà cap un any, he dedicat unes hores a "No vingueu al poble a reposar" de Marc Camps. Es tracta d'un llibre curt i amè i combatiu i ben escrit. El segon que fa aquesta autora, que a més tampoc no fa pastant, va aguantar alguna de les meves classes a l'Institut de Solrà. Pobre mar. Entenc que tot sovint se'n cansés, deixés d'escoltar-me i mirés més enllà de la finestra. Quan érem al segon pis de l'institut, veia el Ter i el Canigó al nord, les Gavarres al sud, la plana de l'Empordà per tot, i amagat, més enllà del Congost, el pla de Camp Durà que porta cap a Girona. El gironès no el podia veure perquè només existeix en alguns papers i en alguns llibres, i nosaltres fèiem o provàvem classes de literatura. Llegeixin "No vingueu al poble a reposar". A mi em sembla que val molt la pena. La mar no va gens lluny, altrament, del que va fer Marcel Proust i del que ha fet molta altra gent, jo mateix. I perdonin, El primer senyal, el meu primer llibre, un recull de contes que ja no existeix pràcticament per ningú, i que també, com tants altres, era sobretot una vocació, un exercici de nostàlgia. Periodista, com també és, a "No vingueu al poble a reposar", Marc Camps va, però, més lluny. Evoca, i sobretot reivindica la vida dels pobles. I viure-hi, que no és el mateix que venir-hi de tant en tant a reposar i a mirar de fer una consulta per decidir si hi han de tocar o si no hi han de tocar les campanes. No hi patiu, gent cansada, que arriba un dia que tot s'acaba. Però també és veritat que si es lluita, no s'acaba tant, o en tot cas no s'acaba tan de pressa. Tant de bo en aquestes terres hi hagués hagut una mica més de conservadorisme o hagués imperat la nostàlgia. La nostàlgia també té coses bones, és preventiva. Escriu la Marc Camps a la nota que fa i que no fa només de pròleg. I ja acabo. Avui que per raons d'edat, si bé edats ben diferents, ni la Mar ni jo no som a l'institut, quan entro a Solrà, ja sigui perquè vinc de Barcelona, de Girona o de Besalú i Banyoles, hi ha dues coses ben diferents que em criden l'atenció. La primera, les cadires i taules que hi ha a la primera rotonda i que em recorden, ja era hora, que professors, estudiants i mestres ja no aguanten més tanta incompetència. La segona, i no m'agrada, un anunci a tocar la carretera que diu "Encara no has venut casa teva? A què esperes? Els teus veïns ja ho han fet". No en feu cas. En general, quan pot, la gent que de debò val somia fer moltes altres coses.

0: L'ABS, l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es duran a terme els dies 4, 6 i 11 de juny. I per parlar-nos d'aquestes activitats que hi haurà i de com se celebrarà aquest 25è aniversari, avui volem saludar a la directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer de tot, felicitats per aquests 25 anys.
1: Moltes gràcies.
0: Com, no, com es farà aquesta celebració? Què és el que heu programat?
1: Bé, hem programat, com has dit, tres actes que es duran a terme els dies 4 i 11 de juny, i aquests actes estan oberts a tota la ciutadania. Els hem preparat en el Montacura i molt de carinyo. El dia 4 serà un acte més bé institucional, a la sala del castell de Calonja, amb una taula de bat, una mica mirant el passat, el present i el futur. Comptarem amb parlaments del gerent de la regió sanitària, del gerent del CIBE i dels alcaldes de la zona. El dia 11 serà un acte que tindrà una vessant més popular. Estarem a la zona de l'estenedor de xarxes de Palamós, i n'hi haurà activitats populars des de les 9 fins les 5. Yoga, zumba, activitats infantils, un vermut musical i una rosada popular que està oberta a tothom. Finalment, el dia 11, i això és com una primícia perquè encara no hem tret el cartell, s'inaugurarà una exposició sobre dones de l'Empordà que han estat emprendedores en diferents àrees al llarg d'aquest cicle i l'anterior, i una conferència de Marca Sariego, que és una dona capitana de vaixell i activista, i tenim molta, molta il·lusió en aquesta inauguració també.
0: Em deies, no?, que són activitats que estan obertes a tothom, però, per exemple, pensant en la rosada, cal algun tipus de reserva abans?
1: Sí, totes les activitats, bueno, menys la xerrada, cal confirmació d'assistència amb una inscripció, més que res també per el càlcul, no?, de la gent que serem. Tanto en les xarxes socials de l'ABS de Palamós, com del CIBE, com en la web, n'hi ha la possibilitat d'inscriure's. I el dia 4, perquè al final del Parlament i de la taula n'hi haurà una mica d'aperitiu o sopar per als assistents, i el dia de la rosada també cal anar amb el tiquet previ, que hem de dir que té una vessant solidària, perquè els beneficis seran per a les millores de l'Hospital de Dia de Palamós, de la reforma que s'està fent perquè els pacients que estan a l'hospital de dia pues, puguin estar d'una manera més còmoda i confortable. De totes maneres, si algú arriba el dia de l'activitat popular a la rosada sense tiquet, allí també vendrem. Però és més fàcil si tenim una estimació prèvia de la gent que serem.
0: Em deies, no?, que tot això la gent ho pot trobar, no?, a les xarxes socials?
1: Exacte, a les xarxes socials i a la web del CIBE, de l'Hospital de Palamós.
0: Clar, també, no?, per exemple, una de les activitats es fa a Calonja, perquè, esclar, l'ABS de Palamós també atén altres municipis, no?
1: Exactament, hem volgut comptar amb la participació dels municipis que formen part de la nostra àrea bàsica, tant Calonja, Palamós i, bueno, Calonja Sant Antoni, Palamós i Vall-llobrega. La col·laboració de Vall-llobrega serà amb l'Associació Cultural del Recer, que seran els que ens faran la rosada.
0: Per tant, doncs, també una col·laboració. Són 25 anys. Com ha canviat l'Àrea Bàsica de Salut en aquest temps?
1: El canvi ha estat molt, molt substancial, perquè el canvi també ha estat a la nostra població. La població ha crescut d'una manera molt significativa. El territori també ha canviat a nivell demogràfic, i això també s'ha reflectit en que nosaltres també hem crescut molt en professionals, en els serveis que ara oferim, en la bastant que tenim més comunitària i més d'atenció pues a la cronicitat que ara és cap on anem, no?, els serveis d'atenció primària.
0: I cap on anem? És a dir, quins són els reptes també que hi ha de cara a aquests pròxims anys?
1: Els reptes de cara als pròxims anys, tal com te deia, és l'assistència a una població que cada vegada és més heterogènia i més gran. Això per nosaltres és un esforç tanto a nivell del tipus d'assistència que oferim. La primària cada vegada intenta ser més resolutiva, tot i les mancances que tenim de personal, intentem donar el major tipus de serveis. I comptem també con una major integració a nivell comunitari, perquè en els últims anys s'han incorporat a la nostra plantilla pues psicòlogos, fisios, nutricionistes, per intentar donar una assistència pues més global i més integral.
0: No, precisament, però portem unes setmanes que parlem molt de les mobilitzacions dels mestres, però també des dels col·lectius mèdics també hi ha unes demandes, per tant també això, em deies, no?, que hi ha reptes, no?, de personal. Fa por això, és a dir, fa respecte aquests pròxims anys en aquest sentit?
1: Bueno, això per nosaltres és un esforç d'intentar adaptar com ha canviat el perfil d'abans, no?, del metge i la infermera, no?, que és com el que comptàvem abans quan vam obrir nosaltres, no?, a l'ambulatori vell, a com ha canviat el perfil de los professionals amb els que comptem, del tipus d'assistència que abans es feia, que era una mica com més encaminada a derivar a l'hospital tot. Ara, bueno, pues contem amb el que contem i l'esforç i el repte és ser més resolutius amb les mans que contem.
0: Estem parlant amb la directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés, perquè celebren 25 anys amb diverses activitats aquest mes de juny, els dies 4, 6 i 11. Hi ha algun aspecte més a destacar?
1: Bueno, pues animar a tota la ciutadania a que celebrin aquest acte amb nosaltres, perquè la celebració no és només nostra, és una celebració de tots. Hem fet un logo que és un 25 en el que estan les fotos i imatges de professionals només d'ara, sinó d'abans, i usuaris també, perquè li volem donar aquesta vessant de que és una celebració de tots.
0: Cristina Montañés, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé a la celebració del 25è aniversari.
1: Merci, us esperem. Adéu, bon dia.

0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: 4 minuts per 2 quarts de 9, moment de repassar l'actualitat més destacada de la comarca. Comencem explicant-vos que la Policia Nacional ha detingut a Palafrugell i Cursà dos homes de 34 i 60 anys per tinença de pornografia infantil. La investigació va començar arran de la informació que la policia va rebre a través d'una associació col·laboradora de Google. Els agents van obtenir diversos informes de descàrregues que podrien ser susceptibles de contenir pornografia de menors. Els informes constataven que dues persones havien estat descarregant contingut pedòfil durant tot el 2025. Davant d'això, la policia va començar dues investigacions i, un cop confirmat, van fer dues entrades als domicilis dels implicats.
2: Els agents van trobar cruents arxius de contingut sexual en menors d'edat, incloent-hi lactants a casa d'un dels arrestats. En el cas del detingut a Palafrugell, els agents van comprovar que estava subscrit a diverses plataformes, algunes amb servei de streaming, des de les quals visualitzava el contingut a vegades en directe. A més, van detectar que havia efectuat diversos pagaments amb la intenció de poder mantenir relacions sexuals amb una menor del continent americà sense que la trobada s'arribés a produir per raons que es desconeixen. Aquest mateix individu hauria intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però l'aplicació activava un bloqueig preventiu perquè no té autoritzat crear aquest tipus de contingut. Els agents van intervenir als equips informàtics i ara la unitat d'anàlisi de la Policia Nacional està fent una exhaustiva anàlisi forense per intentar aclarir els fets. Pel que fa a l'arrestat de Cursà, els agents van corroborar que tenia arxius, tot i que en menor quantitat que el de Palafrugell. La unitat també està investigant-los. La Policia Nacional recorda que la mera descàrrega o simple emmagatzematge d'aquests arxius suposa un delicte tipificat al Codi Penal i adverteix que les penes poden arribar fins a l'any de presó i les multes corresponents. També alerten que cal alertar les autoritats competents en cas de descarregar aquest tipus de contingut per error.
1: L'Ajuntament de Torroella es personarà com a acusació popular per l'agressió a dos treballadors d'un bar. El consistori es personarà, en aquest cas, perquè reclama contundència judicial davant uns fets que considera absolutament intolerables i contraris a la convivència i al civisme al municipi. Joan Coll.
3: Segons les primeres informacions, els presumptes agressors haurien tornat més tard al lloc dels fets, armats, amb pals, i haurien atacat violentament les víctimes. A conseqüència de l'agressió, un dels afectats va necessitar punts de sutura al cap, mentre que l'altre va patir diverses contusions. L'equip de govern municipal ha qualificat els fets d'absolutament intolerables i ha remarcat que la violència mai pot ser la resposta. En aquest sentit, el consistori defensa que el municipi ha de continuar sent un poble de respecte, convivència i civisme. Són declaracions de l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'estartit, Jordi Colomí.
4: Primer de tot, lamentar molt profundament que fets com aquests s'hagin produït en el nostre municipi i que hagin afectat a una gent, una família encantadora que regenten un negoci que és modèlic en tots els sentits en el nostre municipi. I, evidentment, ens posem a disposició de la família per tot el que calgui, perquè fets com aquests són irrepetibles, no es poden produir mai més en el nostre municipi i hem de fer tot el possible, totes les nostres forces, perquè això no torni a succeir.
3: L'Ajuntament també ha expressat el seu suport a les víctimes, les seves famílies i a l'equip del local afectat. A més, ha anunciat que ja ha encarregat als serveis jurídics municipals la preparació de les actuacions necessàries per personar-se com a acusació popular en el procediment judicial. El govern municipal assegura que aquesta decisió vol evidenciar que no es toleraran actituds violentes al municipi i reclama la màxima contundència judicial davant la gravetat dels fets. La policia local treballarà coordinadament amb la resta de cossos policials per reforçar la seguretat i evitar que situacions similars es tornin a repetir.
1: I Palafrugell ha revalidat la posició dins dels 10 municipis de 20.000 a 50.000 habitants amb un millor índex de maduresa digital. És un reconeixement que valora la transformació digital i el govern obert. S'ha lliurat en el marc dels reconeixements d'administració oberta impulsats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. L'acte s'ha celebrat en l'onzena edició dels guardons que distingeixen les administracions locals amb millor desenvolupament digital. El rànquing, que es basa en l'índex de maduresa digital, que és un indicador que analitza dades objectives sobre la implantació de serveis electrònics, la gestió digital dels procediments administratius i el nivell de transparència dels portals institucionals. El municipi ja havia estat reconegut en diverses edicions anteriors. El consistori destaca l'aposta que fa per una administració més eficient, accessible i orientada a la ciutadania amb l'objectiu de simplificar tràmits i millorar la relació amb la població. En aquesta edició, Palafrugell comparteix classificació amb altres municipis en referents del país com Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu o Gavà, que també destaquen en l'àmbit de la digitalització pública.

0: I ara parlem també de temes culturals, perquè el FIMAC es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia. En una entrevista en aquest programa, Àlex Brull, el director del festival, explica que la programació combinarà mentalisme, cartomàgia, grans il·lusions, màgia de proximitat i espectacles familiars. Joan Coll.
1: Una de les principals novetats d'aquest any serà un sopar espectacle al restaurant El Descarat, amb Dani D'Ortiz, un dels grans noms internacionals de la cartomàgia. De fet, Brull afirma que és un dels tres millors del món en aquest àmbit.
2: Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan, tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. M'encanta, m'encanta aquest home, és fascinant. El tindrem també al festival, al cinema petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre.
1: El director del festival també ha destacat la participació de cartomàgia

0: I tornem al supermatí, disculpeu, ara doncs tornem a repassar, no? Perquè en Joan Colla ens estava explicant la informació sobre el FIMAC, que es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia. Sentim les paraules també del director del festival, Àlex Brull, en declaracions en aquest programa.
1: Una de les principals novetats d'aquest any serà un sopar espectacle al restaurant El Descarat, amb Dani D'Ortiz, un dels grans noms internacionals de la cartomàgia. De fet, Brull afirma que és un dels tres millors del món en aquest àmbit.
2: Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. M'encanta aquest home, és fascinant. El tindrem també al festival, al cinema petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre.
1: El director del festival també ha destacat la participació de Karim, que arribarà directament des de la Gran Via de Madrid, i del mag Stigman, assessor del Mago Pop i guanyador de diversos premis internacionals. El FIMAC arriba aquest any a la 14a edició, consolidat com un dels festivals de màgia més reconeguts del sud d'Europa. Segons Brull, el certamen comptarà amb més de 20 artistes i més de 70 actuacions repartides en diferents espais de Torroella. El festival també manté la seva vessant solidària a través d'una gala gratuïta dirigida a persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. A més, el FIMAC inclou el FIMAC Pro, un espai professional orientat al sector de la màgia i als artistes especialitzats.
0: Gràcies, Joan, però també hem de parlar d'altres temes culturals, perquè Maria Alsina, ens has d'explicar que el Festival de Torroella de Montgrí celebra la 46a edició entre el 31 de juliol i el 21 d'agost. Comptarà amb programació que combinarà grans noms internacionals, música antiga i creació contemporània. El certamen arriba aquest any sota el lema «L'amor també deixa rastre», una programació que reivindica la música com a espai de memòria, emoció i transformació.
3: Ho explica la directora de Joventuts Musicals de Torroella, Montse Faura.
4: En un moment molt opac, molt convuls, on la ferida també hi entra la llum, i entre l'ordre i l'aventura, aquest binomi constant, no?, de que en un moment tan opac com el que vivim i que hi ha tantes guerres, i sembla ser que tots parlem del que ens deixa aquesta situació maldestra que estem visquent, doncs també recordar, no?, que l'amor també deixa aquest rastre i com això va teixint tota la programació que ens trobem aquest any al Festival de Torroella.
3: La programació reunirà artistes i formacions destacades del panorama internacional com el pianista Daniil Trifonov, la soprano Nadine Sierra, la Mahler Chamber Orchestra, la Freiburger Barockorchester i la Venice Barockorchestra, entre d'altres. El festival s'inaugurarà amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el pianista Josep Colom i el director Vitali Aleksenok, amb un programa dedicat a Beethoven. La música antiga seguirà sent una de les grans apostes del festival, amb actuacions de cantoria, la Poème Harmonique Concerto 1700 amb la cantaora Laura Marchal i el recital de Clara Brunet i Bors Ulgen a l'església de Sant Genís. La programació també inclourà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violoncel·lista Pablo Fernández. A més, el festival estrenarà un nou quartet de corda del compositor Joan Magraner. El certamen mantindrà també els concerts en espais patrimonials del municipi amb el cicle Singular Torroella, que programarà actuacions al Palau Solterra, al Museu de la Mediterrània i a l'Església de Sant Genís. Paral·lelament, l'inèdit Empordà ampliarà la programació de documentals musicals, passant de 8 a 12 projeccions. El festival dedicarà una retrospectiva especial al cineasta neerlandès Frank Schaeffer i incorporarà el primer Premi Internacional Inèdit Empordà, dotat amb 3.000 euros. El projecte mantindrà també el suport al talent emergent amb residències artístiques i concerts vinculats al programa europeu S-Emerging. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres i el festival tornarà a oferir la iniciativa Butaca Jove amb entrades d'última hora a preus reduïts per a menors de 30 anys.
0: I les Palmedes i els centres de busseig de l'Estartit reforcen la divulgació del patrimoni marí. L'espai ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit i les Medes per reforçar la promoció i la divulgació del patrimoni marí del territori, Joan.
1: L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el sector del busseig i l'equipament municipal amb l'objectiu de fomentar el coneixement del medi marí i impulsar pràctiques subaquàtiques responsables i sostenibles. Una de les principals novetats és que els centres d'immersió associats podran organitzar visites comentades a l'Espai Medes amb guies propis. Per fer-ho, aquests professionals hauran de rebre una formació específica i una acreditació prèvia per part del mateix centre d'interpretació. El conveni també preveu que durant aquest any cada centre de busseig associat pugui aportar gratuïtament fins a 2 grups de visitants a l'Espai Medes. La iniciativa vol acostar als usuaris dels centres d'immersió els continguts divulgatius relacionats amb la biodiversitat marina, la conservació del litoral i els valors naturals de les Illes Medes. A més de les visites guiades, les dues entitats treballaran conjuntament en activitats i iniciatives vinculades a la sensibilització ambiental i la divulgació del patrimoni marí.
0: Perfecte, gràcies, Joan, però també parlem d'un tema relacionat amb el mar. Perquè la travessia solidària OncoSwim celebrarà aquest any la seva 10a edició amb xifres de participació històriques. La prova, que es farà dissabte, tindrà 33 equips inscrits. És el nombre més alt registrat fins ara i es consolida com una de les cites solidàries més destacades de la Costa Brava. L'esdeveniment combina esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Els participants completaran la travessia en aigües obertes entre l'Estartit i Calella de Palafrugell en un recorregut que any rere any mobilitza centenars de nedadors, voluntaris i persones vinculades a la iniciativa. L'augment de participants també confirma el creixement de l'OncoSwim i el suport social que ha aconseguit després d'una dècada d'activitat. La prova manté el seu esperit solidari i el compromís amb la investigació oncològica i el suport a les persones afectades per la malaltia.

0: I Regincós commemora aquest any el centenari de la seva escola amb l'exposició Anem a Estudi, Escola de Regincós 1925-1977-2025. És una mostra fotogràfica i documental que repassa més de mig segle d'història educativa al municipi. La inauguració es va fer dissabte passat a la tarda i va reunir més de 150 persones, entre exalumnes, famílies i veïns del poble. Maria.
1: L'exposició presenta més d'un centenar de fotografies, treballs manuals, material escolar i records vinculats a l'antiga escola de Regencós, que va estar en funcionament durant més d'una cinquantena d'anys. Bona part del material exposat ha estat cedit per antics alumnes i famílies del municipi, molts dels quals van assistir a l'acte inaugural. La mostra és fruit d'un treball de recerca i documentació que s'ha allargat durant més d'un any i que ha anat a càrrec d'un grup de voluntaris de Regencós. Alguns dels impulsors també havien estat alumnes del centre. Durant aquest procés, els organitzadors han aconseguit identificar pràcticament tots els alumnes, mestres i familiars que van passar per l'escola entre els anys 20 i finals dels 70. L'antiga escola de Regencós es va inaugurar el novembre de 1925 i va comptar amb el suport econòmic de l'industrial surer palafrugellenc Josep Torres i Jonama, una de les figures destacades del mecenatge educatiu i social al Baix Empordà durant el segle passat. Torres i Jonama, que havia fet fortuna als Estats Units, va impulsar diversos projectes educatius i assistencials a la comarca, entre els quals les escoles de Palafrugell, Regencós, Pals i Mont-ras. L'acte inaugural va incloure les intervencions de diversos comissaris de l'exposició i alumnes de l'escola, com Maria Carme Esteve i Josep Vila, així com el dissenyador de la mostra, Oriol Pi Ferrer, i de l'alcaldessa de Regencós, Pilar Pagès. Un dels moments més destacats de la jornada va ser la recreació d'una fotografia històrica feta el dia de la inauguració de l'escola, ara fa 100 anys. Els assistents van repetir la imatge original amb la participació de molts descendents dels veïns que apareixien a la fotografia del 1925. L'exposició es podrà visitar durant els caps de setmana del mes de maig i forma part dels actes de commemoració del centenari de les escoles Torres i Jonama.
0: I també referent a un projecte educatiu, la Fundació Impulsa organitza avui els actes de tancament del curs dels joves impulsers en diferents territoris de Catalunya. Les trobades serviran per reconèixer l'esforç i la motivació dels estudiants en situació de vulnerabilitat que han cursat estudis de formació professional amb el suport de mentors i mentores durant aquest any acadèmic. Els actes es faran avui a 6:15 de la tarda. Durant la primera mitja hora hi haurà una part institucional i després els joves i els seus mentors participaran en una activitat creativa i psicopedagògica per fer balanç de la seva evolució personal i acadèmica. A les diferents trobades hi assistiran els joves participants del programa, també membres del patronat de la Fundació Impulsa, ambaixadors territorials, representants d'organitzacions impulsores i responsables polítics de consells comarcals, ajuntaments i altres entitats públiques vinculades al projecte. Els actes repartiran entre Vic, Girona, Manresa i Sabadell. De fet, pel que fa a les comarques del Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès i La Selva, es farà avui a l'Auditori Espai Caixa de Girona. Amb aquestes notícies hem arribat ja a 9:15, moment de fer un cop d'ull a les estrenes de sèries, pel·lícules i tot el que ens arriba en format audiovisual, com sempre, amb l'Ignasi Arbat.
2: Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
0: Ignasi, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, com va tot?
3: Doncs molt bé, aquí preparats per portar aquí tota la colla de pel·lícules i sèries que tenim aquesta setmana.
0: Molta cosa?
3: Sí, no són aquelles les millors que ens esperen aquests dies, eh?
0: Doncs amb què començarem parlant?
3: Comencem potser per la proposta més comercial, que és El Drama.
0: A veure si podem sentir el so, que sempre fa coses rares, això.
4: ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
5: Sí.
4: Vale, ¿y de la primera cita?
5: Sí, claro.
4: ¡Mierda!
5: No es obligatorio hablar.
6: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
4: ¿Amor?
6: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
4: Las dos, creo. Es muy raro.
6: ¿A los 30?
5: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
7: ¿Qué haces?
5: Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
7: Desagradable, tío.
6: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
5: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
6: A ver, ¿qué hiciste?
5: Claro. Un perro.
6: Había cervezas y porno.
5: ¿Lo dejaste toda la noche?
6: Sí.
5: ¿Qué es lo peor que he hecho? ¿Yo me...?
8: Vale, jo...
0: Què és el drama?
3: El drama, doncs mira, això consisteix en ajuntar dos actors superfamosos, com són Zendaya i Robert Pattinson. I en aquest cas els casem. fem veure que són parella i són una parella així jove, divertida, etc. No? Aleshores, organitzen el que seria una mena de... Com t'ho explicaria? De reunió d'amics, de xerrada entre ells, i cadascú es va explicant doncs, coses que no coneixen dels altres. No? Aleshores, quan arriba el torn del personatge de Zendaya, explica una cosa que indigna a la resta i, a més, és una cosa que començarà a provocar problemes entre la parella, fins al punt que el personatge de Robert Pattinson només tindrà allò al cap mentre doncs, estan preparant el casament. I això, clar, evidentment originarà una crisi, que és amb el que està jugant aquest drama, vaja. Bàsicament és un drama, no? Tot i que ja es diu, la pel·lícula sí, el drama, de drama. Vull dir que...
0: És un
3: dirigeix
0: drama.
3: Sí, el noruec Christopher Borgli.
0: Perfecte, doncs això ens arriba, no?, també a les grans pantalles. I què més tindrem?
3: Sí, i tenim també una altra pel·lícula, que és El caso Huberner.
9: Hitler manipula la verdad hasta volverla irreconocible. Desde Londres para contarles la verdad, no la propaganda que les dan con cuchara a sus líderes.
10: ¡Hein Hitler!
9: El terror de la Gestapo no debe quedar sin expiación. Hasta aquí la emisión de la tarde.
11: ¿Me guardáis un secreto? Creí que escribiría la verdad.
12: El falso halo de Hitler se ha desvanecido. Ve al hombrecillo tal como es. Un charlatán asesino.
11: Podemos hacer...
0: ¿En qué consisteix?
3: Doncs mira, això és un grup de joves, amics, que escolten així d'amagat durant l'Alemanya nazi una emissora de ràdio de Londres. Aleshores, allà els hi comencen a donar informació sobre l'Alemanya de Hitler, que és una informació que arriba no filtrada, no? És a dir, directa. D'aquesta manera se n'adonen que tot el que els explica Hitler a través de les notícies, etc., és informació sesgada i que no és la veritat. Aleshores, el que decideixen fer aquests amics és imprimir tota una sèrie no és una revista, però fulletons, val? I els van repartint per tota Alemanya. I es fan ressò d'aquestes notícies que ells escolten a través de la ràdio. Aleshores comencen a trepitjar seria la imatge de Hitler. Això hem de dir que està basat en fets reals, que no és una cosa que s'inventi dintre la ficció. Detenen a un d'ells, que és un jueu, i aleshores aquí veurem com reaccionen als altres i com hauran d'assumir aquesta persecució per part de la Gestapo, bàsicament.
0: O sigui, veig que promet, no? Vull dir, pel que expliques, té bona pinta.
3: Sí, però tampoc és una pel·lícula d'aquestes que sigui referència, dintre del gènere de nazi, Segona Guerra Mundial, etc. És un cas molt petit, concret, i la pel·lícula, a veure, no deixa també de ser bastant previsible per allò on va al llarg de tota l'estona. Però bé, si us interessen aquestes qüestions, episodis històrics petitets en aquest context, doncs pot ser interessant per vosaltres.
0: Perfecte, doncs això ens arriba al cinema, però a les plataformes també tindrem novetats, no?
3: Sí, doncs anem a les plataformes, que aquí tenim un parell d'estrenes importants i la primera d'elles és una sèrie de, entre cometes, direm això, de superherois, que es diu Spider-Noir.
13: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
14: I'm glowing bright of Nuvidian.
15: The universe trends to disorder.

0: do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Què és, Spider-Noir?
3: Dubtes que diries això és impossible que surti bé ni que quedi bé, sorprenentment, és una bona sèrie. Mira, t'explico. Tot això sorgeix primer dels còmics i després de les pel·lícules. De l'univers aquest de Spider-Man i l'Spider-Verse, etc., no? Que ha replicat en animació unes històries dels còmics, que és agafar diferents versions de Spider-Man i ajuntar-les, no? I una de les que més va triomfar en la pel·lícula d'animació és l'Spider-Man Noir, que és una versió de Spider-Man ambientada en els anys 30, aquesta època de gàngsters, llei seca una mica, aquesta cosa detectivesca, no? D'aquesta època. Tot això, doncs, barrejat amb l'univers de Spider-Man, no? És a dir, és un tio amb superpoders, que dispara taranyines, etc, etc. I la veu li posava el Nicolas Cage en aquest personatge. I algú va pensar, escolta, i per què no agafem aquest personatge i fem una sèrie d'acció real amb Nicolas Cage com a protagonista fent, entre cometes, de Spider-Man? Doncs aquesta bogeria és la que ha sortit bé. O sigui, Amazon ha penjat els 8 capítols, eh? Jo no els he pogut veure encara els 8, he vist els primers. Però ja veient el primer, clarament dius, hòstia, això és interessant, està bé, és diferent. I veus el Nicolas Cage, que és un detectiu d'aquests típics que hem vist en cinema negre. De fet, tota la sèrie està molt ben ambientada en aquest Nova York dels anys 30. I és la típica història detectivesca, no? Allò, un detectiu amb problemes de diners, amb una secretària que no li paga gaire bé. Aleshores, ell té un trauma que va deixar de ser, doncs, aquest superheroi, aquesta aranya, com li diuen aquí, perquè els noms no són ben bé iguals, estan una mica canviats. I en aquest cas ha de lluitar contra Silvermane, que és un gàngster que té aterroritzada la ciutat de Nova York i que en un moment determinat haurà de recuperar la identitat aquesta d'aranya quan comencen a aparèixer altres dolents que tenen superpoders. Que són dolents que hem vist o que surten en els còmics de Spider-Man, però reformulats i recanviats. Hi ha un bon repartiment. A banda de Nicolas Cage, el que fa de gàngster dolent és Brendan Gleeson, un actoràs, i, escolta, la sèrie m'ha sorprès, la veritat que sí.
2: Et volia preguntar, perquè el tràiler és en blanc i negre, té una importància, això?
3: Té una importància tan important que és que quan tu comences el capítol, que el veus en color, te diu, ei, si el vols veure en blanc i negre, has d'apretar aquesta tecla i et canviarà automàticament la sèrie de color a blanc i negre. Aleshores, tu pots anar jugant.
2: Sí, no? Dius, mira, no?
3: Sí, sí, sí. Home, en blanc i negre dona aquesta sensació encara més de l'època, no? Però els colors, he de dir que estan ben treballats, també. Aleshores, tu pots veure un tros en color, un tros en blanc i negre, si vols, o tot en blanc i negre, o tot en color. Queda la teva elecció.
2: Què vas fer, tu, en els primers episodis?
3: Ah, no, jo he vist en color, directament. Sí, sí. És que jo quan me poso una cosa, ara vaig a canviar i no sé què, ara el seu en color, l'altre en negre, mai, perquè no sé, potser ja quan l'acabi diré, mira, ara tornaré a veure els trossos en blanc i negre, però primer la veuré tot en color d'una tirada.
2: Mira, una decisió curiosa.
3: Sí, sí.
2: Què més tindrem? Perquè ens queden ja 5 minuts i haurem d'anar acabant. Què més ens recomanes?
3: Doncs mira, prefereixo dedicar una mica més de minuts a aquesta que no pas la que ve, que és Ciudad de las Estrellas, sèrie d'Apple TV.
4: Vístase. Acompáñenos.
5: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos...
2: De què tracta?
3: Doncs mira, això és un spin-off de la sèrie For All Mankind, que és aquesta sèrie que també es diu Parato de la Humanitat, traduïda en aquí, que és aquesta versió alternativa de què hagués succeït en la carrera espacial o en l'evolució de la investigació científica del nostre planeta si Rússia hagués aterrat primer a la Lluna abans que els Estats Units. Tot això és la història que t'explica aquella sèrie i com van passant els anys i com la carrera espacial no s'atura. I això fa que els humans arribem a Mart, etcètera, etcètera, no? Amb aquesta sèrie tornem enrere. És a dir, explicarem la mateixa història, però en lloc del que els protagonistes siguin els americans, seran els russos. I veurem com els russos aconsegueixen convertir-se en la primera nació en enviar un home a la Lluna. I allò que se'ns explicava o que vèiem amb una petita imatge només
6: a la primera temporada de la sèrie. Ara, doncs, tens tota una temporada de 8 capítols que t'explicaran per què i de quina manera són els russos els que s'avancen en la carrera espacial envers els nord-americans. I bé, està superben ambientada la sèrie, la veritat és que, bueno, però m'encanta, també ha fet molt bona feina ambientant. I tornar enrere, bé, està bé, perquè recupera sensacions com les que tenies a la primera temporada de la sèrie. I a mi és una sèrie que m'encanta, és de les millors que hi ha en el catàleg d'Apple TV, i ganes de veure aquests 8 capítols.
2: Doncs això que ens arriba a Apple TV, farem també un darrer apunt, també amb una altra proposta, no?, que ens arriba.
6: Sí, ràpidament, una que es diu Ven a hablar conmigo, dirigida per John Travolta.
2: Surprise, we are going on a... Que arriba també a Apple. Pel·lícula o sèrie?
6: És pel·lícula, però no és una pel·lícula massa llarga, perquè dura 61 minuts, o sigui que no sabria si això li hem de dir pel·lícula o mig metratge, no? És complicat. Bé, en tot cas, és la pel·lícula que va presentar John Travolta a Cannes, que, si no recordeu, es va passejar allà amb una gorra, una cosa així una mica, no? I la gent li va sorprendre que als seus 70 i escaig anys el tio estigués tan ben conservat i caminés molt bé. Doncs en aquesta pel·lícula, John Travolta està basada en un llibre que va escriure ell mateix i bàsicament és una història de memòria de si mateix de per què li agrada tant l'aviació. Aleshores, el punt de vista és d'un nen que està fascinat per els avions, no? La seva mare, doncs, i ell viatgen molt en avió i aleshores, doncs, veus com això el va canviant i li va creant tot aquest interès. I veus aquestes coses així clàssiques de l'aviació de moltes pel·lícules aquestes dels anys 60, no? És a dir, doncs, com les hostesses, aquests vestits tan curiosos que portaven, els menjars que hi havia als avions, que era una cosa, doncs, molt més... doncs, que es menjava més bé que no pas ara, diguem-ho així, etcètera, no? Tota aquesta fascinació, aquesta nostàlgia envers com era el món de l'aviació en els anys 60.
2: Doncs bé, moltes propostes que ens arriben aquests dies. Ignasi Arbat, moltes gràcies. Bona setmana.
6: Igualment, una abraçada. Adéu.
2: Pocs segons i arribarem ja a les 9 del matí. Temps per un últim apunt meteorològic que segur que l'Isaac dirà que fa calor.
7: Avui esperem aquest pic màxim de temperatures elevades, d'aquesta calor canicular, pròpies més del mes de juliol o agost que no pas del mes de maig, amb temperatures que podríem arribar als 34 graus a l'interior de l'Empordà. Per tant, precaució a les zones centrals del dia. La resta, tranquil·litat, i poder demà divendres baixaria una mica el termòmetre, però continuaríem amb valors elevats.
2: Fins aquí el supermatí d'aquest dijous. Tornem demà a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. A reveure. Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, i a aquesta hora destaquem que la carretera C32 a Mataró es troba tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació de mestres i professors en aquesta nova jornada de mobilitzacions. Hi ha afectacions a la via des de Vilassar de Mar fins a Sant Andreu de Llavaneres. Destaquem també congestió a la C55 entre Abrera i Olesa cap a l'enllaç amb la 2. Es mantenen les retencions a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona. En aquest cas hi ha un carril tallat per un accident, i a la B23 d'entrada a Barcelona a causa també d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Aturades també a la Ronda de Dalt i la Litoral de Barcelona en tots els sentits de la marxa.
0: Aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional Espanyola apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui protagonisme pel germà del president espanyol. Comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i de tràfic d'influències. Els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. Donald Trump ha negat l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto el foc al país per controlar la malaltia. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa Coworkat Rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I l'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of the Gone Line. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada que ve. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I el Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club blaugrana negocia també incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: Primer pic de calor de la temporada amb ambient de ple juliol. La calor arriba avui al seu màxim. S'esperen valors de fins a 38 graus a les zones més càlides del país i pròximes als 35 a l'interior. A la costa es podran superar els 30 graus. Tarda amb algunes nuvolades al Prepirineu.
2: 3CAT Info.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
3: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
5: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
6: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili, finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
7: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
8: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
9: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
10: Detenen un home a Palafrugell pertinença de pornografia infantil en una operació amb dos arrestats al Baix Empordà. La Policia Nacional ha detingut també un home a cursar pertinença d'aquest tipus de contingut audiovisual i la investigació va començar després de detectar descàrrega. Detenen un home a Palafrugell pertinença de pornografia infantil en una operació amb dos arrestats al Baix Empordà. La Policia Nacional ha detingut també un home a cursar pertinença d'aquest tipus de...

0: Ja, com esteu, és dijous 28 de maig, les 9 i 8. També us explicarem que Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya, tot plegat dins dels 10 primers municipis en la categoria de 20.000 a 50.000 habitants. El reconeixement del Consorci Administració Oberta de Catalunya avala la seva trajectòria en transformació digital i govern obert. L'índex valora serveis digitals, gestió electrònica i transparència de les administracions locals catalanes amb dades objectives. L'OncoSwim celebra dissabte la desena edició amb una participació de rècord. Un total de 33 equips prendran part en aquesta prova d'aigües obertes a la Costa Brava per recaptar fons contra el càncer. L'esdeveniment consolida el seu creixement i reforça el compromís social i esportiu amb la investigació oncològica. I la Fundació Impulsa tanca el curs amb actes de reconeixement a joves de formació professional en situació de vulnerabilitat. Les trobades es faran simultàniament en diferents punts de Catalunya i reuniran estudiants, mentors, empreses i institucions. Els actes volen destacar el compromís dels joves que han cursat estudis de formació professional amb acompanyament i mentorització durant tot l'any. En el cas de l'alumnat del Baix Empordà, ho celebraran avui a l'Auditori Espai Caixa de Girona. I la Biblioteca de Palafrugell comenta Defensa Pròpia, de Borja Begunyà. Una activitat gratuïta i amb places limitades que serà avui a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent. Tot això us ho explicarem a la primera part i després entrevistarem a David Martín, el portaveu de Junts per Palafrugell.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: La Policia Nacional ha detingut un home a Palafrugell per tinença de pornografia infantil en una operació que també ha comportat l'arrest d'un segon home de 60 anys a cursar, aquí al Baix Empordà. La investigació va començar després que la policia rebés informació facilitada per una entitat col·laboradora de Google. Els informes alertaven de diverses descàrregues de contingut que podia contenir material sexual en menors i situava l'activitat al llarg de tot el 2025. Després de confirmar els indicis, els agents van escorcollar els domicilis dels dos investigats. Durant les entrades van localitzar nombrosos arxius de contingut sexual a menors d'edat i van intervenir diversos equips informàtics per analitzar-la el contingut. La investigació se centra especialment en el cas de Palafrugell. Segons la Policia Nacional, el detingut estava subscrit a diverses plataformes digitals des d'on es visualitzaven aquests tipus de continguts i, en alguns casos, en directe. Els investigadors també han detectat pagaments relacionats amb un presumpte intent de mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no s'hauria arribat a produir. A més, els agents sostenen que l'home hauria intentat generar imatges de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial. Segons la investigació, les eines utilitzades haurien bloquejat automàticament aquestes peticions per impedir la creació d'aquest tipus de contingut. I pel que fa al detingut de cursar, la policia ha confirmat la localització d'arxius similars, tot i que en menor quantitat. La unitat d'anàlisi de la Policia Nacional continua examinant el material confiscat per determinar l'abast dels fets. I canviem de tema perquè Palafrugell ha revalidat la posició dins dels 10 municipis de 20.000 a 50.000 habitants amb un millor índex de maduresa digital. És un reconeixement que valora la transformació digital i el govern obert. S'ha lliurat en el marc del reconeixement d'administració oberta impulsats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. L'acte s'ha celebrat en l'onzena edició dels guardons que distingeixen les administracions locals amb millor desenvolupament digital. El rànquing es basa en l'índex de maduresa digital, que és un indicador que analitza dades objectives sobre la implantació de serveis electrònics, la gestió digital dels procediments administratius i el nivell de transparència dels portals institucionals. El municipi ja havia estat reconegut en diverses edicions anteriors. El consistori destaca l'aposta que fa per una administració més eficient, accessible i orientada a la ciutadania, amb l'objectiu de simplificar

0: a tràmits i millorar la relació amb la població. En aquesta edició, Palafrugell comparteix classificació amb altres municipis referents del país com Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu, Gavà o també que són altres municipis que destaquen dins de l'àmbit de la digitalització pública.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí. Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio.

0: OncoSwim celebrarà aquest any la desena edició amb xifres de participació històriques. La prova es farà dissabte i tindrà 33 equips inscrits. És el nombre més alt registrat fins ara i es consolida com una de les cites solidàries més destacades de la Costa Brava. L'esdeveniment combina esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Els participants completaran la travessia en aigües obertes entre l'Estartit i Calella en un recorregut que any rere any mobilitza centenars de nedadors, voluntaris i persones vinculades a la iniciativa. L'augment de participants confirma el creixement de l'OncoSwim i el suport social que ha aconseguit després d'una dècada d'activitat. La prova manté el seu esperit solidari i el compromís amb la investigació oncològica i el suport a les persones afectades per la malaltia. I la Fundació Impulsa organitza avui els actes de tancament del curs dels joves impulsers en diferents territoris de Catalunya. Les trobades serviran per reconèixer l'esforç i la motivació dels estudiants en situació de vulnerabilitat que han cursat estudis de formació professional amb el suport de mentors i mentores durant aquest any acadèmic. Els actes es faran a 6:45 de la tarda. Durant la primera mitja hora hi haurà una part institucional i després els joves i els seus mentors participaran en una activitat creativa i psicopedagògica per fer balanç de la seva evolució personal i acadèmica. A les diferents trobades hi assistiran els joves participants del programa, membres del patronat de la Fundació Impulsa, ambaixadors territorials, representants d'organització impulsores i responsables polítics de consells comarcals, ajuntaments i altres entitats públiques vinculades al projecte. Els actes es repartiran entre Vic, Girona, Manresa i Sabadell. En el cas de les comarques del Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès i la Selva, la trobada es farà a l'Auditori Espai Caixa de Girona.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República, 40 anys al vostre servei.
3: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.

0: El Club de Lectura de Narrativa de la Biblioteca proposa una nova sessió dedicada a l'obra Defensa Pròpia, de Borja Bagunyà. La trobada serà avui, a les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent. Defensa Pròpia és un recull de 7 contes que exploren la tensió interna dels personatges i l'angoixa quotidiana, amb humor negre i una mirada literària precisa sobre la vida diària i els conflictes personals. I ara farem una pausa publicitària i tot seguit parlem amb el portaveu de Junts per Palafrugell, David Martín.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
5: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
7: A on?
6: Elreidelarajola.com.
8: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
9: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Passen 6 minuts de 9:15, és dijous, parlem com cada setmana amb els partits a l'oposició. Avui és el torn de Junts per Palafrugell. David Martín, bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Una setmana, doncs, unes setmanes ja de festes de primavera. Com van aquests dies de celebració?
2: Bé, doncs, evidentment, les festes de primavera són una de les grans festes que se celebren al nostre municipi. Vam començar aquest cap de setmana passat amb una de les primeres grans activitats, com va ser l'espectacle que ens ofereixen les colles, no? La teva cara em sona. Després del sopar de germanor que fan entre les pròpies colles, doncs ens ofereixen aquest primer espectacle, que va ser molt divertit, que vam poder veure, i per tant una arrencada excepcional a dues setmanes de festes de primavera que conclouran amb el gran carrusel Costa Brava del diumenge 7 de juny. I, per tant, està tothom, nosaltres també, amb aquelles papallones a l'estómac de que arribi ja el carrusel, de veure què ens han preparat les colles d'aquest any, i també, per què no dir-ho, de veure quin és el resultat i quins són els premis, malgrat que, evidentment, el carrusel és molt més que els premis, és la participació, és la festa... I és també, evidentment, la cultura popular que representa un element festiu tradicional d'interès nacional com és el carrusel, i del qual ens hem de sentir tots els palafrugellencs i palafrugellenques ben i ben orgullosos.
1: Heu pogut anar a la nau de carrossaires?
2: Encara no. Coneixem a molts dels carrossaires, per tant, en qualsevol moment podem anar a fer-los una visita. Encara no ho hem fet. No ho hem fet perquè hi ha aquesta doble sensació de les ganes d'anar a saludar-los, a fer-los companyia una estona, però també el fet que es perd una mica la sorpresa, perquè més enllà que la revista de Palafrugell sempre fa l'edició anterior a les festes de primavera, fa un reportatge a totes les colles, i les colles ja ens situen una mica de què anirà, no? També ho fan en l'espectacle de La teva cara em sona. Clar, quan vas allà és com superevident, quan falten una setmana o dues, no? De què van les carrosses.
1: Però igualment et sorprenen sempre, eh?
2: Sempre, sí, és veritat. En tot cas, com segurament molta gent de la que ens escolta sap, sempre s'organitza una visita institucional a la nau dels carrossaires, per tant, en aquesta segur que hi anem. Si no vaig errat, és la setmana vinent, crec que dimecres o dijous, per tant, en aquesta segur que hi anem. I aquest cap de setmana, el dissabte, i tot això ho estic dient de memòria, hi ha les portes obertes a la tarda, per tant, no sé si ens escaparem o no, però en tot cas segur que els anirem a veure a la visita institucional de la setmana vinent. I sí, sempre és veritat, és curiós, perquè vas 3 o 4 dies abans del carrusel i clar, no és el mateix veure-ho sense tots els detallets posats i sense la maquinària encesa, que quan després, no, fan el carrusel i ho porten tot en marxa, i evidentment les carrosses acompanyades sempre de les comparses, de la música, etc. Per tant, bé, sí, són uns dies de... Són uns dies molt macos, molt macos. És que no sabria dir-ho d'una altra manera. Són uns dies molt macos de molta participació popular. Veurem com va el sopar del pregó de demà divendres, que també és un dels altres grans actes, malgrat és només la seva segona edició, però l'any passat va anar realment molt bé, i ja vam dir que felicitàvem la decisió de celebrar-lo, perquè si prens la decisió de fer alguna cosa i la gent respon, doncs evidentment vol dir que has encertat, per bé que les coses sempre són millorables, i segur que aquest any doncs encara funcionarà una mica millor, però també amb ganes que arribi, i a gaudir de les festes de primavera, que és del que es tracta, no? De tanta i tanta gent que fa possible això amb tantes hores de dedicació i amb aquesta col·laboració que evidentment és vocacional, desinteressada totalment, i que hem d'estar molt agraïts tots els qui després ens permet que puguem gaudir de les grandíssimes festes que tenim a Palafrugell.
1: La ubicació de Can Bec us agrada?
2: Bé, a veure, això és com tot. Al final, jo sempre que fem, no, fem, diguem-ne, una mica de repàs a les decisions que es van prenent sobre les festes, haurem de fer la valoració quan ja s'hagi celebrat. El sopar de l'any passat, que ja es va fer aquí davant de l'Ajuntament, recordo que va anar bé, la localització no ens va semblar pas un problema, i de fet ara s'aposta per aquest espai per altres dels esdeveniments de les festes, com pot ser la Fira del Vinil, l'analògica, no? que es va fer a l'aparcament de l'estadi l'any passat, també per primera vegada. A veure, al final, la valoració més propera que podem fer és de les, del Flors i Violes, que també aquest any va apostar molt per els jardins de davant de l'Ajuntament, de davant de Can Bec. Creiem que és un espai que potser estava desaprofitat, per tant, treure'n profit és positiu. Haurem de veure com funcionen les diferents activitats que s'hi desenvoluparan. La primera, si no vaig equivocat, doncs demà aquest sopar, que ja es va celebrar així l'any passat. Per tant, sí, a veure, aprofitar els espais que tenim com a municipi sempre és positiu, no? Perquè hi són i perquè costen diners mantenir-los i perquè, per tant, treure'n profit, fent activitats al carrer i diversificant a on es fan, doncs també és positiu. Aquest any s'aposta molt, ja es va fer, com deia, amb el Flors i Violes pels jardins de Can Bec, a les festes de primavera també, perquè no és només una activitat la que s'hi farà, sinó que són diverses. La fangejada crec que també es fa aquí. Per tant, bé, hem de veure com funcionarà tot plegat, però en principi no tenim res a dir, més enllà de que l'any passat el sopar va anar bé fent-lo aquí, i per tant esperem que tot pugui anar bé també, sí.
1: De fet, la regidora ens explicava que també s'havia pres la decisió, no, del Can Bec, perquè també és un espai que potser no fa tanta color com en altres punts del municipi. Veurem també, doncs, com va aquest any.
2: Sí.
1: Una programació força semblant, no? Potser la de l'any passat. Com la valoreu?
2: Bé, al final és una mica el que a la presentació deia el grup motor de les festes, amb en Pau Casanovas al capdavant com a responsable, però també amb l'associació de colles, etc. No? Al final és, si tens unes activitats que estan consolidades, que funcionen, que, si no tinc mal entès, la baixada de carretons té més participació que mai, o com a mínim més que l'any passat, no? Si no tinc mal entès, d'acord.
1: Diuen que ha anat bé les inscripcions, veurem també.
2: Veurem. Per tant, si hi ha una sèrie d'activitats que estan consolidades, que funcionen, doncs és evident que aquestes activitats han de continuar, i en tot cas sí que és allò de treballar amb aquest concepte que a qui s'anomena d'històric doncs no li agrada, però que és així, que és el grup de festes, els històrics del grup de festes, dels seus inicis, no? Que també estan formant part d'aquest grup motor, precisament per intentar esbrinar si alguna de les activitats que en algun moment s'ha deixat de fer doncs es podria recuperar, o fora bona idea recuperar. En tot cas, les festes de primavera, és veritat que són molt més que el carrusel, però tampoc ens hem d'oblidar que la gran festa central de les festes de primavera és el carrusel, i per tant tampoc cal emplenar per emplenar. Crec que això ho deia el responsable del grup motor, i estem totalment d'acord, emplenar per emplenar no. El carrusel ha d'anar acompanyat d'una sèrie d'activitats que l'arrodoneixin i que facin pujar l'ànima de Palafrugell fins a arribar aquell dia, i per tant les activitats que aquest any es fan, crec que les principals, com a mínim, excepte la trobada de pubilles que es va fer dissabte passat, si no ho dic malament, excepte aquesta, jo crec que les altres, com a mínim les principals, són les mateixes, i tampoc ens sembla malament, és a dir, activitats consolidades que funcionen, que la gent respon tant pel fet de participar com pel fet d'assistir a veure-les, com ara parlàvem, per exemple, de la baixada de carretons. Per tant, en principi bé, en tot cas les valoracions sempre a posteriori, però de ben segur que la gent del nostre municipi, dels municipis de l'entorn, però de tota Catalunya, perquè insistim que el carrusel traspassa fronteres, respon i tindrem els carrers de Palafrugell plens i tindrem les activitats de les festes de primavera plenes, segur, i esperem que així sigui, i nosaltres també en formarem part.
1: Vau anar a la trobada de Pubilles?
2: Vam anar a la trobada de Pubilles. Sí que és veritat que no ens vam poder quedar fins al final, personalment, perquè volíem anar al partidàs del Club Bàmbol Garbí, on partit on, per cert, van aconseguir la victòria, i amb aquesta victòria l'ascens a Primera Nacional. I, per tant, no ens vam quedar fins al final. Ens vam quedar fins a, jo diria, que la meitat de l'actuació d'aquesta actuació transformista, que es va, diguem-ne, celebrar després de la tertúlia amb les Pubilles. Va ser una tertúlia molt interessant. Al final sempre és com curiós de recuperar coses que es havien fet i que ja no es fan, i que t'expliquin com funcionaven aquestes qüestions abans. Va ser divertit. Hi havia una quantitat ingent de Pubilles que anaven amb la seva banda. Jo ara no et sé dir el nombre de Pubilles que hi havia, però penso que van dir que és una cinquantena, no? I per tant, bé, doncs felicitar els Trompats, que és qui es van encarregar d'organitzar aquest esdeveniment. També, evidentment, l'agraïment a la Fundació Cuixart, que sempre s'obre per col·laborar amb el municipi, i sobretot en un cas com aquest, no? Que les Pubilles tenien una relació molt, molt directa amb en Modest Cuixart, com es va poder veure moltes de les fotografies que estaven exposades, i per tant és una activitat que va ser curiosa, de redescobriment històric, si es pot dir així, i que va ser divertit, perquè també es van explicar algunes anècdotes, sempre surten anècdotes, i les Pubilles que no formaven part de la tertúlia, diguem-ne, damunt l'escenari, també van participar, van demanar la paraula. Per tant va ser una estona divertida i culturalment interessant.
1: Deia que vam anar també al partit. Com el van viure?
2: Amb molta calor, però perquè el pavelló, jo personalment no sé si havia vist el pavelló mai amb tanta i tanta i tanta gent com dissabte a la tarda amb el partit del Garbí. Sincerament, hi havia moltíssima gent. De fet, hi havia tanta gent que no paraven d'entrar i sortir per poder respirar. Va ser un partit fantàstic. Va estar molt igualat durant els 90 minuts. Vaja, amb les pauses, jo diria que va durar més o menys 90 minuts en total. Va estar molt igualat, però al final en Vol Garbí es va fer amb la victòria, i quan va arribar el xiulet final, la pista va ser una hecatombe, i la felicitat que es veia en tothom que hi estava al pavelló va ser fantàstic. L'esport és una d'aquelles coses que sempre diem que és tan positiva pel que fa als valors, no? Pel que fa al compromís, pel que fa al companyerisme, pel que fa a tantes coses, i això es va poder notar també al pavelló. I per tant, felicitar l'afició palafrugellenca del Garbí, també l'afició rival i a l'equip rival, perquè va ser una competició molt sana, molt dura, molt igualada, però molt sana. No es van veure ni actituds ni moments d'aquells delicats, no? que potser hi ha algú que s'ha encès una mica massa. No van poder-ho notar. Va ser un partit, ja et dic, molt igualat, però que, en fi, doncs el nostre club es va poder alçar amb la victòria, i vaja, no podem fer més que donar-los l'enhorabona, felicitar-los, i insisteixo, també a tota l'afició i a tothom qui fa possible que el Garbí doncs hagi pogut conquerir aquesta fita com és pujar a Primera Nacional. I no ens oblidem que l'equip sènior femení B també ha aconseguit un ascens, en aquest cas a la Lliga Argent, i per tant, doncs aquest cap de setmana a nivell esportiu pel que fa a l'handbol Garbí, doncs ha sigut un èxit, i com sempre diem nosaltres, no? Quin benefici tan positiu ofereixen els esports al municipi, com és que ens situen al mapa i que porten el nostre nom arreu, i en aquest cas estàvem celebrant ni més ni menys que unes fases d'ascens a Primera Nacional, que és una lliga estatal, i per tant fantàstic.
1: De fet, també a nivell polític es va fer la recepció dels jugadors del sènior masculí a l'Ajuntament. Com va ser aquesta rebuda?
2: Bé, doncs va ser un moment de molta emoció, tant pel que fa als representants polítics que vam rebre l'equip, i els tècnics i la junta directiva, també de l'afició que va participar de la rua fins a arribar a l'Ajuntament, els jugadors i l'equip tècnic i els representants de la junta directiva van sortir al balcó de l'Ajuntament molt emocionats. Es notava els discursos, el senyor Mora com històric fundador del club se'l notava molt i molt emocionat, i és normal, no?, quan lluites tant per anar aconseguint fites, i quan arribes a aconseguir-les, i quan en aquest cas arribes a una fita tan important com aquesta, doncs la felicitat i l'emoció és el que impera. La veritat és que va estar molt bé. Jo no ho havia viscut això encara com a regidor, mai havia fet una recepció d'aquestes característiques. Em va agradar poder fer una d'aquelles coses que també implica ser regidor d'un ajuntament, com és representar la institució, i en aquest cas representar tot el municipi de Palafrugell en donar l'enhorabona i acompanyant la celebració a un dels nostres clubs esportius. Per tant, molt bé. I no sé, em surt dir que ojalà ho poguéssim fer molt més, i amb molts dels altres equips esportius que tenim, dels altres disciplines que tenim a Palafrugell. Per tant, l'aposta pels esports ha de ser claríssima. Hem de ser capaços de donar als clubs allò que necessitin pel que fa a instal·lacions, però també pel que fa a recursos, pel que fa, i sí, i s'ha de dir, i també pel que fa a aportació econòmica. L'handbol Garbí competia, va guanyar un equip que... L'equip que va guanyar el dissabte a la tarda, victòria amb la qual es va fer amb l'ascens, és un equip que té el doble de pressupost que l'handbol Garbí. L'entrenador, en Sergi Catarany, ens deia, quan va agafar el micròfon al balcó de l'Ajuntament, ens deia: no ens oblidem que aquests jugadors estan pagant per jugar. És a dir, tenim uns jugadors que han aconseguit pujar el seu equip, amb tot l'equip tècnic, amb tota la junta, amb tota l'afició, evidentment, pujar el seu equip a la Lliga de Primera Nacional, i que estan pagant per jugar. No és que no cobrin, sinó que sobrepaguen. I, per tant, aquest és un tema que com a Ajuntament ens hem de mirar. Nosaltres, com a Junts per Palafrugell, ho tenim claríssim. El nostre programa electoral pel que fa als esports era meridianament clar. El suport de tota mena, econòmic, amb instal·lacions, amb recursos, als clubs esportius de Palafrugell ha de veure's incrementat, perquè la feina que fan els clubs esportius, també no només des de l'àmbit esportiu, sinó també des de l'àmbit, i sobretot des de l'àmbit social, les escoletes dels clubs, no faré la llista per no deixar-me en cap, però les escoletes dels clubs esportius de Palafrugell fan una feina social immensa, i que l'Ajuntament no seria capaç de fer. Això sempre ho diem, les entitats i associacions fan una feina que l'Ajuntament no seria capaç de fer. De fet, l'Ajuntament no és capaç de fer feines que li corresponen. Per tant, imaginem-nos si hagués d'assumir més de les que ja assumeix, o de les que ja té les responsabilitats. I, per tant, el suport de l'Ajuntament i, per tant, de tot el municipi, els clubs esportius, ha de ser total. Per tant, hem de deixar-nos de pedaços, hem de deixar-nos de dir que pugem subvencions i que no és veritat quan després repasses per bé els pressupostos, i l'aposta que hem de fer pels esports és total. Nosaltres, com tothom sap, queda un any per les eleccions, de fet menys. Nosaltres tornarem a insistir en els esports i tornarem a dir-li a la ciutadania que ja n'hi ha prou de pedaços, que les instal·lacions esportives necessiten un pla de xoc, que els clubs esportius necessiten més suport de l'Ajuntament de tota mena, no només econòmic, no només material, no només de tenir les instal·lacions com es mereixen, no només els clubs, sinó els esportistes de Palafrugell en general, i fins i tot els que ens visiten, per suposat, perquè al final recordem que molts esportistes de fora de Palafrugell ens visiten per competir amb els nostres equips o per competir a les competicions que se celebren aquí, i per tant aquests esportistes també es mereixen unes instal·lacions en condicions, i per tant hem de seguir insistint. I malgrat això, fixem-nos quins èxits aconsegueixen els nostres esportistes. Per tant, doble reconeixement, no? El reconeixement de l'èxit i el reconeixement de l'èxit, malgrat que creiem que el suport de l'Ajuntament hauria de ser molt més del que és ara.
1: Parlem també de l'últim ple municipal, perquè abans del ple va haver-hi una concentració, en què es va reclamar que continués la línia D3 de l'escola Torre Jonova. Va ser una concentració que va començar a Plaça Nova, va acabar a l'Ajuntament, amb la participació no només de la comunitat educativa, sinó també de tots els partits polítics, que vau llegir un manifest institucional en defensa d'aquesta línia. És suficient, això?
2: No, clar, no és suficient. És a dir... no és suficient, perquè el que seria suficient és aconseguir que la línia no quedi tancada, no quedi suprimida. Per tant, no és suficient, però que la gent que ens escolta sàpiga que el que va passar al plenari tampoc és fàcil. És a dir, posar-nos d'acord, govern i oposició, amb una qüestió com aquesta, i com que ho va dir l'alcaldessa, doncs ho diré jo també, tinguent en compte que el partit que governa la Generalitat de Catalunya és el mateix partit de l'alcaldessa, que és el Partit dels Socialistes de Catalunya, no és fàcil. I dic que no és fàcil perquè fixem-nos una cosa. Al final nosaltres estem a l'oposició. Què fàcil tindríem de dir que, com que el govern de la Generalitat és del PSC, l'alcaldessa i el govern de Palafrugell no està fent prou. Ho tindríem facilíssim. De fet, si mirem la política que succeeix a altres municipis del nostre entorn, o la nacional o l'estatal, l'oposició sol estirar d'aquests recursos. I nosaltres, com a oposició, hem volgut ser responsables. Hem volgut fer una oposició constructiva, una oposició en la que, de veritat, doncs, en aquest cas, amb una cosa tan important pel municipi com és l'educació, anem tots a la una i donem suport a la persona que actualment representa el màxim nivell d'institució, com és l'alcaldessa, en què se senti recolzada per tots els grups municipals, per tots, això és el que significa aquesta declaració, aquest manifest, aquesta moció que vam llegir conjuntament i que portava una sèrie d'acords, entre d'altres, doncs, demanar al departament que tiri marxa enrere i que no suprimeixi aquesta línia d'I3. L'alcaldessa va explicar després de la moció, en el seu torn de paraula, doncs, com estava la situació, també en resposta a una intervenció de la comunitat educativa del Torre Jonama, que van fer un cop es va aixecar la sessió en el torn de participació del públic assistent. Va dir que estava esperant, perquè li havien dit des del departament, doncs, que estaven preparant una proposta, perquè aquesta situació no era exclusiva de Palafrugell, sinó que hi havia més municipis de Catalunya que tenien situacions similars i que estaven preparant una proposta. Per tant, haurem de veure quina és aquesta proposta. En tot cas, el fet és que manifestem el nostre desacord. Com deia el company d'Esquerra Republicana, doncs, és veritat que aquesta moció deia el que deia, podria haver dit moltes més coses, podria haver sigut molt més dura, molt més exigent, molt més contundent, però al final, quan busques el consens, has de saber, doncs, que tothom ha de cedir una mica, i per arribar a un consens, doncs, segurament no allò al que arribes no és exactament allò que voldries, però la qüestió és que és positiu, la qüestió és que l'alcaldessa diu que està fent tot el que té al seu abast i està apretant tot el que pot a la conselleria directament, al departament. Per tant, esperem que la resposta o la proposta que el departament està preparant no sigui una altra que simplement no tancar la línia d'I3, evidentment, perquè qualsevol altra proposta que no sigui això, evidentment, serà una retallada. Si no és mantenim íntegrament la línia d'I3, serà que no mantenim íntegrament la línia d'I3. Per tant, serà una retallada.
1: Per tant, considera que el govern sí que està fent el possible perquè no es perdi?
2: No, jo considero que com a consistori hem fet allò que podem fer, que és arribar a un consens de tots els grups conjuntament, malgrat que la comunitat educativa no en té prou i és normal, però conjuntament tots els grups, per dir-li a la Generalitat que l'Ajuntament de Palafrugell i, per tant, el municipi de Palafrugell no està d'acord amb el tancament d'aquesta línia. L'alcaldessa diu que fa tot el que pot, doncs ha de fer més. Ha de fer més. I precisament pel fet que governa el seu color polític, escolta'm, com si ha de trucar el president Illa. És que és així. Si realment tenim clar que a Palafrugell no volem que es tanqui una línia d'I3, en aquest cas de l'escola Torre Jonama, vaja, és que anem a veure a la casa dels canonges el president Illa si cal. Evidentment. Per tant, aquesta moció també és pressió per l'alcaldessa, o així l'entenem nosaltres, és a dir, ens hem posat d'acord, l'alcaldessa faci tot allò que pugui, així li vaig dir jo personalment en el plenari, però si creiem que no està fent tot el que pugui, on hi ha consens pot deixar-lo d'haver. Vull dir, no sé si m'explico. Hi ha consens perquè volem que així sigui també els grups de l'oposició en un tema que és cabdal pel nostre municipi, que és que no es pot entendre la baixada de la natalitat, és a dir, una qüestió demogràfica, no pot ser l'excusa per retallar, ni tampoc pot ser l'excusa per propiciar la segregació escolar. És que és molt greu. O sigui, no podem, com a mínim nosaltres creiem que no podem governar en l'educació només amb una calculadora. Jo vaig fer una exposició que és la reflexió que el nostre grup vam fer en les converses que ens van portar fins aquí, que és que fixem-nos una cosa, malgrat que demogràficament la natalitat ha baixat i per tant la població que ha d'entrar, que ha d'accedir a l'I3 ha baixat, està baixant, la població a Catalunya és la més nombrosa de la història. Mai havíem sigut tants, no? Ja passem dels 8 milions, no? Jo que no sóc tan gran, diguem-ne, jo encara recordo la Catalunya dels 6 milions. El concepte de que senties els polítics d'alta volada, no? De la política nacional, que parlaven de la Catalunya dels 6 milions. Doncs és que ja passem dels 8. Per tant, som més població que mai. Per tant, se suposa, que potser això és més discutible, que la generació de riquesa és la més gran que hem tingut mai. I la recaptació de les administracions també és la més gran que hem tingut mai. Per tant, ostres, aprofitem la vinentesa, i jo el que vaig dir al plenari és, si no posem més recursos, que potser hauria de fer-se, però si no posem més recursos, com a mínim, no retallem els que ja tenim posats i els que ja som capaços d'assumir com a administració, i ara parlo de la Generalitat, i si la població d'accés a línies de primer accés, com és el cas de l'I3, va de baixada, si mantenim els recursos, automàticament això és una millora de ràtios, i per tant, en principi, automàticament això és una millora en el servei educatiu que es presta als nostres infants. Per tant, no utilitzem la davallada demogràfica per retallar, ni molt menys per retallar en l'educació, i no fem això propiciant la segregació escolar. I no ho vaig dir al ple, però la comunitat educativa ho va dir quan ens va fer una intervenció també en el torn del públic del ple del mes d'abril. Si anem en aquesta línia, les escoles de Palafrugell acabaran convertint-se en un gueto. I a vegades sembla que no es puguin dir certes coses, però si retallem només amb criteris de calculadora, si no posem damunt la taula els criteris de la complexitat dels nostres centres educatius, de la nostra societat, i ara parlo de la palafrugellenca, si això no ho tenim en compte, si només mirem, bé, no arribem als 17 del grup, doncs grup fora, quan d'aquí uns anys les nostres escoles pateixin d'una segregació escolar bèstia, llavors ens estirarem dels cabells, però la responsabilitat, que quedi molt clar, és del govern de la Generalitat, del president Illa, de la consellera. Així de clar.
1: Veurem com acaba tot plegat. Abans d'acabar, també una de les preguntes que se li va fer al ple va ser sobre l'Avinguda d'Espanya, també doncs que no acaba d'arribar a l'asfaltatge, tot i que sembla que la setmana que ve ja es farà l'última fase. Aquest retard com el veuen?
2: Bueno, si opino com un ciutadà, les mateixes opinions que veig a xarxes tot el dia, que és incomprensible que portem tant de temps que no s'ha acabat aquesta obra, quan sembla que, de fet, i confirmat pel propi govern, només queda donar l'última capa d'asfaltat. Ara. Resulta que una de les inspeccions que es fan, de que tot estigui en ordre, es detecta que les canonades de les canalitzacions, algunes de les baixades d'aigua que tenim en aquella zona, que són unes quantes, doncs sembla que no estaven ben connectades i per tant s'ha hagut de revertir. En tot cas, al final, a l'obra pública sempre estem igual. De veritat que la llei de contractes és un problema, perquè és que, si no ho dic, rebento. O sigui, una de les coses que puntua més en tots els contractes és el preu, i al final, si t'ho fan barato, doncs a qualsevol inconvenient que ens trobem pel camí, doncs mira, per arreglar aquesta qüestió que diuen que explica, clar, és que no ens ho perdem, és a dir, havia de ser molt i molt i molt i molt i molt greu aquest problema de les canonades, perquè això porta, jo diria que més d'un mes, perquè aquesta pregunta ja es va fer en el ple passat. Per tant, home, imagina't quin problema tan gegantí que hi havia a les canonades, que dius, home, pues molt malament per l'empresa, que ho va fer malament des d'uns inicis, no? Perquè al final, és veritat, la responsabilitat de les obres és de qui les encarrega, que és del govern, però, ostres, aquesta empresa, no sé, devia estar mirant cap a un altre cantó quan estava connectant les dues canonades, que no les va connectar bé. Vull dir, és que se m'escapa el riure, però perquè al final... I l'exigència de l'Ajuntament ha de ser molt gran. I, per tant, jo torno sempre al mateix. Tu contractes una empresa perquè faci una cosa, d'acord, però com que l'has contractat tu, el responsable final ets tu. Per tant, si has de passar un cop al dia a revisar que l'empresa està fent allò que se suposa que ha de fer i que no només ho està fent, sinó que ho està fent bé, doncs mira, passes un cop al dia. No s'hi val a dir que no tenim capacitat. És que clar, no tenim capacitat per res. És que trobo... És que si sents l'equip de govern que tenim ara, sembla que en aquest ajuntament, no ho sé... És que el regidor Rangel diu no em veig en cor de demanar a la meva tècnica un informe, perquè si li demano un informe que em demana l'oposició, resulta que després l'oposició em dirà que anem tard amb un contracte i que m'exigirà... Clar, és que, a veure, no ho sé... Clar, és que tu escoltes aquest govern i sembla que aquest ajuntament no hi hagi per on agafar-lo, i se suposava que aquest govern era el que faria que aquest ajuntament funcionés com un tiro.
1: Potser totes les àrees tenen massa feina?
2: No ho sé... O potser no s'ordena bé... O potser no s'organitza bé, o potser les prioritats no estan clares, o potser es vol fer massa. O potser no som capaços de tenir els parcs i jardins en condicions i en fem més. O potser no som capaços de tenir el pavelló i la pista annexa i el pavelló d'hoquei en condicions i volem fer una super mega macro zona esportiva, que és un projecte faraònic que no hi ha per nunt agafar-lo. És que ho dic així de clar, no hi ha per nunt agafar-lo. Que els clubs esportius han dit per activa i per passiva que ells el que volen és mantenir la zona esportiva unificada, que no té sentit en una població de 25.000 habitants fer una macro zona esportiva secundària, alternativa. Algun dels tècnics l'he sentit dir, és per compensar i que no es centralitzi tot. Però de què estem parlant? Però si centralitzar sol ser positiu en termes d'eficiència. Jo crec que les prioritats no estan clares. I jo crec que si l'Ajuntament el governem diferent, l'Ajuntament funcionarà. Perquè si l'Ajuntament no funciona, també és per qui el governa. Perquè si no, al final arribem a la conclusió de que la gent que treballa a l'Ajuntament no està capacitada. I home, jo no ho penso, això. Però escoltant el govern, mai res és responsabilitat d'ells. Ara recordo que vas tenir aquí l'alcaldessa i li vas preguntar pel tema de la licitació de les boies i de l'al·legació aquella famosa, que jo vaig dir que és inacceptable que una al·legació que es pot respondre amb no te l'accepto, s'accepti. L'alcaldessa ve aquests micròfons a dir-li a la ciutadania de Palafrugell que ella no pot fer absolutament res i que ha d'acceptar amb els ulls tapats el que digui el tècnic. Bueno, llavors ens molesta sentir la població de Palafrugell dir que governen els tècnics. Però clar, si l'alcaldessa, ni més ni menys que l'alcaldessa, ve aquests micròfons a dir que no pot fer una altra cosa que no sigui el que li digui el tècnic, doncs llavors, com a mínim, no ens queixem de que la població de Palafrugell opini el que opina respecte de qui governa o qui no governa el nostre ajuntament.
1: Això ho diu la població.
2: I tant. Tu no ho has sentit mai, Ferran? Ja està.
1: Si li sembla bé, podem deixar-ho aquí.
2: Perfecte, em sembla genial.
1: David Martín, portaveu de Junts per Palafrugell, que vagi molt bé les festes de primavera, perquè
2: igualment
1: ens retrobarem
2: segur.
1: Post-carrusel, però segur que aquests dies coincidirem amb molts dels actes.
2: Segur, segur. Et desitjo el mateix a tu i a tots els companys de la ràdio. Bon dia.
1: Bon dia. I fins aquí acabem l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, que us hem explicat que detenen un home a Palafrugell per tinença de pornografia infantil en una operació amb dos arrestats al Baix Empordà. Que Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya. Conca Swim celebra demà passat dissabte la desena edició amb una participació de rècord, i que la Fundació Impulsa tanca el curs amb actes de reconeixement a joves de formació professional en situació de vulnerabilitat. Gràcies per l'atenció. Tornem demà. Que vagi molt bé.
0: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. Només el PNB i Podem reclamen obertament al president espanyol que passi a l'acció davant els casos coberts. Comencen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. La suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel llança nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. Perilla la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no cedeix l'ús del teatre Casino Ceretà ni garanteix tampoc la seguretat de l'equipament. Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana, una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels països catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris. L'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
1: Esports. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria entre els 70 i els 80 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. El Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I ens queda el titular del temps. Calor excepcional per a un mes de maig avui, amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local s'arribarà als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 31 de maig, a les 8 del matí, els Ametllers, punt de sortida de la quarantena marxa de la Groina, entre el mar i les roques. Per a més informació i inscripcions, cal consultar el web aepalafrugell.org. Hi haurà 3 recorreguts, de 10, 16 i 20 quilòmetres. Aquest diumenge, 31 de maig...
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: mare meva.
1: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
1: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio!

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen,

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: En punt les 11 del matí. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president Salvador Illa insinua una campanya judicial contra els socialistes i el PNB insisteix que cal avançar eleccions. En marxa l'Audiència Nacional Espanyola, l'interrogatori a l'exnúmero 2 del Ministeri d'Interior acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i al Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel ha fet almenys 8 morts al sud de Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa COUCAT rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I per ella la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre, casino o sereta, ni garanteix la seguretat de l'equipament.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Anthony Gordon viatja avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el nou contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual compareix aquest migdia en roda de premsa per donar explicacions sobre la seva decisió de marxar del Barça de bàsquet a final de temporada. Ahir el club blaugrana va confirmar que no continuarà quan s'acabi aquest curs. Aquesta compareixença la podrem seguir en directe a 3Cat Info. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: El temps, calor excepcional per un mes de maig amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus de temperatura al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local, es pot arribar als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran nuvolades al Prepirineu.
1: I nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Connexió informativa amb aquest punt horari a les 11 i 4 minuts a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Aquest cap de setmana tenim una nova cita amb l'Oxygen Fashion Show. Arriba una vegada més per les festes de primavera amb aquesta quarta desfilada de moda que es porta amb nou format al pavelló de Palafrugell, al pavelló d'esports. Propostes de moda, tendències i estil en plena celebració de les festes de primavera. Un esdeveniment que vol consolidar-se com una de les cites destacades del nostre municipi. Ampliem aquesta i d'altres informacions al punt de la una a l'informatiu migdia.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
4: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.
1: Molt bon dia i molt benvinguts. És mig quart de 12 ara mateix amb aquest dijous, dia 28 de maig. Soc Rafael Corbí, us acompanyo en el dia d'avui amb aquest dijous fins al punt de les 3 de la tarda. 4 hores de ràdio que esperen, que espero que siguin del vostre grat. Anirem escoltant música, però la part informativa és important. Per tant, d'aquí uns minuts, després d'aquestes cançons que han triat de Farrah David, Junts o de Shakira amb Panatinho, que ens acompanyen amb els primers minuts, escoltarem l'entrevista que mantenim amb la Cristina Martínez, que ens presenta el seu primer llibre, aquesta palafrugellenca, doncs, que se li ha donat per escriure i que val la pena intentar-la seguir. Per tant, feu-ho i així podreu saber sobre el seu primer llibre. Serà a partir d'un quart de 12. També tenim les càpsules de música. Avui estrenem el darrer disc de la Sílvia Pérez Cruz. Parlem de les efemèrides dels dies mundials de 3:15, que en tenim avui moltíssimes. A les 12:05 és el moment de l'Ignasi Arbat perquè ens parli de cinema, i a un quart d'una parlem amb en Lluís Comets sobre el Onco Swing. A la una, l'informatiu de Ràdio Palafrugell, l'informatiu migdia. Per tant, tot això és el que tenim amb aquest matinal. Sigueu benvinguts i benvingudes.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Amics i amigues de la sintonia de Ràdio Palafrugell, amb aquest matinal anem a conversar sobre un llibre. Hem convidat a passar uns minuts amb nosaltres i que ens parli una mica d'aquest llibre, de la seva carrera, la Cristina Perpinyà. La Cristina és palafrugellenca i acaba d'editar el que, si no m'equivoco, i si no em corregirà ella, no us preocupeu gens, el seu primer llibre. Cristina, molt bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
2: Anem a parlar una mica d'aquest llibre i de les teves ganes d'escriure els camins de la Chloe. De fet, és un llibre que és en castellà. Tu has fet una edició també personal en català, llibres en castellà, que es diu Los Caminos de la Chloe. Suposo que aquí no hi ha trampa, no? Amb la traducció.
3: No hi ha trampa ni cartó, que diuen.
2: Parlem una mica d'aquest llibre de cara a la gent que ens escolti, per si els hi pot interessar. Què són els camins de la Chloe?
3: Bueno, els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família, al seu àmbit, i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on te passa la major part de les històries.
2: Com el comences, aquest llibre? A veure, és una vegleta petita, dius?
3: Sí.
2: Bueno, vida familiar, el que sigui. Què ens expliques d'aquesta vegleta de la Chloe?
3: Bueno, aquesta nena és com la majoria de les nenes de la seva edat. Que...
2: I quina edat?
3: Bueno...
2: Que segons quina edat és molt perillós.
3: Sí, quan comença ja l'adolescència és molt complicada. Però comença abans, de ben petitona, quan a l'edat escolar.
2: Allò que encara creuen els pares, i es pensen que el pare és el rei del món i que ho pot tot... I...
3: Sí, amb el seu punt de rebeldia sempre, però sí, bàsicament aquella edat.
2: Molt bé, i què fa aquesta noia?
3: Bueno, doncs aquesta nena viu feliç, va a l'escola, com tots els alumnes, i s'ho passa bé amb tot allò que fa, és molt agraïda amb tot el que l'envolta, i això l'acompanya en tota la història. Té una base d'uns valors molt importants, que són la família, l'amistat, l'amor i l'esforç de superació. I en això es basa gairebé tota la història.
2: I la noia va creixent o la desenvolupes en una època determinada de la seva infantesa, adolescència? Què li fas fer amb aquesta noia?
3: Li faig fer de tot. De tot. Va creixent i va evolucionant segons la història, fins que arriba a ser una persona adulta que crea la seva família i a partir d'aquí també inserteix a la família en aquesta experiència del Camino.
2: Quan el fa el Camí de Sant Jaume?
3: Per primer cop el fa ja en edat adulta. Mm-hmm. Tindria uns 30 anys. I comença aquí amb els pares. La base del primer Camino és amb els pares. I tornen tan encantats del Camino que es van afegint acompanyants, com és l'Aniol, la parella de la Chloe, i més endavant les nenes.
2: Sí, van descobrint també contactes amb altra gent, coneixen gent nova, i s'hi afegeix gens a la pròpia família per fer aquest camí.
3: Exacte.
2: Des d'on? Què fan amb el camí? O sigui, el camí és part primordial del llibre?
3: Bueno, és la part on te passen més aventures del llibre. Però no és la base principal, és l'escenari, diguéssim. Mm-hmm. Hi ha moltes coses que passen abans del camí, no? Mm-hmm. I alguna que passa després.
2: Perquè el camí és una aventura?
3: El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins, que fa un canvi.
2: Qui és la Chloe? D'on te l'has tret?
3: La Chloe. Bueno, la Chloe és el meu alter ego, per dir-ho així. Mm-hmm. Vale? És aquella persona
2: sí,
3: que...
2: Eres una nena feliç, doncs.
3: Era una nena feliç.
2: Perquè si no, malament, eh?
3: Fins que vam entrar a l'edat adulta i comencen les complicacions, però sí.
2: Sí, sí, sí. O sigui, és una imatge, aquest llibre, de tu?
3: Bastant, sí. Mm-hmm. Hi ha també la part fictícia, no? Perquè bueno, no sentir-te tan despullada a l'hora de parlar amb el públic, però sí.
2: Com has dit que es deia el xicot?
3: Aniol.
2: Hola, Aniol, què tal? Tenim aquí. Molt bé. Doncs agafes tot això, ho embolcalles, hi ha una part que és fictícia, per tant no sabem què serà veritat o què no serà veritat del que et passa. Què aprèn la Chloe o què ens pot fer aprendre nosaltres de la vida, del camí? Però, de fet, jo tenia un company que em deia que el camí era un reflex de la vida.
3: Bueno, és que tot va lligat. O sigui, el que aprens a la vida quotidiana ho pots portar al camí i veuràs que hi ha moltes coses que no et serveixen. No? Com, per exemple, el fet de tenir tantes coses. Estem a casa, tenim 3 parells de sabates per cada dia, 4 mudes, i en allà amb el que portes i una muda més passes. O sigui, no et serveix.
2: Bueno, és que tampoc, a menys que no tinguis un... Com en diuen, dels que t'aporten la maleta.
3: Els botones.
2: No, bueno, n'hi ha alguns que, esclar, que fan el camino, però el fan amb la motxilla que li porten i li deixen a l'hotel que ve després, i a l'altre, que això, mira, que vols que t'hi...
3: Bueno, tothom, són maneres diferents de fer-ho, eh? Avui en dia tot val, és com... Bueno...
2: No, tot no val, home.
3: Diuen que sí, no sé.
2: Tot es fa servir, però tot no val. Però el llibre en si, per la gent que el vulgui fer, què és? És un llibre en el qual hi ha sang i fetge? És una explicació del que és el camino? Per tant, la gent es trobarà allà les explicacions del camino. És un llibre d'aventures, però basat en el camí de Santiago o el camí de Sant Jaume?
3: Bueno, d'entrada, sang i fetge no n'hi ha enlloc.
2: Oh.
3: No, és la cosa més senzilla, no? Bueno, és el cúmul de coses, no? El que pot trobar, que serà totalment diferent, perquè cada persona hi va i ho viu diferent i es troben situacions diferents. Però realment sí que vull que la gent s'emporti un recordatori, més que aprendre res, perquè aquí no venim a ensenyar res, sinó a recordar que la vida té coses molt maques i quan tu creus que no pots més, sempre pots més.
2: I és un llibre que ens parla de casa nostra, també. O sigui, hi trobareu. Hi ha peces, jo n'he marcat algunes, que parlen de Begú, parlen de casa nostra, de la nostra zona, etc. Com el defineixes, el llibre? Com l'has posat en ordre, per dir-ho així? Són capítols diferents.
3: Sí, bueno, són com caminades que ja s'han fet, vale? Però venen en ordre cronològic. Conforme va anar fent, va sortint capítols.
2: Mm-hmm. I cada un representa alguna cosa determinada?
3: Bueno, n'hi ha que representen moments importants de la vida, vale? I n'hi ha que són caminades més quotidianes.
2: Però són llocs de casa nostra que tu agafes el títol perquè dius, mira, Fitó, li poso Fitó, perquè hi ha capítols dedicats a Fitó, Aigua Gelida, el concurs del Montrevei, Preciós també, i altres llocs. Perquè parlen d'aquell lloc o li has posat aquell nom perquè has volgut? Hi ha una aventura que passa allà.
3: Bueno, no, parla del lloc. Mm. O sigui que el nom fa referència al lloc d'on està escrit el capítol, que és on hi han passat coses. Però Fitó és el que més ha marcat, perquè és on va començar tot. I després hi ha Aigua Gelida, que també a la Chloe li va marcar molt aquella etapa.
2: I després va passant. També hi ha una etapa. Hi ha un capítol dedicat a la Covid, també, eh?
3: Sí, també. Una cosa que ens ha marcat a tot i també vull que la gent se'n recordi que va existir. Perquè avui en dia sembla que ja ningú se'n recorda.
2: Alguns ens en recordem més que els altres, sí. No? Els que ho han passat o van patir en aquella època, déu-n'hi-do. El camino és una cosa que tu, suposo que per poder anar a parlar, el camí de Sant Jaume l'has fet.
3: I tant.
2: Sí, que són coses, ja m'ho vares comentar, fora d'antena un dia, de que us encanta el tema de caminar i fer-lo. Sí. Quantes vegades l'has fet?
3: Ara portem, bueno, com que fem en trams, que no és una cosa que fem sencera, crec que portem... Sí? Espera't, que les mates les porto fatal.
4: Sis.
2: I aquest, trams.
3: Sis trams. Sí. Set trams, amb el qual ja hem acabat el francès, i aquest any, si tot va bé, farem el del nord.
2: Donant un pin, amics de Sant Jaume, no? Alguna cosa?
3: Bueno, no cal, Jo, portant-me l'experiència, ja en tinc
2: prou. Sí, el que agafeu és dir, doncs, me'n vaig de... I ara m'ho invento, de Burgos a Sòria. Punto. I faig aquest tram, em torno cap a casa, i l'any que ve tornarem a fer-ne un altre. Hi ha gent que el fa tot sencer.
3: Sí. I ha de ser molt maco, però que has de disposar de temps...
2: Sí, hi ha antiampolles.
3: I ampolles.
2: Sí. Moltes vegades, perquè déu-n'hi-do, eh?
3: Però, bueno, si ho fas per trams, també té la cosa aquella de que l'any que ve tens l'al·licient de tornar-hi, no? És que m'ha quedat fer aquest tram i l'altre...
2: I des d'on el vau fer? Des d'on t'ho començat?
3: Van començar, bueno, hem fet el de Roncesvalles fins a Santiago, però van començar primer Sarri a Santiago i després ja vam anar des de Roncesvalles i van tornar a arribar a Santiago.
2: Sí, va començar per una punta i després aneu...
3: Bueno, aquella cosa que dius, i si no ens agrada l'experiència?
2: T'agrada escriure des de sempre o com és que ara has volgut fer un llibre?
3: Sempre he escrit cosetes, relats, reflexions, cosetes allò amb una llibreta, meva, molt meva. I ja de gran vaig dir, bueno, doncs faig un blog i aquests escrits que faig els penjaré al blog. I una amiga em va insistir a fer el pas i vaig dir, bueno... per què no provar-ho? I si no surt, no surt. I va anar fent i va sortir.
2: Com ha anat el desenvolupament del llibre? No sé quant temps fa que l'estaves preparant, que l'estaves fent, que ho estaves guardant, aquests capítols.
3: Bueno, de fet, guardar capítols, clar, quan marxes al Camino jo sempre porto una llibreta i un boli i allà cada dia surt coses, que és material que teníem guardat.
2: Com un diari, no?
3: Una mena de diari. Sí, sí, i va ser treure'l i, bueno, gairebé 2 anys.
2: Home, una cosa és tenir notes i l'altra fer un llibre.
3: Exacte.
2: Saber-ho agafar tot i anar-ho posant tot i donar-li un ordre, per dir-ho així, és molt diferent. Ha passat molt de temps amb això?
3: Un parell d'anyets, sí, però clar... Tampoc disposes del temps d'una persona que s'hi pot dedicar.
2: No, perquè tu tens una feina, òbviament, i amb això t'hi poses a estones, no? Exacte. Quan ve l'inspiració o tens un horari marcat?
3: Hi ha moments que quan ve l'inspiració ho deixes tot i ho apuntes en un paper, després ja ho passarem a net, i hi ha moments que te sentes a esperar que arribi.
2: Espera sentada, que en dèiem abans.
3: Sí, totalment.
2: El llibre que es diu Els camins de la Chloe, Los caminos de la Chloe, ha estat publicat. Per qui? Com?
3: Bueno, Els camins de la Chloe el vaig fer jo primer amb autoedició, ¿vale? En català per mi, per la família i els amics, i ara Los caminos de Chloe estan en Tu voz en mi pluma, l'editorial. I ara, bueno, tinc en mans de fer Els camins de la Chloe per arribar a tothom.
2: Sí, una edició en català, però també per tothom.
3: Sí.
2: Amb una editorial. Aquesta o...
3: Independent.
2: Independent.
3: Sí.
2: El dia de Sant Jordi, precisament, vas estar amb aquesta editorial Mataró, era?
3: A Mataró, sí, sí.
2: Perquè l'editorial és mataronina.
3: Sí.
2: El llibre on te'l podem trobar?
3: El llibre el podeu trobar a la pàgina de Tu voz en mi pluma, i si sou de per aquí propi i voleu venir-me a veure a la perruqueria Estil de Palafrugell, també els tinc allà, que els veig jo personalment.
2: De la pujada de Correus. De Correus Antic.
3: Exacte.
2: No ens confonguem. La pujada del carrer Torre Junama, direcció cap al carrer de Begula, allà el trobareu. L'edició en català no, encara no es troba. O sigui, tu has fet una edició limitada per...
3: Sí, jo vaig fer aquesta primera, que és la que vaig fer per la família i amics, i com que la gent que veu el castellà diu no el fas en castellà, doncs, bueno... Farem en català i així tothom podrà llegir com més li agradi.
2: Has dit, comentat, i també el llibre comença dient-ho amb el pròleg, de que sempre t'ha agradat escriure, sempre ho has fet. Estàs escrivint més coses?
3: Algú hi ha. Estem treballant-hi.
2: Ara digue'm alguna cosa, no siguis tan tímida.
3: Bueno, va, te diré. És totalment diferent als camins de la Chloe.
2: Però ja amb la idea de fer un llibre o són notes?
3: No, de moment és amb la idea de fer un llibre, no sé si arribarà o no, però de moment la idea és fer un segon llibre... però totalment diferent, no tindrà res a veure ni la història ni serà res real.
2: Això vol dir que si estàs ja pensant a fer un segon llibre, que aquest va bé.
3: Va bé. No me queixo, estic contenta perquè va sortint. Ara no em traurà de treballar, però...
2: Bueno, tot arribarà,
3: potser, no? M'agrada la meva feina, també s'ha de dir. I no, estic contenta, va bé.
2: Perquè el llibre, o sigui, l'edició, ja ho hem parlat a gent general, només es pot trobar a través de la pàgina web de l'editorial o es pot trobar a Amazon, es pot trobar
3: Es pot trobar també a llibreries online i per Amazon també hi és.
2: Molt bé. Doncs Els camins de la Chloe és el llibre que avui us volíem presentar amb aquesta edició que ens aporta aquesta història d'aquesta noia que arran de les sortides amb els seus pares, com diu la contraportada del llibre, descobreix aquesta passió i això ho embolcalla la Cristina, aquesta a la Fugillenca, que ens ha portat l'edició del llibre d'avui en totes les històries per fer-ne aquest llibre que podeu trobar, doncs, com ella comentava, a través de la plana web de l'editorial La voz de su amo, no? La voz de la pluma. Com ho has dit, això?
3: Tu voz en mi pluma.
2: Tu voz en mi pluma. La voz de su amo era una discogràfica. Ah. De Mis Pavox, ara m'han recordat. Tu voz...
3: En mi pluma.
2: En mi pluma, molt bé, .com. O alguna cosa així. Alguna cosa més que ens vulguis explicar, doncs, del llibre perquè la gent li pugui interessar?
3: Bueno, doncs, bàsicament dir això, que és un llibre molt entretingut, que pot enganxar tant a persones que li agrada molt llegir com a gent que no li agrada gens. Jo sé de gent que no li agrada llegir, se l'ha llegit en un momento.
2: I si tampoc t'agrada caminar, també te pot agradar el llibre.
3: També te pot agradar el llibre. I
2: igual potser... us cansareu només de llegir-lo, també.
3: Segurament, però poder encara ens entren ganes de caminar una mica. Jo crec que sí.
2: Recomanes caminar?
3: I tant, i tant. I caminar i desconnectar. I deixar-lo del dia a dia a casa i sortir sense res.
2: Ah, i els dilluns a caminar, no? Excepte que te faci venir jo cap aquí.
3: Exacte. Però bueno, també és de bon grat venir aquí, eh?
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Enhorabona per aquest primer llibre, que no sigui l'últim, que portem continuar gaudint de les teves històries. Cristina Perpinyà, d'aquí de Palafrugell, enhorabona.
3: Moltes gràcies.
2: I a seguir escrivint.
3: I tant, així ho farem.
4: Palafrugell. Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, Sílvia Pérez Cruz i el seu projecte de 2026, Oral Abissal.
5: De mi voz el río, del río los mares, de los mares los cielos, de los cielos tormentas, del frío el glaciar, del romperse un rayo, del caerse un rayo, del rayo la luz.
2: La Sílvia Pérez Cruz, la palafrugillenca, ha presentat Oral Abissal, en desè treball d'una carrera marcada per l'excel·lència i la recerca constant. Un llançament que arriba com un desplegament del seu univers més personal, construït sobre una idea poètica tan clara com profunda, la dualitat que habita en el seu propi títol. El disc forja una duplicitat en què Oral aboca la fusta i Abissal aboca el metall. Així són les seves creacions. D'una banda, la taula, el cant col·lectiu, allò popular, les cordes, la guitarra i la vocació de compartir. De l'altra, el que és el cant introspectiu, allò oníric, el fons del març i els somnis que s'ho poden ser, fins i tot celestials.

Oral abissal és un treball que investiga les dues cares d'una mateixa textura, un canvi d'estat fonamental en la creació d'aquest univers que explora tots els temes, sempre amb la seva deliciosa i inconfusible veu com a fil conductor, per traslladar-nos aquesta idea, aquesta metamorfosi que impregna la seva nova aventura musical.

artistes que es mouen sempre, facin el que facin en l'excel·lència, ja siguin treballs compartits, com els darrers Sílvia i Salvador, al costat de Salvador Sobral o Chacareras, acompanyada de Juan Falú, o en el seu anterior incomensurable treball en solitari Tota la vida un dia. Entremig, el seu esperit col·laboratiu i creatiu el va portar a unir-se i firmar cançons que van deixar petjada amb artistes com Residente, Valeria Castro o Rosalía. La compositora Sílvia Pérez Cruz, una de les veus més siderals d'aquest segle, torna a buidar-se una altra obra que està a l'abast de molt pocs, Oral Abissal. Desè disc de la seva trajectòria artística i que ens arriba 3 anys després de la seva darrera proposta individual.

0: acompanyar.
1: Són 15 cançons en les quals la Sílvia construeix les seves arrels, rodejada del seu equip o família habitual, Marta Roma, Carlos Montfort i Boria Albero, intercalant harmonies que es nutreixen d'instruments de corda, de veus i també de percussions. Com, per exemple, en cançons com la que avui recomanarem d'aquest disc per tancar aquesta càpsula musical. I és que són diverses peces, diverses que ens han acompanyat o que ens poden acompanyar. Són 15 creacions dins aquest oral abissal disc del 2026 de la Sílvia Pérez Cruz. Ens aporta El Golpe Bajo.

Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Comencem en el dia d'avui a parlar dels dies mundials i internacionals per aquesta data. Avui som en 28 de maig. Avui en tenim molts, per tant, no sé per què n'hi posen tants en el mateix dia quan hi ha dies que no en tenen cap ni un. Dia internacional del joc és en el dia d'avui. Jugar és una activitat recreativa que generalment s'associa a la infantesa, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida del ser humà. Cada 28 de maig, des de l'any 1990, s'ha vingut celebrant tradicionalment el Dia Internacional del Joc. A data de 14 de març de 2024, la ONU va decidir proclamar oficialment el Dia Internacional del Joc, també per la seva celebració l'11 de juny. Per tant, tindrem dues dates a partir d'aquesta 2024, tenim dues dates per celebrar-ho. El 28 de maig també és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de conscienciar i fer front a diverses malalties i patiments que pateixen les dones i que en molts casos es poden prevenir. El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones va tenir origen en l'any 1987 a causa d'una assemblea de dones portada a terme el 28 de maig, coneguda amb el nom de Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals i Reproductius. També parlarem del Dia Internacional del Síndrome de Treacher-Collins. Té l'objectiu de conscienciar i visibilitzar les persones que pateixen aquesta estranya malaltia i a les seves famílies, que moltes vegades es troben sense els recolzaments necessaris que els permetin portar la situació com millor puguin. És una malaltia molt estranya a causa d'una malformació craniofacial congènita. Afecta a 2 de cada 100.000 naixements i provoca problemes en 4 dels 5 sentits. Avui, 28 de maig, també és el Dia Internacional de l'Hamburguesa, un plat que ens agrada a gairebé tots i que s'ha popularitzat tant a nivell mundial que és quasi no trobar-lo a les cartes de qualsevol restaurant, i fins i tot n'hi ha molts, aquí a casa nostra mateix, que l'únic plat que fan són hamburgueses. L'origen del Dia de l'Hamburguesa és poc conegut. No es poden trobar referències clares al seu origen, sinó tan sols una manera de parlar-ne, de saber, de dir, però que no se sap segur. Potser han estat les grans cadenes d'hamburgueseries les que han llançat aquesta idea i aquesta s'ha fet popular. O potser l'origen és més antic i se'n va enrere en el temps a quan les fleques d'Hamburg varen començar a fer els pans rodons. També hi ha una llegenda que diu que va ser precisament un 28 de maig del 1900 quan un immigrant alemany que residia als Estats Units va servir la primera hamburguesa amb el seu restaurant. Parlant de l'hamburguesa, avui també se celebra el Dia Mundial de la Fam. Té la finalitat de crear consciència sobre la crònica situació alimentària que pateixen milions de persones en el món, especialment en zones i regions amb una pobresa extrema. No es tracta només de carències en matèria d'alimentació. Involucra aspectes tants com l'educació, l'atenció a la salut i la seguretat. Una data que es va crear l'any 2011 per iniciativa de The Hunter Project. També tenim el 28 de maig, mira que n'hi ha, el Dia Mundial del Càncer de Sang, una data que vol sensibilitzar i conscienciar la població sobre aquestes malalties que afecten a la sang. Es pretén d'aquesta manera recolzar les persones que pateixen càncer a la sang, un terme que engloba totes aquelles malalties malignes del sistema encarregat de produir la sang, que són denominades malalties oncohematològiques. Cada 27 segons, una persona és diagnosticada amb aquest tipus de malalties arreu del món. Anem cap a les darreres tres que tenim en el dia d'avui, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. També és avui una data per sensibilitzar i conscienciar la població sobre la importància d'aquesta higiene com un tema rellevant de drets humans, constituint un moviment global orientat a trencar barreres, estigmes i prejudicis sobre el període menstrual i procurar l'accés a productes menstruals, especialment per a nenes i dones en situació de pobresa. El Dia Mundial del Gos Sense Raça també és avui. És un dia per a aquests animals fidels i bons amics del ser humà. Tot i que no tenen un certificat de puresa de raça, ens alegren l'existència d'igual manera. Aquesta simpàtica i curiosa efemèride té com a finalitat fomentar l'adopció de gossos barrejats, gossos del carrer que estan abandonats, molts dels quals són gossos sense cap tipus de raça. Un petó a tots ells i una abraçada perquè ens els estimem. I finalment tanquem ja la paradeta amb el Dia Nacional de la Nutrició, que és un dia que se celebra en diversos països, incloent-hi l'estat espanyol. S'hi celebra des del 2010 per iniciativa de la Federació Espanyola de Sociedades de Nutrició, Alimentació i Dietètica. Fins aquí. Apretem, tampaguem, tanquem la paradeta, que avui han estat moltíssims. Repartiu els dies, sisplau.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre. I el 31 de maig, fins a una hora abans de l'inici, seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
6: Moment de parlar de cinema a la nostra sintonia, perquè aquest cap de setmana el Cineclub Garbí ens porta al Teatre Municipal de Palafrugell des de divendres i fins diumenge la projecció de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, una pel·lícula de David Frankel amb Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. Una pel·lícula que ens porta la història de la Miranda Priestly, una icona del món de la moda. La podrem veure en dues sessions aquest divendres a les 7 de la tarda i a 2:15 del vespre, dissabte en 3 sessions a les 5 de la tarda a 1:15 del vespre, aquesta en versió original en anglès subtitulada en castellà i a 2:15 de la nit, i diumenge en 2 sessions a la tarda a les 5 i al vespre a 2:15. Però deixem que sigui el nostre company de ràdio, l'Ignasi Arbat, del podcast de cinema i sèries de televisió que ens aporta el Ningú No És Perfecte, l'antena a Ràdio Palafrugell els dimecres i a la nit i els dissabtes a la tarda. Qui ens en parli? Endavant, Ignasi.
7: 20 anys han passat perquè arribi una segona part del Diablo Viste de Prada, que recupera el mateix càsting i ens retrobem amb els personatges interpretats per Meryl Streep i Anne Hathaway i també Stanley Tucci. S'hi afegeix a l'equació Emily Blunt. En aquest cas, la pel·lícula ens presenta una situació diferent. Mentre si la primera veiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue. En aquest cas, la cosa en quant a crítica es desinfla una mica i les dos protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front amb dues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació. Si us va agradar la primera, doncs doneu-li una oportunitat, si us agrada aquesta cosa de la moda, etc. Tinguent en compte, això sí, que és una pel·lícula menys afinada que no pas la primera.
6: Gràcies, Ignasi. El Diablo Viste de Prada 2, aquest cap de setmana al Teatre Municipal organitzada per el Cineclub en Garbí de Palafrugell. La setmana que ve la pel·lícula serà Michael, la pel·lícula d'Antoni Fuqua sobre en Michael, no en Michael Jordan, sinó l'altre, el que cantava, en Michael Jackson. Vinga, doncs, us deixem i continuem amb la nostra programació.
8: Escoltes podcast?
9: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
10: Jo penso que molta gent jove el que no fa
5: és parlar amb els pares. Els pares, parlar amb els fills.
10: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
11: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya. Ja utilitzo aquestes paraules.
12: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
13: Lubricant.
14: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
15: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
16: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
15: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Seguim a través de la sintonia de ràdio per la Frugilla. Anem a destacar també detalls que tenen lloc aquest cap de setmana. Tenim a l'altre costat del telèfon en Lluís Comet. Lluís, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: En Lluís ens acompanya sempre per parlar d'activitats relacionades, amb aquest cas, amb l'OncoSwing, tot i que al llarg de l'any li agraïm sempre la seva disposició per parlar amb nosaltres de moltes altres d'aquestes proves solidàries que també ell representa. L'OncoSwing ha arribat ja amb una nova edició, que és aquest cap de setmana.
4: Exactament, aquest cap de setmana celebrarem el 10è aniversari, és a dir, ja fa 10 anys que estem a l'aigua.
3: 10 anys, eh? 10 anys que sí, esteu sí. A l'aigua, molt bé. Que vau començar a nedar. OncoSwim, què és per la gent que encara no ho conegui, Lluís?
4: Bé, OncoSwim pues, és una travessa de natació amb aigues obertes, aleshores que 30 quilòmetres en total, que se surt des del port de l'Estartit, rodejant les Illes Medes en direcció després cap al Cap de Begur, a Cap de Begur, Cap de Sant Sebastià, Cap de Sant Sebastià, Illes Formigues, donar-li la volta i cap a Calella de Palafrugell, a la platja del Clau, al costat de Portbou. Total, 30 quilòmetres.
3: Ai, Déu meu, quina bestiesa, eh? Sempre diem el mateix.
5: Sí, a veure, realment és una passada, eh? Tot i que és per equips, però hi ha equips que vol dir que l'equip poden ser de 4 persones que es van tirant a l'aigua, no? És a dir, ara n'hi d'una, fan uns quilòmetres, n'hi d'una altra, després una altra, però també hi ha gent que ho fa tot de cop, és a dir, que fan els 30 quilòmetres complerts. És a dir, que Déu-n'hi-do.
3: Com es va... Perquè això ja va començar a tirar-se endavant, òbviament es treballa tot l'any, el mes de gener, crec recordar, que van obrir les inscripcions. Com està de cara aquest any?
5: Exactament, van obrir les inscripcions, es van esgotar de forma ràpida perquè la gent es veu que s'ha tornat mig boja per nedar. I per nosaltres millor, eh? A veure, això en aquests moments, és a dir, es van plenar ràpidament. En total, ara hi ha 33 equips, vale? Dels quals, a veure, tinc que aclarir que dos ja ho han fet, que són gent de Radical, que ells sempre fan el que diuen la Preonco, però són dos equips més que hi són i participen per recaudar més diners. Però en total que aquest dissabte sortiran a l'aigua seran 31 equips.
3: 31 equips que han recaptat ja una certa quantitat de diners. Recordem que els diners de l'OncoSwim van dedicats a la lluita contra el càncer de mama triple negatiu. 10 anys
5: correcte,
3: en els,
5: correcte.
3: En els quals ja s'han recaptat molts diners.
5: Exactament. Jo, si no mal m'equivoco, en aquests moments portem més de 100.000 euros. Uh-huh. I no està tancat. Vull dir que la gent pot anar ingressant. Mira, ara ho estic mirant exactament i fins ara tenim, sí, exactament, més de 100.000. Tenim 100.482 euros. Hem superat ja la xifra de l'any passat. L'any passat es vam arribar quasi al 100, no hi vam arribar i aquest any ja hi som. Dic que això vol dir que la gent cada vegada confia més en nosaltres, confia en la investigació per al càncer triple negatiu i, bueno, nosaltres molt i molt contents i orgullosos de que la gent hi participi.
3: Aquesta, recordem que és la xifra d'aquest any, però que ja amb aquests 10 anys l'OncoSwim ja ha col·laborat abastament perquè ha recaptat, no sé si més de mig milió d'euros.
5: Correcte. Tens tota la raó, és a dir, amb aquests 10 anys que portem més de 10, més de 500.000 euros, vull dir, per la investigació, la qual estem molt amunt. Fins i tot, tinc que dir que l'any que no vam poder fer per la pandèmia, també aquell any es va fer una onco diferent, és a dir, però, bueno, és a dir, la gent també va participar, nedava, ho feien d'una forma diferent, si els deixàvem nedar si volien a piscina, nedessin allà on vulguin. Però, bueno, l'important era poder recollir diners, i sempre n'hem recollit. Hi ha gent que creu molt en nosaltres, aquesta és la veritat.
3: L'OncoSwim és la cursa aquesta, la grossa, però es continua fent també la prova curta, per dir-ho així?
5: Sí, exactament. És a dir, paral·lelament amb aquesta es fa el que diguem la milla solidària, que surt del Llafranc fins a Calella de Palafrugell. Aquí són més o menys 1.500 metres, val? Aleshores, bueno, és una prova que van dir, ah, també podria fer perquè hi ha gent que no s'atreveixi a fer els 30 quilòmetres, poder fer una cosa més curta. I, bueno, van sortir la idea de fer aquesta, vale? Aquesta de quilòmetre i mig. I la qual estem molt i molt contents, eh? És a dir, la resposta de la gent és molt bona.
3: Mm-hmm. No podeu fer una de 100 metres, jo, perquè és que a partir dels 70-80 ja m'esfonso, tot.
5: Oh, caram, sí que estàs de sort. Jo arribo a 5.
3: Per la gent que vulgui col·laborar-hi, ja ho sé que ho diem sempre, però repetirem aquest any, perquè no tothom té ganes de nadar, no tothom li agrada nadar, i a més l'aigua aquest any està calentona, segons ens ha dit sí. En Josep Pasqual, o sigui que té una temperatura força alta. Explica'ns una mica com pot participar la gent que ho desitgi fent la donació.
5: Bé, la donació es pot fer molt, molt fàcilment entrant a la pàgina web de la Fundació o directament a oncoswim.cat i hi ha un apartat que diu fer la teva donació i es pot fer la donació allà. Es pot fer o un equip o es pot fer en el dorsal zero que diguem que va per a tothom. Cal dir que totes les donacions aquestes tenen dret a la desgravació fiscal, cosa que és important. I més ara que estem en dates de presentar declaracions de renda, i gràcies a tu, però mira, aquest any no, però l'any que ve, mira tu, si ingresso, no ho sé, 100 euros per dir alguna cosa, l'any que ve em podré desgravar-me en 75, perquè si no m'equivoco, em sembla que desgravo un 75%. Dic que és important, això.
3: Recordem una vegada més que, ho he comentat ara fa un moment, doncs, que tots els diners, bé, la majoria dels diners, ara ens ho comentarà en Lluís com funciona, van destinats precisament, en aquest cas, per l'equip d'investigadors del grup de recerca oncològica de Precisió de Girona, que és la Fundació d'Investigació Biomèdica de l'Hospital Josep Trueta de Girona i també l'Institut Català d'Oncologia. O sigui, hi ha un munt de gent que se'n beneficia, en definitiva, perquè ens en beneficiem tots.
5: Exacte, aquí és dir, no se beneficia només la Fundació, sinó que els diners, tal com deies, van destinats a la investigació d'aquest càncer de mama, el triple negatiu, que és un dels càncers de mama més agressius que hi ha, no? Aleshores, tot va destinat allà, tot, cuidado. No tot, sinó que una part s'ha de quedar a la Fundació per les activitats pròpies de la Fundació. A veure, no tindria cap sentit que ho donguessin tot a investigació, és a dir, tots els diners que fem anessin per projectes i la Fundació no sortís beneficiada d'alguna forma. Aleshores, una part del recaptat, em sembla que si és un 30%, va a la Fundació per les activitats pròpies de la Fundació.
3: Correcte. Digues.
5: Perdona, és que ja que parlaves de la milla solidària, sí, que no un moment, igual em volies fer la pregunta més endavant. Aquest any estem supercontents perquè tenim cobertes totes les places de les quals podíem fer. És a dir, podíem arribar a 230 aquí, a 230 participants, i hem arribat a 230 participants. És a dir, per mala sort, diguem-ho així, no podem agafar ningú més. És a dir, perquè nosaltres tenim el permís per aquestes persones. Passat aquest nombre de persones, les assegurances no es cobreixen res, amb perills de sancions per part de comandància. És a dir, que a 3 anys, el mateix dia, allà a Llafranc, teníem obertes inscripcions, aquest any no podrem agafar ningú més per motius de seguretat. Aquesta vacuna, en realitat, si 230, estem molt contents, perquè mai havíem arribat a aquest número.
3: Jo t'anava a demandar ara, sobretot per el tema també de l'OncoSwim, per les places que hi ha, si cada any va augmentant una mica, perquè jo crec que la milla solidària la teníeu limitada a 170, 180 persones, no? O sigui, heu augmentat una mica.
5: Sí, hem augmentat una mica perquè ens vam estar mirant bé fins allà on podíem arribar i hem estirat el màxim que podem, i segons els permisos que tenim. A partir d'aquí no podem agafar més. I no podem agafar més perquè, a veure, agafar gent és molt fàcil, no? Vull dir, tu, arribem a 300, vale. Però, a veure, és nedar amb aigua, encara que sigui 1.500 metres, és nedar amb aigua, hi ha perills, aleshores necessitem molta seguretat i molta gent que els pugui controlar. Passat aquest nombre dels 230, se'ns faria molt complicat poder donar una bona garantia de seguretat als participants a la prova. Per això que hem dit, ho parem, perquè és que no podem més.
3: Mm-hmm. Molt ben fet. I a més, quan més gent, més voluntaris també fan falta, i sobretot a mar, que heu d'estar pendents sí. En tot moment de la gent que està nedant per vigilar-los.
5: Mm? Aquí tenim sort de que tenim uns caiaquistes que ens acompanyen en caia, que aquest any, si no m'equivoco, estarem a l'ordre entre 15 i 17, i també tinc que donar les gràcies a Turiservice, que ens facilita tots els caiacs. Es diu, Itadú, us facilitem els caiacs perquè pugueu fer ajudar la travessa aquesta. I, bueno, i els caiaquistes, evidentment, moltes i moltes gràcies perquè participen i ens ajuden.
3: Home, entre això i l'Onco Caiac ja fan feina, ja, eh?
5: Sí, i tant, i tant.
3: Doncs és aquest dissabte, ja ho sabeu, aquesta cursa, si la voleu anar a veure, doncs en qualsevol lloc de la nostra costa, entre l'Estartit i Calella, els podreu veure com neden, i si voleu, doncs aquesta prova solidària, també aquesta milla solidària, la podeu veure perfectament des del balcó de Calella. Alguna cosa més a afegir-nos, company de Lluís Comet, d'aquesta prova?
5: Res, molt poca cosa més a veure... L'arribada de l'Oncosfim i de la llarga, de 30 quilòmetres, la sortida és fàcil, sortim a les 7 del matí des de l'Estartit, això és fàcil, tots sortim a la mateixa hora, més o menys, bueno, hi ha un escalar, però a partir de les 7 comencen a tirar-se l'aigua. Digueu, quina hora està prevista l'arribada? És molt difícil, i depèn de moltes coses. Depèn de l'estat de la mar, depèn de les corrents, depèn de molt. És a dir, nosaltres tenim calculat que podem arribar entre 2 de la migdia i 6 de la tarda. Entre 2 i 6, aquest llarg lapsus de 4 hores. I no serà exacte, no ho sabem. És impossible saber-ho.
3: Òbviament, si la mar està tranquil·la i plana, doncs se'n fa més a vies, si hi ha vent de Garbí costarà més, o sigui que això ho veurem.
5: Sí, depèn. És dir, anys ens hem trobat que teníem previst arribar, per exemple, a les 4 de la tarda, i resulta que els dos ja els teníem allà. És a dir, que és molt i molt difícil.
3: Devia fer tramuntant aquell dia.
5: Sí, però muntem per baix girar Garbies, que va a favor de tots.
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, ja que te tinc aquí una última pregunta, perquè tenim moltes proves a les quals vosaltres doneu suport o organitzeu, que més esteu preparant ja properament, què és el que ve ara?
5: A veure, què ve ara? Què ve, deixem pensar, perquè n'hi ha tantes que al final ja hem perdut. A veure, però en tenim una que hem començat fa poc, que es costa molt a tirar endavant, però igual, igual acaba sortint, que és l'Onco Padel. És una que està prevista fer-la per Sant Joan, a Begú. Aleshores, bueno, és una activitat més, però la propera més forta que hi ha seria la típica, l'Onco Trail, pel primer cap de setmana d'octubre.
3: En vàrem parlar, efectivament, de l'Onco Padel i en tornarem a parlar per veure com estan les inscripcions d'aquesta prova que es fa a Begú, concretament. En efecte, ja ho acabes de comentar i amb la qual van parlar ja amb els companys. Sí. Doncs això i l'Onco Trail, que serà, és la típica, és la grossa, la important, tot i que no cal desmereixer cap de les altres proves que hi han o que es puguin anar inventant amb els propers temps, perquè cada vegada suposo que més gent s'acosta i te diu, ei, m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò altre.
5: És a dir, totes tenen importància. El que passa que l'Onco Trail va ser la primera que es va fer, bueno, però totes les altres tenen molta, molta importància. A veure, tot ajuda, no? Perquè on hi vingui molta gent és més important que les altres. És a dir, tothom que participa en una prova d'aquestes té molt de mèrit. I evidentment, des de la Fundació els donem gràcies a tots per participar-hi.
3: El que tens mèrit ets tu, Lluís Comet. Moltíssimes gràcies.
5: Vale. No, jo voldria donar les gràcies a tots els voluntaris, a tots els voluntaris que ens ajuden a totes aquestes proves, perquè realment sense tots aquests voluntaris seria impossible poder fer res. És a dir, són gent que desinteressadament ens ajuden, participen, donen quasi el cap de setmana, el dia que sigui, per la causa. És a dir, que és molt i molt maco això. Voluntaris, des d'aquí us dono les gràcies a tots.
3: Una abraçada a tots i moltíssimes gràcies per la feina que feu. Lluís Comet, moltíssimes gràcies a tu també per estar al capdavant i parlem properament. Que vagi molt bé.
5: Dale, ok, adéu.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge, 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

really listen to me, to say you're sorry. You can still.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia, senyores i senyors. La una del migdia, amb aquest dijous, dia 28 de maig, comença el servei informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla Rafael Corbí a la presentació i direcció d'aquest espai, a la producció i a l'edició, amb Ferran Castelló i la Maria Vila. Els temes que tractarem amb el nostre informatiu en les notícies locals: han detingut un home a Palafrugell per tinença de pornografia infantil en una operació amb dos arrestats al Baix Empordà. Parlarem de que Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya. Pel cap de setmana destaquem la OncoSwim, que celebra dissabte la desena edició amb una participació rècord. També l'Oxygen Fashion Show, amb un nou format que retorna aquest diumenge al pavelló d'esports de Palafrugell. I parlarem de la Fundació Impulsa, que tanca el curs amb actes de reconeixement de joves de formació professional en situació de vulnerabilitat. Amb aquest informatiu d'avui dijous també parlarem amb en Carles Companya, que és el president de l'agrupació excursionista de Palafrugell, per aquest diumenge, que recordem que tenim una nova edició de la Marxa de la Garoina, la 40a edició. I tancarem el nostre informatiu, com és habitual, amb un to més lúdic amb els dies mundials i internacionals que celebrem avui amb aquesta data del 28 de maig. Per tant, comencem el nostre informatiu ja a partir d'aquests moments, la 1 i 2 minuts.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palafrugell pertinença de pornografia infantil en una operació que també ha comportat l'arrest d'un segon home que té 60 anys i ho ha fet a Corçà, també a la nostra comarca. La investigació va començar després que la policia rebés informació facilitada per una entitat col·laboradora de Google. Els informes alertaven de diverses descàrregues de contingut que podria contenir material sexual en menors i situaven l'activitat al llarg de tot l'any passat, del 2025. Després de confirmar els indicis, els agents van escorcollar els domicilis dels dos investigats. Durant les entrades van localitzar nombrosos arxius de contingut sexual a menors d'edat i van intervenir diversos equips informàtics per analitzar-ne el contingut. La investigació se centra especialment en el cas de Palafrugell. Segons la Policia Nacional, el detingut estava subscrit a diverses plataformes digitals des d'on visualitzava aquest tipus de continguts, en alguns casos en directe. Els investigadors també han detectat pagaments relacionats amb un presumpte intent de mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no s'hauria arribat a produir. A més, els agents sostenen que l'home hauria intentat generar imatges de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial. Segons la investigació, les eines utilitzades haurien bloquejat automàticament aquestes peticions per impedir la creació d'aquest tipus de contingut. Pel que fa al detingut de Corçà, la policia ha confirmat la localització d'arxius similars, tot i que en menor quantitat. La unitat d'anàlisi de la Policia Nacional continua examinant el material confiscat per determinar-ne l'abast d'aquests fets.

0: Palafrugell ha revalidat la posició dins dels 10 municipis de 20.000 a 50.000 habitants amb un millor índex de maduresa digital. Aquest és un reconeixement que valora la transformació digital i el govern obert. S'ha lliurat en el marc dels reconeixements de l'administració oberta impulsats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. L'acte s'ha celebrat en la 11a edició dels guardons que distingeixen les administracions locals amb millor desenvolupament digital. El rànquing es basa en l'índex de maduresa digital, un indicador que analitza dades objectives sobre la implantació de serveis electrònics, la gestió digital dels procediments administratius i el nivell de transparència dels portals institucionals. El municipi ja havia estat reconegut en diverses edicions anteriors. El consistori destaca l'aposta que fa per una administració més eficient, accessible i orientada a la ciutadania, amb l'objectiu de simplificar tràmits i millorar la relació amb la població. En aquesta edició, Palafrugell comparteix classificació amb altres municipis referents al país, com Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu o Gavà, que també destaquen en l'àmbit de la digitalització pública. Aquest cap de setmana, la travessia solidària OncoSwim celebra la seva 10a edició amb xifres de participació històriques. La prova, que es farà aquest dissabte, dia 30 de maig, tindrà 33 equips inscrits. És el nombre més alt registrat fins ara i es consolida com una de les cites solidàries més destacades de la Costa Brava. L'esdeveniment combina esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Els participants completaran la travessia amb aigües obertes entre l'Estartit i Calais l'illa de Palafrugell, en un recorregut que any rere any mobilitza centenars de nedadors, voluntaris i persones vinculades a la iniciativa. L'augment de participants confirma el creixement d'OncoSwim i el suport social que ha aconseguit després d'una dècada d'activitat. La prova manté el seu esperit solidari i el compromís en la investigació oncològica i el suport de les persones afectades per la malaltia. Recordem que l'OncoSwim també té una altra de les proves que es disputen aquest cap de setmana, com és la Milla Solidària, on uns 230 participants recorren 1,6 km. També és una de les proves dirigida al públic en general i que també forma part del programa de l'OncoSwim. Un OncoSwim que ja ha recollit més de 100.000 euros amb aquesta edició de l'any 2026. Això és dissabte i diumenge tenim l'Oxygen Fashion Show, que torna a Palafrugell amb una quarta edició marcada per un nou format. Una desfilada que tindrà lloc diumenge, dia 31, a les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu. L'esdeveniment reunirà moda, tendències i propostes d'estil en una nova edició que vol consolidar-se com una de les cites destacades del municipi. L'organització ha anunciat canvis en el format de la desfilada, tot i que no n'ha concretat encara els detalls. Una cita que coincideix amb les festes de primavera de Palafrugell en un cap de setmana amb una intensa activitat cultural i festiva al nostre municipi. Precisament alguna d'aquestes activitats les anem a repassar també ara mateix, tot i que ja tindrem temps també en l'informatiu de demà de parlar-ne, per exemple, la narrativa. Recordem que tenim narrativa per al dia d'avui aquí a Palafrugell, amb la participació, com sempre, de la gent de la Biblioteca de Palafrugell que ens acompanyarà. I és que ho fa, amb en David Figuerola i la Sandra Bisba, que ens porten una nova edició aquesta tarda del que és el Club de Narrativa de Palafrugell. La mateixa en David Figuerola ens en parla aquí a Ràdio Palafrugell.
1: Hola a tothom. Aquest dijous tenim Club de Lectura de Narrativa a la Biblioteca a les 6 de la tarda i serà l'última sessió que farem aquesta temporada. Com era l'última sessió, vam decidir que havia de ser una mica especial i ens varen recomanar una activitat que ha voltat per biblioteques, que està molt bé, que la porta la fa la Anna Noguer, editora d'edicions de l'Ela Geminada, de Girona, i són les cartes d'amor entre la Virginia Woolf i la Vita Sackville-West. I són bàsicament la correspondència entre aquestes dues escriptores, i vindrà la pròpia editora a comentar-ho i a comentar-ho entre tots. I és una activitat que fem a la sala polivalent de la biblioteca i està oberta a tothom. Val molt la pena, hagueu llegit o no les cartes d'amor, si no les heu llegit, és una bona porta d'entrada per, per descobrir un llibre que està molt i molt bé. El tenim a la biblioteca, tenim diversos exemplars a la biblioteca que podeu venir a agafar en préstec i llegir-vos abans o després, i veureu que està molt bé i que valdrà molt la pena.
0: Moment de parlar de cinema a la nostra sintonia, perquè aquest cap de setmana el Cineclub Garbí ens porta al Teatre Municipal de Palafrugell des de divendres i fins diumenge la projecció de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, una pel·lícula de David Frankel amb Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. Una pel·lícula que ens porta la història de la Miranda Priestly, una icona del món de la moda. La podrem veure en dues sessions aquest divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre, dissabte en 3 sessions a les 5 de la tarda a 8:15 del vespre, aquesta en versió original en anglès subtitulada en castellà, i a dues sessions aquest divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre, dissabte en 3 sessions a les 5 de la tarda a 8:15 del vespre.

0: qui ens en parli. Endavant, Ignasi.
1: 20 anys han passat perquè arribi una segona part del Diablo Viste de Prada, que recupera el mateix càsting i ens retrobem amb els personatges interpretats per Meryl Streep i Anne Hathaway i també Stanley Tucci. S'hi afegeix a l'equació Emily Blunt. En aquest cas, la pel·lícula ens presenta una situació diferent. Mentre si la primera veiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue. En aquest cas, la cosa, en quant a crítica, es desinfla una mica i les dos protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front amb dues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs, sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació. Si us va agradar la primera, doncs doneu-li una oportunitat, si us agrada aquesta cosa de la moda, etc. Tinguent en compte, això sí, que és una pel·lícula menys afinada que no pas la primera.
0: Gràcies, Ignasi. El Diablo Viste de Prada 2, aquest cap de setmana al Teatre Municipal, organitzada per el Cineclub en Garbí de Palafrugell. La setmana que ve, la pel·lícula serà Michael, la pel·lícula d'Antoni Fuqua, sobre en Michael, no en Michael Jordan, sinó l'altre, el que cantava, en Michael Jackson. Vinga, doncs, us deixem i continuem amb la nostra programació. Seguim amb les converses amb el nostre matinal i el que anem a fer ara mateix és parlar de la quarantena marxa de la Garoina. Res, uns minutets perquè en Carles Companya ens parli un xiquet d'aquesta nova edició que arriba precisament amb l'any en la qual l'agrupació excursionista de Palafrugell celebra els seus 40 anys, que ho van fer-ho, si no recordo malament, Carles, a final de l'any passat, veritat?
2: Exacte, el novembre de l'any passat doncs, ja va fer 40 anys l'agrupació que aviat has dit i amb ella doncs, aquest mes de maig, el 31, el diumenge 31, doncs, arribem a la quarantena marxa a la Garoina.
0: Per cert, bon dia, que no t'ho he dit.
2: Bon dia.
0: Anem a parlar una mica d'aquesta marxa de la Garoina, una marxa que, com molt bé diu en Carles, arriba a la seva 40a edició, va ser el primer que va fer l'agrupació, com va començar a existir fa 40 anys enrere i es manté, com diuen en Foraster, contra viento i marea, eh? Veritat?
2: Sí, sí, totalment. És a dir, poder dir que s'han celebrat 40 edicions d'una marxa popular és una efemèride per si sola prou important quan les marxes doncs, cada vegada doncs, van caient més en l'oblit i el que prevalen són curses, grans curses i grans events. I doncs, per això estem molt contents de poder seguir oferint aquesta marxa a la gent de Palafrugell i Rodalies.
0: No va dir que a casa nostra això de les marxes encara es manté bastant. No sé què en penses tu, però sembla
2: sí,
0: que sí, no?
2: Sí, evidentment hi ha la pugibaixa i a Palamós doncs, també se'ns segueixen mantinguent. El que passa és que, bueno, poder, doncs, és difícil ens arribar a tots els públics.
0: Tres marxes, tres diferents recorreguts per aquesta marxa que tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a partir de les 8 del matí amb sortida dels Ametllers. Una de curta, de 10 quilòmetres, per la gent que està com jo, una de 16, de mitjana, per la gent que està com en Carles, o no, i una de 20, que serà la llarga. Quina diferència hi ha entre les tres?
2: Oferim doncs, aquestes tres marxes doncs, per poder arribar una mica a tots els públics. La curta, evidentment, és una marxa més familiar, que són això, uns 10 quilòmetres i uns 100 metres positius de desnivell. I doncs, surtes dels Ametllers, com molt bé has dit, i aquest any s'ha intentat recuperar doncs, una mica el que va ser el recorregut dels primers anys que es feia doncs, una circular direcció Armadàs, Cap Roig, Calella, allà Franc, hem intentat mantenir una mica doncs, aquesta essència, aquest recorregut de les primeres marxes i amb això doncs, ens dirigim aquest any cap a la zona de Cap Roig i tenim doncs, la sort que amb la col·laboració doncs, de la Fundació de la Caixa doncs, ens han permès doncs, poder accedir als jardins de Cap Roig, és a dir, la marxa mitja i la llarga travessaran doncs, pel mig dels jardins de Cap Roig, és a dir, els jardins formaran part del recorregut de la marxa i creiem que és una bona sorpresa doncs, per poder

0: va fer celebrar aquest aniversari.
1: No, no recordo que hi hagués passat mai, tot i que potser m'equivoco, perquè...
0: Mai ha passat, ha passat. És una zona privada, al final, és un espai particular, i doncs, gràcies a la seva bona voluntat doncs, podem enllaçar des de la banyera de la Russa, travessarem els jardins doncs, per poder seguir cap al camí de Ronda de Calella.
1: Sí, perquè són uns camins preciosos, aquesta zona, i també jo una vegada vaig fer veure que m'havia equivocat per passar-hi.
0: Sí, és que no te n'adones, hi ha un sector doncs, que està lleugerament tancat i sí que hi ha un punt que pots accedir, però hi ha un moment que hi ha una tanca i doncs amb això, amb la seva col·laboració, doncs, podrem travessar per aquest camí que habitualment doncs, no està obert al públic des de l'accés per mar, que diguéssim. Això ho faran la marxa mitja i la marxa llarga, i clar, per anar a buscar aquest accés doncs vol dir que s'ha de pujar i baixar una mica. En el cas de la marxa mitja, que són això, uns 16-17 quilòmetres més o menys, i té uns 350 metres positius de desnivell, i la llarga, que és una mica, fa una volta una mica més llarga, per això és la joia de la corona, i en aquest cas doncs estem parlant d'uns 19-20 quilòmetres i 600 positius.
1: Molt bé, doncs aquesta és la distància, 20 quilòmetres, 600 de desnivell, que no està gens malament, més que res perquè és un puja-baixa, com deies tu abans de l'altra cursa que es fa, que és puja-baixa. Nosaltres també volem ser puja-baixa, en aquest cas, no?
0: Clar, al final les cotes que tenim aquí a la zona de Cap Roig no són gaire significatives, i per aconseguir metres de desnivell i anar guanyant doncs has d'anar fent puges i baixes.
1: Vinga, baixa.
0: En aquest cas doncs baixarem fins al Crit, es baixa fins a la cara del Crit.
1: Ara no anava dient conya, això, baixeu fins al Crit i torneu a pujar, però ja baixareu.
0: Sí, sí, talment. Es baixa fins a la cara del Crit i es voreja per una zona de roques doncs, que discorre del que és el camí principal una mica, doncs sempre intentem buscar aquest atractiu doncs, de poder posar la gent en llocs que poder no coneixen o doncs, d'una manera una mica més controlada, doncs, per sortir dels camins habituals, per poder doncs, recuperar doncs, corriols així més o menys perduts, i es va fins a la Cala del Vedell.
1: Ah, preciosa.
0: Que l'estiu només s'hi acosten les barques, i anar-hi per terra és quasi un acte de... Si fa calor i així, has de ser valent per baixar fins allà i després tornar a pujar. I en aquest cas doncs, es baixa fins a la Cala del Vedell i es puja doncs, per una zona doncs, bastant dreta, que hi ha passos equipats amb cordes, però bueno, doncs, es va fent.
1: Jo ho havia fet de jove, això, però ara ja no sé,
0: Sí, tant que ho faria, Rafael.
1: Molt bé. I després cap on va? Cap a Calella? O...
0: I després es va cap a la banyera de la Russa, es travessa els jardins de Cap Roig i s'agafa el camí de Ronda cap a Calella. Que dius, ostres, el camí de Ronda, tothom el coneix, tothom segur que l'ha fet mil vegades, però hem intentat doncs, també buscar alguns punts diferents. Hi haurà uns cartells que posarà tram tècnic, i qui es vegi en cor i tingui ganes doncs, podrà deixar una mica el camí de Ronda més marcat, més fresat, i poder baixar amb alguns passos les roques arran d'aigua, que és sempre el que busquem, aquest punt de que et puguis esquitxar. Segur que farà calor el 31 de maig.
1: Jo diria que sí, tal com van les coses, i ens han dit, suposo que ja tindrem...
0: Sí, les coses pinten.
1: Pinten una mica caloroses.
0: Hi haurà avituallaments, hi haurà xíndria per refrescar-vos, però sí, és el que té el mes de maig, no falla el temps.
1: Abans no feia tanta calor com ara. Anava a dir una cosa, recordeu tots els que us interessa, si no hi heu participat, que és una marxa, no és una competició, per tant, és també un ambient familiar el que es viu amb aquesta marxa de la Groina, que fa tantíssims anys que ens porta l'agrupació excursionista de Palafrugell. Aquesta és una de les senyes d'identitat d'una marxa com aquesta, el seu ambient més familiar, no?
0: Sí, al final és apte per tots els públics. Hi ha qui la farà amb els nens, hi ha qui la farà corrents més com un repte, qui la farà més caminant. Al final doncs, és apte per totes les edats, per tots els públics, i doncs, fa doncs, que ens converteix doncs, en aquesta opció d'oci que la gent també ha anat creixent amb aquesta marxa, potser gent que no corria o no caminava, doncs arrel d'això s'han doncs, anat animant i seguim buscant doncs, aquesta essència familiar i aquest redescobrir dels camins de casa.
1: Recordem que la marxa...
0: Com 40 anys reinventar-se és difícil.
1: Home, déu-n'hi-do,
0: hem repetit molts camins, però sempre intentem donar un punt de sorpresa
1: Escolta, hi ha tants llocs diferent. Hi ha tants llocs de la nostra zona absolutament desconeguts per la majoria de la gent que no tenim problema per crear camins cap al Montcal, Ses Falugues, tota aquesta banda la coneix tan poca gent que Déu-n'hi-do val la pena de que ho puguem fer, però segur que
0: exacte,
1: en 40 anys també
0: s'han fet, eh? Principals sempre ajuda. Sí, segur que sí, però bueno, segur que la gent ja no se'n recorda.
1: AEP AE Palafrugell, agrupació excursionista aepalafrugell.org, que és la pàgina web, us podeu escriure allà. Com funciona la inscripció, fins quin dia tenen temps de fer-ho, després també es pot fer abans de les 8 del matí, del dia de la sortida?
0: Les inscripcions online, doncs això des de la nostra pàgina web, que has dit, o si no des de l'Instagram, doncs també tenim tota la informació, els enllaços per fer-ho des d'allà, i es pot fer la inscripció online fins al dissabte abans de la marxa, i el dia de la marxa, el mateix diumenge al dematí, doncs també es poden fer inscripcions presencials, però si ja ho saps que vindràs, doncs per estalviar-te cues i agilitzar-ho, sempre és més fàcil fer-ho a través d'internet. Però tenim inscripcions per fer presencial per la gent que es decideixi a última hora.
1: Molt bé. Doncs aquesta és l'explicació una mica d'aquesta marxa de la Garonya, que serà aquest diumenge 31 de maig a partir de les 8 del matí. Ja sabeu, teniu 3 recorreguts per triar per fer, 10, 16 i 20 quilòmetres al sortir de les 8 del matí des dels Ametllers. Carles Companya, des de l'agrupació, alguna cosa més que ens volguéssiu comentar?
0: Això, que la gent no es deixi amb les calors aquestes, que no prefereixin anar a la platja, que si surten ben aviat tindran temps de fer-ho tot.
1: Home, mentre es van caminant ja poden fer la banyota també.
0: També poden fer la banyota, el que passa és que després tornar a arrencar sempre és més difícil. Ai. I poder arribarien que ja no els hi quedaria avitollament a l'arribada, però tothom és lliure de fer com li vagi millor.
1: Hi ha un temps límit per fer-la?
0: No, al final és això, que la gent va fent i arriben, doncs, els que ho fan més amb calma poder arribar cap a la una o així. Mm. Però al final és això, com més aviat es surt i més a l'idea es va, doncs, menys que l'enganxes, que sempre ho fa tot més difícil i la tornada es fa més dura.
1: Efectivament. 40a marxa de la Garonya. N'hem parlat amb en Carles Companya de l'agrupació excursionista de Palafrugell, que, com hem dit abans, està amb les celebracions. No sé si feu alguna altra celebració dels 40 anys o amb el sopar que es va fer ja en va-ho tancar.
0: La traca final és aquesta marxa. Bueno, avui hi ha un audiovisual al Museu del Suro d'un viatge en bicicleta per la zona dels Andes, i amb aquests actes, doncs, ja donaríem per acabada la celebració ja pels 50 anys.
1: Bueno, pels 50 anys en tornarem a parlar, si cas. Una abraçada, company. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Esteu tots convidats. Adéu.
1: Adéu.
2: Passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: La Fundació Impulsa organitza avui dijous els actes de tancament del curs dels joves impulsers en diferents territoris de Catalunya. Les trobades serviran per reconèixer l'esforç i la motivació dels estudiants en situació de vulnerabilitat que han cursat estudis de formació professional amb el suport de mentors i mentores durant aquest any acadèmic. Els actes es faran a 6:45 de la tarda. Durant la primera mitja hora hi haurà una part institucional. Després els joves i els seus mentors participaran en una activitat creativa i psicopedagògica per fer balanç de la seva evolució personal i acadèmica. A les diferents trobades hi assistiran els joves participants del programa, membres del patronat de la Fundació Impulsa, ambaixadors territorials, representants d'organitzacions impulsores i responsables polítics de consells comarcals, ajuntaments i altres entitats públiques vinculades al projecte. Els actes es repartiran entre Vic, Girona, Manresa i Sabadell. En el cas de les comarques del Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès i la Selva, la trobada es farà a l'Auditori Espai Caixa de Girona.

0: Comencem en el dia d'avui a parlar dels dies mundials i internacionals per aquesta data. Avui som en 28 de maig. Avui en tenim molts, per tant, no sé per què n'hi posen tants en el mateix dia quan hi ha dies que no en tenen cap ni un. Dia Internacional del Joc és en el dia d'avui. Jugar és una activitat recreativa que generalment s'associa a la infantesa, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida del ser humà. Cada 28 de maig, des de l'any 1999, s'ha vingut celebrant tradicionalment el Dia Internacional del Joc. A data de 14 de març de 2024, la ONU va decidir proclamar oficialment el Dia Internacional del Joc, també per la seva celebració l'11 de juny. Per tant, tindrem dues dates a partir d'aquesta 2024, tenim dues dates per celebrar-ho. El 28 de maig també és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de conscienciar i fer front a diverses malalties i patiments que pateixen les dones i que en molts casos es poden prevenir. El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones va tenir origen en l'any 1987 a causa d'una assemblea de dones portada a terme el 28 de maig, coneguda amb el nom de Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals i Reproductius. També parlarem del Dia Internacional del Síndrome de Treacher-Collins. Té l'objectiu de conscienciar i visibilitzar les persones que pateixen aquesta estranya malaltia i a les seves famílies, que moltes vegades es troben sense els recolzaments necessaris que els permetin portar la situació com millor puguin. És una malaltia molt estranya a causa d'una malformació craniofacial congènita. Afecta a 2 de cada 100.000 naixements i provoca problemes en 4 dels 5 sentits. Avui, 28 de maig, també és el Dia Internacional de l'Hamburguesa, un plat que ens agrada a gairebé tots i que s'ha popularitzat tant a nivell mundial que és quasi no trobar-lo a les cartes de qualsevol restaurant, i fins i tot n'hi ha molts, aquí a casa nostra mateix, que l'únic plat que fan són hamburgueses. L'origen del Dia de l'Hamburguesa és poc conegut. No es poden trobar referències clares al seu origen, sinó tan sols una manera de parlar-ne, de saber, de dir, però que no se sap segur. Potser han estat les grans cadenes d'hamburgueseries les que han llançat aquesta idea i aquesta s'ha fet popular. O potser l'origen és més antic i se'n va enrere en el temps a quan les fleques d'Hamburg van començar a fer els pans rodons. També hi ha una llegenda que diu que va ser precisament un 28 de maig del 1900 quan un immigrant alemany que residia als Estats Units va servir la primera hamburguesa amb el seu restaurant. Parlant de l'hamburguesa, avui també se celebra el Dia Mundial de la Fam. Té la finalitat de crear consciència sobre la crònica situació alimentària que pateixen milions de persones en el món, especialment en zones i regions amb una pobresa extrema. No es tracta només de carències en matèria d'alimentació. Involucra aspectes tants com l'educació, l'atenció a la salut i la seguretat. Una data que es va crear l'any 2011 per iniciativa de The Hunter Project. També tenim el 28 de maig, mira que n'hi ha, el Dia Mundial del Càncer de Sang, una data que vol sensibilitzar i conscienciar la població sobre aquestes malalties que afecten a la sang. Es pretén d'aquesta manera recolzar les persones que pateixen càncer a la sang, un terme que engloba totes aquelles malalties malignes del sistema encarregat de produir la sang, que són denominades malalties oncohematològiques. Cada 27 segons, una persona és diagnosticada amb aquest tipus de malalties arreu del món. Anem cap a les darreres tres que tenim en el dia d'avui, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. També és avui una data per sensibilitzar i conscienciar la població sobre la importància d'aquesta higiene com un tema rellevant de drets humans, constituint un moviment global orientat a trencar barreres, estigmes i prejudicis sobre el període menstrual i procurar l'accés a productes menstruals, especialment per a nenes i dones en situació de pobresa. El Dia Mundial del Gos Sense Raça també és avui. És un dia per a aquests animals fidels i bons amics del ser humà. Tot i que no tenen un certificat de puresa de raça, ens alegren l'existència d'igual manera. Aquesta simpàtica i curiosa efemèride té com a finalitat fomentar l'adopció de gossos barrejats, gossos del carrer que estan abandonats, molts dels quals són gossos sense cap tipus de raça. Un petó a tots ells i una abraçada perquè ens els estimem. I finalment tanquem ja la paradeta amb el Dia Nacional de la Nutrició, que és un dia que se celebra en diversos països, incloent-hi l'Estat espanyol. S'hi celebra des del 2010 per iniciativa de la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica. Fins aquí. Apretem, tampaquem, tanquem la paradeta, que avui han estat moltíssims. Repartiu els dies, sisplau. I fins aquí les notícies del dia d'avui a la sintonia de la Ràdio Palafrugell. Són 2:15 de 2 del migdia amb aquest en dijous, dia 28 de maig. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Demà hi tornem amb més notícies a partir de les 8 del matí, amb el supermatí a les 9 amb l'esmorzar i a la 1 l'informatiu migdia. A partir d'aquest moment les notícies les trobareu a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. A continuació, després de l'informatiu, una nova edició del podcast Capacitats de Ràdio Palafrugell amb la col·laboració del CAP de la nostra vila. Per tant, res més, que vagi tot molt bé i moltíssimes gràcies per haver estat al nostre costat. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Ei, sabeu que restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
5: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge, 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
6: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de...
1: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
2: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
1: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
2: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
7: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Capacitats, el podcast de salut de Ràdio Palafrugell.
8: Benvinguts i benvingudes a un nou Capacitats, el podcast que fem sobre salut a Ràdio Palafrugell amb l'ABS de Palafrugell. Avui dediquem el nostre espai a una data clau, que és el 28 de maig, el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Un dia per posar el focus en una realitat que sovint ha quedat en segon pla, però que els hi afecta a totes, que és el dret a una salut integral, escoltada i lliure de tabús. En aquest episodi volem anar un pas més enllà i posar sobre la taula una qüestió fonamental, el biaix de gènere a la salut. Perquè no sempre es diagnostica igual a homes i dones. Massa sovint, els símptomes femenins s'han invisibilitzat, s'han normalitzat o s'han atribuït a causes emocionals, fet que pot endarrerir diagnòstics i tractaments. Parlar de salut de les dones és també parlar d'aquesta desigualtat, de com determinades malalties, com l'endometriosi, poden trigar anys a diagnosticar-se, de com la recerca històricament s'ha basat en cossos masculins i de la necessitat urgent de canviar aquesta mirada. Avui ho farem des de diferents perspectives, a escoltar les experiències de dones que conviuen amb aquestes realitats i també amb la veu de professionals de la salut i els serveis públics que treballen per a una atenció més equitativa. Perquè posar nom al biaix és el primer pas per transformar-lo i perquè una salut justa només és possible si escoltem totes les veus. Per aquest motiu, volem saludar doncs, a les convidades d'avui. Comencem amb la Mar Bataller, que és tècnica de l'Espai Dona. Benvinguda.
9: Hola, molt benvinguts.
8: També tenim l'Helena Lineros, que és ginecòloga del CAP de Palafrugell.
10: Hola, bon dia, encantada.
8: Laia Vidal, que és ginecòloga. Què tal?
11: Hola.
8: La Mar Figa i la Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. A veure si ho he dit bé.
12: Endometriosis.
8: Això. Benvingudes, com esteu?
12: Bones, tot bé.
13: Hola, bones.
8: Doncs teníem ganes no, de parlar sobre aquestes qüestions perquè dèiem no, que tenim el dia 28 de maig, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Per tant, Mar Bataller, si et sembla, comencem doncs, parlant. Si ens pots explicar què és aquest dia, quina importància té.
9: Doncs si us explico breument, el 28 de maig és el Dia Mundial de Commemoració de la Salut de les Dones i des d'Espai Dona ja fa uns anys que es fan una sèrie d'activitats entorn a aquesta diada per visibilitzar diferents aspectes de la salut de les dones. Ara fa un parell d'anys vam començar també un projecte de salut que es deia el benestar al centre i llavors cada any, en funció del tema que treballàvem, teníem tot l'any d'activitats. Llavors, aquest any hem triat les biaixes de gènere en la medicina perquè hem trobat no, a diferents dones de les que acompanyem i a nosaltres mateixes també en algun moment de la nostra vida com realment aquestes biaixes de gènere en els nostres diagnòstics els hem patit i alguna de les nostres dones també. I també quan parlem de ciclicitat femenina o de la menopausa, la perimenopausa, etcètera, etcètera, també ens hem trobat no, amb les xerrades amb les dones que acompanyem que hi ha hagut aquest desconeixement o aquest tracte diferent no? entorn a la seva salut i el com elles eren tractades. De fet, també podem parlar d'un tipus de violència, no? quan doncs, la violència obstètrica, per exemple, quan les dones estan en el moment de part, si no ho tenen molt clar i no tenen molta informació, també poden rebre doncs, un tracte que no és el millor i el més cuidat. Llavors sentíem que era molt important poder donar a conèixer a tota la població diferents aspectes de les biaixes de gènere en la medicina i farem diferents activitats el mes de maig. Aquest any es concentraran la setmana del 28 de maig. Avui, dia 27, estem promocionant aquest podcast amb la col·laboració del CAP de Palafrugell i amb diferents professionals i dones que s'han ofert a poder donar el seu testimoni. També farem un taller amb l'Helena Casadevall, que és una col·laboradora de la Carme Vall, divulgadora, molt, molt interessant, que ho farem a Can Genís. Llavors ja hi ha hagut publicitat pel carrer, per les xarxes, explicant una miqueta el temps i el lloc i què farem. I el dia 28 farem el taller amb la Imma Martí, que és la Rebec del CAP de Palafrugell, que farà un taller d'autoestima i apoderament, també doncs, treballant tots aquests aspectes de la salut, del diagnosi i de la importància de tenir la informació.
8: Entenc que, evidentment, no, hi ha aquesta data concreta, però que vosaltres anireu fent activitats no, a les pròximes setmanes.
9: Sí, sí, és així. I en col·laboració amb diferents serveis, també de la població.
8: Per què és important visibilitzar aquest tipus, visibilitzar la salut femenina en aquests aspectes?
9: Contesto jo, però també poden contestar les companyes.
8: Sí,
9: jo
8: sí,
9: crec.
8: Endavant o no. Aquí no. És un debat obert i tothom pot parlar.
11: Por alusiones, ¿no? Porque yo me dedico a la divulgación médica, ¿no? Y yo vaig començar a dedicar-me a les xarxes i estar allà, que se'ns sentís als professionals i parlar d'aquests temes, perquè sense un coneixement de les coses que estan bé i el que no, la població tampoc sap moltes vegades, no?, que li estan passant coses que no són normals, i tenim normalitzades moltes coses que no són normals, les dones específicament, perquè s'ha infravalorat molt els nostres símptomes durant molt de temps, i bueno, des de que partim, no?, a l'adolescència, que ens diuen que la regla et fa ser mal és normal, perquè és freqüent, però que algú sigui freqüent no vol dir que sigui normal, no? Llavors, normalitzar aquestes, no, aquests símptomes ens porta a, justament, doncs, no, que tinguem diagnòstics tardans, que ens costi més acompanyar certes patologies, que tinguin pitjor pronòstic, perquè quan arriben a les nostres consultes és tard. Llavors, jo crec que al final visibilitzar és la clau de l'èxit per començar a acompanyar millor. Si les dones no saben que el que està passant no és normal, doncs no consultaran. Llavors aquest és el primer pas, no?
8: No, perquè en el teu cas tens un compte, no?, les xarxes, que expliques, uh-huh, no?, tot això. Reps casos de dones que diguin, ostres, gràcies, no?, per dir-me això, ostres, em pensava que era normal i no ho és.
11: No, masses, no? Probablement masses, no? Totes les dones que no han rebut aquesta informació fins a aquest moment, òbviament, estan agraïdes de poder trobar-los, no? I, a més, o sigui, la meva sensació era que havíem d'agafar la conversa als professionals, perquè al final tothom està a les xarxes parlant de tot. I llavors, o érem els professionals que estàvem allà donant informació verídica, o al final, doncs, moltes vegades hi ha també biaix en la informació que rebem, no?, a les xarxes i la informació pública que pot estar allà. Llavors, per mi era important que fóssim nosaltres els que tinguéssim la veu i que els pacients ho rebessin directament de gent que sap del que parla, i no de qualsevol, no?
8: Quins temes tractes?
11: Tot el que té a veure amb la salut femenina, si pot ser. Tot el que el temps que tinc lliure em dona per tractar la salut femenina. Però sí, bàsicament, no? El dolor menstrual, la ciclicitat, totes les patologies relacionades amb la ginecologia. I jo específicament sóc experta en fertilitat funcional i embaràs d'alt risc. Llavors em baso molt, molt, molt en parlar de fertilitat i d'embaràs.
8: Clar, dius quan tens temps, no? Perquè prou feina teniu, no? Hi ha com a professionals que després també... suposo que hi ha d'haver una part també de vocació, de gaudi, no?, de fer això, però clar, deu portar molta feina.
11: Sí, és una barreja d'activisme i de ganes de fer-ho. A mi m'agrada crear, però òbviament és una necessitat per la població també. Vull dir que hi ha una barreja d'activisme, de lluita social i de ganes d'estar allà lluitant per les pacients i per les dones.
8: Em deies, no?, la importància, no?, que fóssiu professionals, que expliquéssiu això. Us trobeu que hi ha molta desinformació en aquest sentit?
11: Sí, s'ha d'anar amb compte, no? Tothom pot parlar del que vol a les xarxes, i això és un fet, i està bé, perquè la llibertat d'expressió és important, i de fet trobem comptes, no?, de pacients que ho fan molt bé, perquè estan allà també, no?, exposant els seus casos clínics, fent conèixer que això existeix i que és una realitat per elles, però també cal la veu professional, perquè també hi ha molts gurús i també hi ha molta part de la xarxa que està allà per vendre suplements que potser no tenen ni cap ni peus, que estan allà per no, vendre serveis que no és el que hauria de ser, però la conversa a vegades es dilueix entre el que és veritat, el que no. Llavors, jo crec que les veus formades, no, són importants allà dins, perquè si no es pot creuar la desinformació amb la informació real. I jo crec que hi hem de ser tots, per dir-ho d'alguna manera, en aquesta, no, en aquesta conversa. I els professionals, òbviament, tenim un espai que, o sigui, és que, o sigui, hem de ser-hi, perquè és nostre l'acompanyament de la patologia. O sigui, no hi més.
8: Mar, des de l'Espai Dona, també rebeu dubtes, en rebeu consultes?
9: Sí que rebem consultes. Que penseu que l'Espai Dona és un SIAT, que és un servei d'informació i atenció a les dones. Llavors acompanyem a les dones que ho necessiten amb diferents... Igual que podem fer un assessorament legal, doncs els podem dir, mira, doncs, potser doncs, amb el CAP, amb la ginecòloga, o aquí, o allà, o... i donem informació de diferents recursos. Llavors sí, de fet, la Mar, que la tenim aquí, va venir a fer aquesta consulta, no? I hem pogut fer un acompanyament no? I hem pogut compartir d'una manera molt, doncs, molt integral també, no? No només aquest acompanyament emocional, sinó també, doncs, de compartir recursos i professionals i fer alguna derivació.
8: Evidentment, són temes, no?, privats, no?, que s'entenc, no?, que entenc, doncs, que aquí la gent que vulgui pot venir a l'Espai Dona amb total confiança, no?, que allò, doncs, no sortirà, no?, d'aquelles quatre parets.
9: Exacte, vull dir, això és el primer que es diu, que és un espai de seguretat, que el que es diu es queda allà i que si s'ha de fer alguna derivació, primer es demanarà permís a la persona i es farà conjuntament amb la persona. Vull dir que nosaltres la informació és seva i aquell espai és per elles.
8: Però sí que, Mar, a veure si em permets, Mar Figa, no sé si aquesta consulta que vas a fer està relacionat amb el que vens a parlar avui aquí.
12: Efectivament,
8: vens
12: sí.
8: Vens això, no? Sí, sí. Doncs avui venim a parlar de l'endometriosi. Què és?
12: És una afecció que va a totes les persones que tenen la menstruació i un úter. I el que succeeix, jo sempre ho he explicat així, poder d'alguna manera més entendible per tothom, és que les cèl·lules que creen el que vindria a ser el llit per preparar una fecundació d'un òvul, el que després ve a ser la regla, aquestes cèl·lules de creació se'n van a altres llocs del cos, buscant altres llocs on doncs, que pugui haver-hi aquest niuet per l'ovari. Ai, per
11: sí. Endometri.
12: Per l'endometri, sí. Sí. Llavors, jo sempre ho he explicat així per tothom i és el que ens arriba a passar, a part de moltes altres complicacions que venen associades. I això el que fa, doncs, és inflamacions, hemorràgies, dolor extrem, bueno, i moltes altres coses, a part d'un desequilibri hormonal, una manera de viure que no és vida, perquè a mi almenys m'incapacitava més de 10-15 dies al mes. Això, bueno, pèrdues de feina per moltes baixes, dies al llit sense poder-me moure, en fi, bueno, molt terrible. Però sí, vaig anar amb l'Espai Dona, me'l van recomanar com a espai de, bueno, de psicologia que aportava la població de Palafrugell per totes les dones de Palafrugell i em va semblar algú caigut del cel, la veritat. Poder obtenir una persona que em pugui ajudar i que em pugui bueno, estar allà per el moment que jo estava passant, que era justament el diagnòstic, que va ser, bueno, és bastant catàrtic, no?, el moment del diagnòstic, perquè es tarda moltíssim, extremadament, bueno, almenys en el meu cas.
11: Amb tots.
12: Llavors, per mi van ser entre 10 i 11 anys de patiment.
13: És l'habitual, eh?
12: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és l'habitual, però no és lo normal.
13: No és el que hauria de ser.
12: No és el que hauria de ser.
13: Sí, és un diagnòstic que es tarda moltes vegades.
12: Sí, perquè, sí.
8: No, per preguntar això, no. Per què es tarda? És difícil de veure-ho? O per quins són els motius?
12: Jo crec que ho deia la Laia, que com es normalitza tant tot en la dona, el patiment, el desequilibri hormonal, és que tens les hormones una mica alterades per la menstruació, per exemple, doncs no hi ha aquest sentit d'alarma per anar al metge i dir algú m'està passant. Llavors, igualment, per desgràcia, el que jo m'he trobat és que jo anava al metge i em deien, és normal aquest dolor, va, provem amb aquesta pastilla, provem amb aquesta altra, provem amb aquest sistema hormonal, provem amb aquest altre. Llavors, clar, s'allarga tant en el temps que perquè et faci efecte un dels mètodes també es tarda molt, es tarda mesos. Llavors, fins que no et fan la prova final, que per mi va ser una ecografia vaginal, no hi ha diagnòstic. Llavors, és això, es va provant, almenys en el meu cas, i hi va haver un moment de pèrdua d'informació del meu cas, perquè hi va haver un canvi en el cap d'aquí de Palafrugell, de canvi de sistema operatiu o alguna cosa així, que es va perdre tot el que m'havien de fer. I, bueno, vas sobrevisquent una mica, la veritat. Vas fent el que pots amb els medicaments per al dolor que et donen i vas aguantant. I jo crec que també el dolor femení és molt tabú. És molt... Estàs exagerant, no? Sents massa dolor, no pot ser. Però jo m'he vist al cap de Palafrugell a les 3 de la matinada cridant de dolor i les infermeres que no sabien què fer ni què donar-me ja. I bueno, hi ha derivades a Palamós i bueno, de tot. I jo crec que per això es tarda tant en diagnòstic.
13: Bueno, s'estriga normalment perquè tampoc no hi ha una prova, no?, que sigui la prova que te diu el diagnòstic, no? L'endometriosi és una malaltia que, malauradament, els símptomes que dona no són específics i són de vegades vagues, es relacionen amb la menstruació i de vegades no són... El dolor més, el símptoma més típic és el dolor, això sí, el dolor sobretot amb la menstruació, no? Però de vegades hi ha dones que no tenen tant de dolor i tenen altres símptomes, molèsties o dolor amb l'hora d'anar al lavabo, de defecar o de fer pipí... I no hi ha un símptoma prínceps, i això que dèiem és veritat. Malauradament, des de sempre, tradicionalment, el dolor a la dona en el moment de la menstruació és normal i potser no ho és, no? Potser s'ha de mirar una mica més enllà. Llavors, bueno, això, el diagnòstic no és fàcil per nosaltres, el professional que atén aquestes pacients hi ha de pensar, no? I per això estem aquí, no? Per donar-li la veu a aquesta malaltia i animar els professionals que hi pensin, perquè ja ho saben que hi han de pensar i se li ha de... Bueno, si no és un diagnòstic de certesa, de vegades pot ser un diagnòstic de presumpció o de sospita, i s'ha de tractar, s'ha de començar el tractament, perquè moltes vegades al començar precoçment el tractament o al principi evita problemes en el futur de fertilitat o d'altres complicacions que poden aparèixer, perquè aquest teixit endometrial, quan més temps porta, més inflamació i comporta, doncs, més problemes, no?
11: De fet, per fi les guies internacionals, la ISUOC, que és una de les nostres guies, no?, prioritàries, que és la de diagnòstic a través de l'ecografia de tota Europa, per fi aquest any, estem a 2026, ens ha dit que el diagnòstic de presumpció de l'endometriosi és el diagnòstic oficial a dia d'avui. És a dir, que no necessitem una prova específica que ens digui ok, sí, aquí hi ha endometriosi, perquè nosaltres posem el nom a la patologia, a aquesta dona, no? Per tant, llavors tornem al punt inicial que deia la Mar, que és escoltar les dones. És a dir, el diagnòstic es fa arrel d'escoltar a la dona, escoltar la seva història clínica i escoltar el seu dolor. Quan tenim una dona davant nostra amb dolor, és una endometriosi fins que se demostri el contrari. No és a la inversa. És a dir, no he de buscar l'endometriosi, he de posar-li l'etiqueta d'endometriosi i llavors anar enrere.
14: Sí, jo anava...
11: Estamos ahí. És a dir, això és el que ha de canviar.
14: Jo anava a agrair això que estic escoltant, perquè jo sóc la Neus. Sí. I volia dir que a mi no m'han escoltat fins al cap de molt, fins i tot. M'han dit... La pròpia ginecòloga que em va operar la primera laparoscòpia, que em porto o sigui, abans de tenir un diagnòstic clar vaig passar per 2 laparoscòpies, que és una operació que et fan per la panxa, i tot i així em van negar el diagnòstic fins no anar a parar amb un professional que em va fer la laparoscòpia observadora en el lloc correcte. Clar, és complicat, i el que estic escoltant de part teva, Laia, me n'alegra, perquè... Una de les coses que més he fet és no rendir-me i lluitar per anar a veure més professionals. O sigui, passar per més de 10 metges durant 3 anys i 4 hospitals que bàsicament vaig anar-hi per unes hemorràgies extremes que vaig començar a tenir fa 5 anys després de passar el Covid, que el del Covid també es queda entre parèntesis perquè no hi ha coses demostrades. Però el cas és que jo portava amb la regla des dels 9 anys, tenint la regla més de 8 o 9 dies o 10, i mai mencionant res de l'endometriosi fins no passar una cesària d'un embaràs molt complicat, que un metge em va anomenar i poder tens endometriosi. Què passa? Aquí tot va començar, però fins que jo no vaig començar a tenir regles abundants, hemorràgies de 7 dies de descans al mes i d'insistir anant a Palamós I no dic que, que hi hagi metges més o menys preparats, perquè això, per desgràcia, no s'ha estudiat abans. O sigui, jo estic segura i confio en els metges i fins i tot amb tots els que han passat per mi, com que segur que a dia d'avui es posaran les piles per escoltar més a la pacient, per posar-se en empatia, que és una de les coses més importants, i escoltar el pacient, que és el que has dit tu, Laia. O sigui, sobretot, escoltar-nos i tenir-nos en compte. Perquè des d'un comentari que em van arribar a fer amb hemorràgies més de 15 dies seguits de que em masturbés més, de que podies em passar el dolor si em masturbava i portava poder 9 mesos sense poder-me masturbar. I que és un tema tabú, també, a la masturbació. Fins i tot jo el tinc tabú. Que a mi, amb la medicació que em porten provant, com deies tu, Mar, se m'ha tret l'hepatit sexual amb l'última operació, que tot i treure'm el foco d'endometriosis profund, tot i així tinc dolor crònic, tinc hemorràgies constants, amb proves i proves de medicació que em treu la regla, que me la para, que m'adorm el sistema reproductor, tot i així seguim sangrant. Però, bueno, resumint això, que volia dir que ara estic en bones mans, important. Des de fa 2 anys, amb uns professionals de la Deixeus, i mai deixaré de confiar en els meus doctors o amb els que arribi a parar, perquè crec que entre el pacient i el doctor podem fer molta feina junts, també. I a dia d'avui puc dir que no se m'ha controlat el tema hemorràgia, que tinc 9 focus d'endometriosis, que em controlen cada 3 i 6 mesos, però la meva ajuda psicològica que rebo des de fa anys i l'actitud positiva, que no em treu el dolor, però em fa avançar, això vull motivar a tothom que estigui passant per això, que s'aferri a ell mateix, a la valentia i al no rendir-se mai, tot i no poder tenir vida normal, com deies tu, Mar, jo crec que jo m'ho prenc així, no sé tu, però a partir de que tenim un diagnòstic o un desequilibri del que sigui que ens canvia la vida per complet, és com que comencem a viure de nou i hem de conviure amb aquests símptomes i amb aquest estil de vida que se'ns ha posat de nou. Perquè jo corria, jo feia esport, jo podia tenir relacions sexuals, podia tenir moltes coses que ara m'ho han tret tot en 33 anys. I bueno, així que jo me n'alegro molt del que has dit, Laia, torno a repetir, de que s'escolti més el pacient, o si més no, que tots els professionals no rendeixin en fer aquesta feina d'empatia davant de les malalties femenines. I
11: literal, amb la benentesa de que, és, no, que parlàvem del biaix de gènere dins de la medicina, al final el biaix existeix des del punt de vista que no s'han estudiat les nostres patologies, les que són específiques de la dona no s'han estudiat.
15: Inclús, Laia, jo volia dir, amb el tema aquest dels biaix de gènere i els estudis mèdics, inclús els noms de les nostres glàndules i dels nostres òrgans són masculins.
11: No comments.
15: I va ser...
11: No ho són, que tenen un nom científic cada una d'elles, que
15: exacte,
11: no és d'un home,
15: Però
11: perquè ens els podríem començar a aprendre, per exemple.
15: Sí, però tradicionalment, no?
11: Sí.
15: Les trompes de Falopi, Bartolino, Skinner, no sé què, i vas buscant informació i te'n dones compte de que en van ser metges que van fer autèntiques tortures, no? I ja està documentat, hi han 3 dones esclaves... que van realment patir autèntiques tortures, perquè a més eren dones que eren negres, perquè es considerava que
11: patien
15: menys. O sigui, és hola, què tal? Llavors, això hi és. O sigui, aquestes viatges de gènere, ara avui estem ficant sobre la taula l'exemple de l'endometriosis. És un exemple per poder parlar de totes aquestes viatges de gènere en la medicina, però realment en moltes malalties ens passa això. Sí? Llavors, el bo és, si tens informació, tens el poder. Per tant, és com, anem a buscar aquesta informació, anem a contrastar, anem a... Perquè, igual que la Neus, no?, que explica tot aquest exemple, a mi amb 24 anys em van diagnosticar endometriosis també, que jo no podia tenir fills. I menys mal que no vaig fer cas. I que vaig continuar buscant, i tinc un fill de 14 anys, i em vaig tornar a quedar embarassada, que llavors vaig tenir un avort, però jo em vaig poder quedar embarassada. Si m'arribo a quedar amb aquesta primera opinió, amb el meu fill segurament no hi seria. Llavors, bueno, amb tot això, no, és també com aquest, una mica el que deia la Neus, no, i que hem de continuar i hem de fer aquesta divulgació, aquesta informació, no, que fa la Laia, que fa l'Helena, no, amb consulta, i continuar. I si hi ha dubtes, doncs busquem a serveis que ens puguin donar la informació necessària i els cops que faci falta.
12: Hi ha un punt que és com, vale, m'han donat el diagnòstic, hi ha un temps d'adaptació en aquest diagnòstic, jo estic dintre el primer any d'adaptació, en el que a mi, per sort d'on vulgui venir, la medicació m'ha anat bé, però hi ha un punt en el que no et pots quedar amb aquest primer punt i conformar-te, per desgràcia. S'ha de seguir lluitant amb aquest tipus de cas. Hi ha altres malalties que potser no hi ha aquest esbiaix, que són generalitzades entre homes i dones, que doncs ja hi ha tot el diagnòstic,
11: que el biaix és igual, sorprenentment, és a dir, inclús totes les malalties que patim amb dos, és a dir, fins i tot tenir un infart de miocardi, estàs biaixat, és a dir, tenim diagnòstics més tardans en totes les patologies, les dones, i els tractaments no estan enfocats a nosaltres perquè no s'han estudiat específicament amb nosaltres, O sigui, és l'extrem quan anem a una patologia que només tenim les dones, òbviament que és l'extrem, perquè no s'ha ficat els diners a estudiar algo que als homes no els afecta, però ens passa a totes, a totes les malalties.
14: Jo una cosa que me n'alegro molt és que jo que porto amb aquest viatge, com es diu?
12: Es viatge.
14: Porto més de 5 anys a tope amb voler estar, bueno, un diagnòstic 3, però clar, amb tot aquest desequilibri. A l'última operació també volia comentar que a l'última operació se'm va plantejar buidar-me. I sort que el doctor que tenia va veure que el meu problema no estava allà, perquè repeteixo que l'endometriosi no només està en els ovaris, no està només en aquesta zona. Com bé ha dit la Mar, s'implanta on li dona la gana.
11: I, de fet, les lesions no són el més complicat, no? Històricament hem ficat el focus en la lesió.
14: Sí.
11: I l'endometriosi és una malaltia multisistèmica, és una malaltia metabòlica, immunitària, és a dir, no és una patologia del sistema reproductor, és una patologia sistèmica. I el problema el tenim a tot el cos. I en com gestionem l'estrogen, en com el nostre fetge gestiona l'estrogen i es desfà d'ell.
14: Això de l'estrogen, a mi em van dir que el meu cos, al tenir tanta inflamació i de tant d'això, el meu cos no accepta l'estrogen.
11: Exacte.
14: L'única medicació que m'ha anat bé és l'actual, durant un any em va anar bé, sense cap mena de problema. I ara torno a no...
11: que s'ha acumulat l'efecte de nou.
14: Exacte. Llavors, bueno, és que és un món que a dia d'avui jo segueixo investigant.
11: Seguim tots, seguim els professionals també.
14: I tant pacient com professional és importantíssim, sincerament.
12: És això, no quedar-se amb el primer diagnòstic i dir, ja està.
14: No.
12: Ja està tot solucionat. No, perquè, per desgràcia, no s'ha investigat fins ara. Es fan aquest tipus de podcast, de xerrades, per poder seguir investigant, per animar a tots els professionals, per visibilitzar, perquè aquest esbiaix cada cop sigui més... més
11: menor.
12: Sí, més menor o més proper o més el que vulgueu dir-li, i que acabi sense existir, que tardarem molt, però s'han d'anar fent passes, perquè és que si no arribarem enlloc i seguirem patint les dones en silenci. I des d'aquí dic, sisplau, totes les dones que tingueu dolor o que sentiu dins vostre, perquè hi ha una intuïció
14: nota,
12: que dius, això no és normal, això, digue lo que me digan, és que no pot ser que sigui normal, no pot ser que jo que sé que no em vingui de gust menjar en una setmana, no pot ser que em desmalli de repente,
14: o que comencis a vomitar quan t'aixeques al dematí.
12: Exactament. Llavors, o coses no tan extremes de qüestions d'actitud, de dir, ostres, aquest mes no em sento bé, no vull viure, o un altre mes, eufòria total, hi ha algú que no va, llavors pregunteu als vostres metges, insistiu als vostres metges,
13: consultar sempre.
12: foteu-li la xapa, o sigui, m'és igual.
14: No rendir-se mai, sobretot. No.
12: I si el primer metge no us escolta, canvieu-lo, vull dir.
14: Exacte.
12: Jo vaig passar per 4 metges, sí, també, sí. I al final em va diagnosticar una altra urgència, vull dir, que no té res a veure. Has de trobar, és igual que el psicòleg. O sigui, si no tens feeling amb el teu psicòleg, canvia'l. Vull dir, no passa res. La persona no s'ofendrà. Perquè és un punt de que hi ha d'haver molta confiança, hi ha d'haver un punt de desnudez, no? De quedar-te nua davant d'aquesta persona, emocional o físicament. Llavors li has de tenir una confiança plena. I hi ha milers de professionals, vull dir, seguim buscant, seguim cercant, i no perquè un no t'hagi funcionat no vol dir que a una altra persona no li funcioni. Llavors, hi ha aquest punt de seguir endavant, sé que les forces costen, que...
14: La introspecció és molt important.
12: Part,
14: i el coneixes i també el buscar ajuda psicològica... és sí, principal.
12: Sí. No, igualment que no sàpigues què et passa.
14: No.
12: Vull dir, si saps que passa alguna cosa, comença a moure't, perquè és el primer pas per estar millor.
11: I de cara als professionals, trencar una llança, perquè és veritat que el sistema ens té com ens té, vull dir, els que hem sortit del sistema ho hem fet tots perquè el sistema ens té com ens té, que és amb poc temps per consulta, amb poc temps per estudiar, amb poc temps per formar-nos, molt, molt agobiats, però... A dins del sistema, la gran majoria de professionals que estan allà dins són ben macos, és a dir, ningú es fa metge amb ànims de no ajudar la gent, o sigui, és una vocació que tenim.
14: I l'empatia de pacient és important.
11: I són macos els professionals que hi ha allà dins, no tots tenen la mateixa formació, cada vegada tenim més informació sobre patologies d'aquest tipus, cada vegada hi ha unitats especialitzades en certes patologies, és a dir, no has de saber de tot, però t'ha de ressonar que hi ha patologies que potser no controles i començar a derivar, és a dir, dejar el ego al lado un poquito i acceptar que no podem saber de tot i està bé, o sigui, no tots ens dedicarem al mateix, però no minimitzar els símptomes de ningú, és a dir, ningú gasta un temps X en agafar i anar a l'ambulatori, agafar, anar a urgències, agafar, anar a on sigui, per queixar-se d'una cosa que no existeix. O sea, esto es de primero, de medicina. Es decir, el paciente no se queja por quejarse. Llavors, quan els escoltem, si nosaltres no tenim les eines per ajudar-los, que està bé, que pot passar,
12: i no passa res.
11: Els derivem i demanem a algú que sàpiga més sobre el tema, que ens el valori o que ens el torni a revisar. No passa res.
14: Perdona, disculpa. No. Fins i tot els més professionals, a dia d'avui...
11: Encara demanen ajuda.
14: Encara demanen ajuda i entre ells... es van comunicant amb xerrades, clar, també, amb tot, o sigui, i gràcies a això, a està vosaltres i als professionals que insisteixen.
15: Perquè, Helena, jo estava pensant, no?, què creus que podríem fer, no?, des del CAP, des d'aquí i ara, a nivell local, què podríem fer més, o què es podria, no sé, tu com a professional...
13: No sabria dir-te, això de fer xerrades i de divulgar és molt, molt, molt important per fer veure la malaltia, com diem, no?, que les dones ho pensin, no?, deixin de normalitzar aquestes coses, això a nivell població general, no?, seria molt bo de fer xerrades, d'inclús de professionals nostres, nosaltres mateixos, no?, d'explicar què és la malaltia, de com es presenta, ho pensin, no?, deixin de normalitzar aquestes coses, això a nivell població general, no? Seria molt bo de fer xerrades, d'inclús de professionals nostres,

0: que es parlen els tractaments nous, això és responsabilitat de cadascun. Jo crec que ho fem prou, uns més que d'altres, però aquí ja no ho pots controlar, i crec que ho fem bé, eh? El que passa que, bueno, pues, de vegades no te toca la persona que més està en el tema. Però, bueno, això és...
1: Però tampoc cal que tingui tota la informació.
0: És només sospitar-ho, no? Aprendre, i a nivell d'aquesta malaltia jo crec que ja estem tots ara molt al cas i s'investiga molt i se'n parla molt, sobretot, no? I és a nivell del mateix professional de la salut, el metge d'atenció primària és el metge que rep la pacient, no? La primera vegada, quan ella li explica els símptomes amb aquest metge d'atenció primària la primera vegada, si aquest metge no li dona importància o li dona tractament amb analgèsics i ja està, i això és normal, doncs potser ella es queda una mica... Sí, ho normalitza i es queda així. Si el metge d'atenció primària ja hi posa una mica l'ull allà i, bueno, podem provar aquest tractament, però si no et va bé, fem un seguiment, i deriva la pacient quan realment creu que els símptomes són suggestius de que pot tenir aquesta malaltia, doncs el diagnòstic potser no s'endarrereix tant. No?
2: De fet, llavors... a mi m'ha fet... O sigui, quan tu has dit, en plan, i anys després em van fer la prova que necessitava, que és, i quan has dit, jo pensava que anaves a dir una reso profunda, saps? I de cop dius,
3: una eco vaginal,
2: i dic, què? M'he quedat pàl·lida, per què? Perquè tota dona que té un dolor té que tenir una eco. Punto final. La primera vegada que consultes per dolor crònic ginecològic, necessites una eco. La primera vegada. Llavors, clar, és aquest punt com de dir, en plan, ostres, no? Si ni tan sols
0: aquesta part... Tenim el viatge contrari, no? Pensem que li fem a tothom, però potser realment no se li fa a tothom.
2: No, no se li fa a tothom.
0: A les que venen, sí, però clar, les que no venen són les que s'han quedat abans i haurien d'haver vingut.
2: Exacte, no?
3: I si fins i tot jo, que d'eco sí que me'n van fer moltes, no...
2: No, perquè no sempre es veu, això ja ho hem dit.
3: Sí, és complicat.
2: És difícil de diagnosticar, però el que no pot ser és que una dona que ha consultat per un dolor no tingui una eco feta la primera vegada que ha consultat per dolor. O sigui, això és...
4: Com hauria de ser, Helena, eh? Te pregunto, perquè no et xerrant gaire l'Helena, tenim-li una mica de veu. Llavors estic aquí com...
0: Soc tímida.
4: Doncs, bueno, anem a acompanyar-te amb això. Com... Bueno, i a la Laia també, no? Que sou les dues professionals. Com hauria de ser aquest primer protocol o aquest... No? Perquè escoltant-vos és com, vale, en funció de l'experiència de cada una, no?
0: És a dir, com el diagnòstic, sigut... vols dir, no?
4: No, o com t'haurien d'haver tractat en aquesta consulta,
0: clar,
4: no?
0: Ja parlàvem del diagnòstic de l'endometriosi,
4: per exemple,
0: és difícil, no?
4: Però un altre, és igual. O sigui, com algo general, com hauria de ser, no? Perquè si aquest eco l'haurien d'haver fet a totes...
0: No, a veure,
2: les que tenen dolor crònic amb la regla, sí.
0: L'ecografia és una prova més de l'expressió ginecològica i s'hauria de fer a les dones que consulten per dolor o per altres coses, no? També és una eina que utilitzem a diari i jo pràcticament la faig servir molt sovint. Llavors, quan tu tens la sospita de que hi ha això, encara que l'exploració i l'ecografia inclús pot ser normal, doncs s'ha de començar un tractament, no? I la majoria de vegades el tractament és simptomàtic. Hem de tenir clar que l'endometriosi no es cura. Llavors, el tractament va dirigit a aliviar els símptomes i evitar possibles complicacions, no? Llavors, si tens la sospita, encara que l'exploració i l'ecografia, que de vegades són patològiques, però moltes vegades són normals, doncs ja començar a instaurar el tractament, no? Que normalment és hormonal, no? Parlem de que és una malaltia que no tothom respon igual i no totes les dones tenen les mateixes característiques, i moltes vegades s'ha de provar i s'ha de canviar i veure quin és el tractament que millor et va i més et controla i que toleres més els efectes secundaris, no? Perquè això també a vegades hi ha dones que no els toleren bé i que s'han d'anar provant. Llavors, és en el moment que tu sospites, pues, val la pena que provis un tractament hormonal i veure i fer el seguiment i l'acompanyament, sobretot emocional, d'aquestes pacients, perquè és dur i és una malaltia crònica, que és per sempre, com aquell qui diu, no? Llavors, un cop està tractada, pot estar estabilitzada, però el seguiment s'ha de seguir fent i el tractament s'ha de seguir també.
2: Jo crec que, a part del que deies abans, no? En plan, que si jo pogués demanar-li al poble o al CAP, sí, no? Que es fes alguna cosa, seria... Pues, l'enfoc d'acompanyament d'aquestes dones és insuficient a dia d'avui. És a dir, el tractament hormonal no és suficient per tenir una bona qualitat de vida. I ja.

0: Hi ha molta evidència científica escrita de què hi ha darrere de veritat. I és el que hem dit, és una malaltia multisistèmica, no? Mm. I hem de cuidar la inflamació, i hem de cuidar el sistema immunitari, i hem de cuidar la microbiota, i hem de cuidar... És a dir, tot això ja es coneix, no? Mm. Llavors, què hem de fer? Pues xerrades, que es parli d'això, són patologies cròniques. Estic segura de que si féssim estadístiques al CAP teniu milers de dones ja diagnosticades amb endometriosi, tenir milers de persones que tenen alguna cosa, pues potser ja és un motiu suficient per, no sé, cada tres mesos fer una xerrada sobre hàbits de vida associats al cuidado de l'endometriosi. O, és a dir, que potser si féssim una mirada 360 real a aquestes dones, la seva qualitat de vida guanyaria moltíssim. Entonces, jo crec que si hem de demanar alguna cosa, que sigui alguna cosa així.
1: I quina altra patologia, enfermetat o diòlic, com li vulgueu dir, s'hauria de posar més mirada, saps? Dintre de hem dit l'endometriosi, no? Que ara és un exemple.
0: Repeteixo,
1: és l'exemple en majúscules, sí. Però clar, les vies de gènere, no? com bé heu dit, és a tot nivell. No? Llavors, quina altra patologia pot ser...
2: No patologia, però per exemple de la menopausa també se'n comença a parlar molt.
0: Exacte. Que al final
2: que no és
0: patològic,
2: una...
0: però justament com que és una etapa vital, una etapa vital fisiològica, crec que l'acompanyament a entrar a la menopausa com Déu mana, o sigui, durant molt de temps no s'ha fet i no s'ha fet bé, llavors sí que és un espai que toca tornar a ficar-hi focus i després jo si t'hagués de dir alguna cosa, que entenc que és escombrar cap a casa, però no deixa de ser escombrar cap al benefici de la població, és la fertilitat. És a dir, estem en un context infèrtil molt greu a dia d'avui i anem a pitjor. Sí, i a més, el focus es fica només en les dones quan és fals. Tenim un 50-50. I llavors no es parla de la fertilitat masculina, no es fica el focus en estudiar l'home, i això fa que sobre els cossos de les dones recaigui molta pressió. I moltes més proves, moltes, quan a vegades el factor masculí és el primer que s'hauria d'haver mirat i és el primer on trobaríem un problema, no? Llavors, també és un viatge de gènere bastant heavy i també ens afecta com a població a tothom, perquè si dejamos de gestar i parir bebès, pues mal, no? Vull dir, aquests per mi són els focus del dia d'avui.
1: No? Des del CAP es fan aquestes sessions grupals, que es treballa molt tot el tema de la menopausa, no? Del tema de l'acompanyament emocional, dels canvis hormonals, els canvis físics, no? I aquest espai, jo sento que l'estan treballant superbé des del CAP, no? Com a mínim des de fora, no? que anem fent aquestes coordinacions i estan treballant molt bé. Però jo també preguntava, no? què
0: jo
1: més?
0: Jo crec que potser fer-ho i fer-ho per patologia, perquè és això, tens un 10% de la població amb endometriosi. És que no és moco de pavo. En una població de 20.000 habitants tienes moltíssimes mujeres, 2.000 o 2.500 mujeres con endometriosis. Llavors, potser és suficient per fer-ho també patologia enfocada, no? Sobretot en patologies així de greus i que requereixen un acompanyament diferent, no?
3: D'aquestes 2.000 diagnosticades.
0: Diagnosticades, Per això t'he dit que els números ja són... O sigui, del que tens de veritat, que entressis al sistema, no? I busquessis el diagnòstic i tingués endometriosi posat, ja tens milers de dones. Ja no t'he dit les que corren per ahí que no ho saben, no?
4: Exactament. Jo en el moment que vaig entrar en el... També vaig passar pel clínic... Vaig entrar en un foro de moltes dones que estaven afectades amb endometriosis i podríem dir que de les 25 que estàvem en el Zoom eren completament diferents els símptomes.
0: Clar.
4: I l'experiència. I és una cosa que abarca molts temes diferents del cos. I volia dir que tots els símptomes són molt diferents, tot i que engloben uns quants bastant semblants. El recorregut de cada dona s'ha de centrar molt en l'acompanyament que tenen els professionals.
2: Sí, i això és important, eh? Jo crec que les reunions o parlar del tema i visibilitzar el tema i compartir
0: i fer
2: símptomes,
0: tribu, entre
2: és que de vegades és molt important i és una part del tractament també.
4: El mateix clínic em va derivar a no tenir-ne ja d'endometriosis, llavors vaig deixar llavors, bueno, tots els mereixos són... però és important seguir.
3: A mi m'encantaria, o sigui, a mi m'hagués encantat estar a l'institut i que m'haguessin dit la setmana que ve hi ha una xerrada sobre enfermetats...
0: Salut hormonal de la dona
3: i... I que no només hi estiguessin les dones, que també hi siguessin els homes.
4: Home, per, això està molt bé. Sí.
3: Per entendre també el que li està passant a la persona del costat, saps?
0: Sí, sí, sí.
3: De dir, vale, sí, no va amb el meu cos, però va amb la societat, va amb la persona que tinc al costat, amb qui treballarem, qui tinc a l'aula, amb qui...
1: Amb la meva mare, amb la meva germana, sí, amb la meva companya, amb la meva veïna, amb la meva tieta, amb la meva cosina.
3: Igual que jo sé moltes coses de la salut masculina, pues, també o sigui, les xerrades no crec que s'hagi d'apartar totes les noies i dir, vale, va,
0: no,
3: anem a fer una xerrada.
4: Igual que quan ens feien anar a l'escola allò dels tàmpacs o
3: exacte,
4: les compreses,
3: no, només les dones. Aquesta xerrada
4: sexual
3: només és per elles.
2: Jo crec que ara ha canviat, que ara
1: sí,
2: està més.
1: Canviant,
3: sí,
2: no?
3: Sí. Però estaria superbé. Estaria superbé. Mm-hmm. Un cop a l'any, igual que es fa la del policia que et ve per parlar-te
0: de... De seguretat vial?
3: No, de sí. Com és? Del machisme i de,
0: policia. Ho fa la policia?
3: Sí.
0: No, perquè seguretat vial sí. Nosaltres ens venien a fer la seguretat vial, que està bé.
4: A la meva filla li han fet la seguretat vial.
0: Vale, aquesta sí,
1: Temes de ciberassetjament, temes de...
3: Bueno, no sé, a mi em van venir això a l'agressió de gènere.
0: Bueno, la violència,
3: la violència de
0: no?
3: gènere i totes aquestes coses, em van venir a fer la xerrada un policia, que ho va fer molt bé, Vull dir, xapo, me la va fer dos cops i molt bé. Però sí que m'hagués encantat que hagués vingut una ginecòloga i un uròleg al col·le i ens hagués explicat coses que ens
1: bueno, o simplement a la assignatura de ciències, no? Mm-hmm. o de biologia, o que expliques el cos humà, doncs explica realment
3: tot,
1: no?
5: Sí. I el sistema 2026, és que la mare de Déu. Mm.
3: Però clar, jo fa molt que no vaig al col·le,
4: no,
3: però...
4: No, però ni a dia d'avui s'explica.
0: Fa molt, doncs nosaltres.
4: Ni a dia d'avui.
3: Aquest espai pues, estaria molt, molt interessant.
0: Sí, jo crec que sí. No?
3: I és partim on es comença.
0: Exacte, sí. Partim de dir que no podem normalitzar símptomes que comencen als 13 anys. Està clar que si la informació arriba en aquell moment...
3: És crucial.
0: Sí. No, canviarien moltes coses.
3: I clar, jo, pues això, amb 14-15 anys, em ve la menstruació, em trobo un matí que és el primer que recordo amb dolor, tirada al terra de casa meva perquè estava més fred i em sentia millor, però dient, papa, no puc anar, no, o sigui, no puedo, sí. I el meu pare, aixeca-te, o sigui, tira,
4: sí, no? O fes-te un massatget que se't passarà,
3: no
4: o
3: sé,
4: qualsevol cosa que ells ni saben.
3: No pots estar aquí terra, tirada, enmig de la sala. I jo, pues, no,
0: és l'únic que em surt.
3: Sí, no sé fer-ho d'una altra manera. Però clar, si en aquell mateix any hi hagués hagut una xerrada de...
0: Que et digués que això no és normal i has d'anar
3: exacte,
0: al metge.
3: Exacte, i que he d'anar al metge i que no tothom m'hagués dit tal, si la regla et fa mal. Ai, t'has pres un ibuprofeno.
4: Sí.
3: O no sé, li has dit al metge que et doni un altre calmant, una mica més fort. Heavy.
6: Gràcies, no?, per també explicar-nos, no?, aquests exemples, no?, també, doncs, com ho heu viscut, no?, Mar Figa i Neus López, no?, per això, no?, algú que ens estigui escoltant, que potser dirà, ostres, doncs, és que això em sona molt, i massa, no?, doncs, com a mínim que, no sé, doncs, si, no?, anar al CAP, entenc que el primer pas deu ser anar al CAP, demanar cita, i després, a partir d'aquí, que els professionals...
3: I no rendir-se.
6: No? I no rendir-se, em deia.
4: Mai.
3: No. Si sents a dins que algú no va bé... No et rendeixis.
4: Encara que passin els anys que passin,
3: exacte,
4: Mar?
3: Exacte. O sigui, mira, 10 anys de, de visites mensuals a l'hospital. Sí,
6: després, sí. Ja ràpid, perquè ja estem a fora de temps, però un cop es troba, no?, aquell... No, o sigui, es fa el diagnòstic, es troba el tractament, es pot aconseguir un bon estat de, no?, de vida en el dia a dia? O és una cosa que continua pesant, no? Perquè m'ha quedat molt clar que és crònic, això sí, no?
3: Mm. Bueno.
4: Depèn de cada cas, suposo.
3: Sí?
0: Dependrà del cas, jo crec que amb un diagnòstic precoç, amb un bon enfoc, i amb
4: que...
0: un bon acompanyament, es pot tenir una bona qualitat de vida. El problema és que estem davant de casos que han sigut diagnòstics molt tardans,
3: clar.
0: I que això determinarà el pronòstic.
2: Ja sí.
3: Clar, sí. Si el diagnòstic s'identifica molt més aviat, jo crec que es poden fer moltes coses. El que s'està trobant ara és que són diagnòstics molt, molt tardius i és intentar parxear el que es pugui i com es pugui. Llavors, com més aviat millor, perquè sí, guanyaràs molta qualitat de vida.
2: I tenim moltes pacients que estan bé, que vull dir, un cop troben el tractament que els hi va bé i que les controla, que poden fer una vida totalment normal.
1: És el tema de no fer part, sinó de veure a la persona com un tot. Llavors, l'endometriosi és també cuidar l'alimentació, les emocions...
2: Sí,
1: hi ha moltes coses, no?, que acompanyen a la millora de l'endometriosi, no? De l'endometriosi i de totes les malalties, no? Quan tu et mires d'una manera integral, no? Bueno, jo amb el que és la malaltia crònica la poso molt entre cometes, però perquè hi ha tot un procés que sempre es pot millorar, no? Llavors deixa de ser crònic, perquè ja no estàs tan malament, estàs millor, llavors...
2: Mm. Bueno. Però això ha de posar una mica de part la persona mateixa, no? Sí. Ha d'entendre que realment moltes vegades hi ha coses que pot millorar, no? I és molt difícil, és... entre cometes, és fàcil arribar al metge i dir-li dona'm unes pastilles que m'acurin, i és molt difícil fer una introspecció, pensar què realment m'està passant, què puc fer per millorar. Això és una feina que ha de fer cadascú, ja, de vegades sí, és difícil
3: fer-la.
4: Fins i tot a dia d'avui jo podria dir que ara que veig que no milloro gaire en molts aspectes, podríem dir que estic millor que mai en tema mental d'acceptació, de positivisme i sobretot de tractar-me la microbiota i cuidar-me molt la salut. I els dies que encara que per totes les dones que ens estan escoltant que tenen o endometriosi o es troben malament o alguna cosa, que tot i que et trobis malament, aixeca't encara que siguin 10 minuts i posa't a prendre el sol o fes una miqueta d'exercici, tot i que sigui mínim, que jo el faig diàriament, tot i que em trobi malament, i això ajudarà jo ho dic sempre, prefereixo viure amb dolor i feliç que completament dormida o apagada i plena de pastilles al cos amb menys dolor. Així que motivem-nos entre totes.

0: Neus López, Marc Figa, moltíssimes gràcies, doncs, per explicar-vos explicar-nos els vostres casos. També, doncs, a Elena Lineros, que és ginecòloga del CAP de Palafrugell. Gràcies, doncs, per venir aquí. A Laia Vidal, a veure si ens pots recordar on et podem veure a les xarxes.
1: Tu Instagine.
0: Això a Instagram, no? Per tant, doncs, en aquest compte. I també gràcies a Marc Bataller, a tècnica de l'Espai Dona, per venir aquí, per explicar, doncs, aquests casos i per donar també visibilitat. Marc, suposo, doncs, que tota l'activitat que feu a l'Espai Dona també la podem trobar a les xarxes socials, no?
2: Sí, sí, la trobareu a les xarxes, ens podeu trucar, ens podeu enviar mails, bueno, el que necessiteu. Estem físicament al carrer Pals, número 77, i Espai Dona a l'Instagram.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, que vagi
3: molt
0: bé.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
5: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Restaurant Campera, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-170277.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge, 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
6: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
7: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
8: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
9: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
10: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.

0: Diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol. La banda barcelonina col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

El cantant i gran artista barceloní Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb veu alta. La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexistential.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com!
4: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
5: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

0: Top 50 amb Rafael Corbí.
1: Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Tynn, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball discogràfic The Art of Loving, una cançó magnífica que recuperem al Top 50.

Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest divendres 29 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, taller de tatuatges. Crea i experimenta amb la teva pròpia tinta, a càrrec d'Ainhoa González, una activitat dirigida a partir dels 12 anys i cal inscriure's al 972 30 48 09 o a biblioteca@palafrugell.cat. És una activitat de la programació d'Arteca.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: El so de Palafrugell, l'escoltes

viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Clotilde.
1: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també, venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxigen.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
4: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Bàsic amb Segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Grup Serratosa. Servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu...

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: La música que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell.
1: Sí, també hi ha bon rotllo, bones vibracions, no?
2: Totalment.
1: És una mica el que

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
2: Augmenten les cues a l'AP7 entre Subirats i Vilafranca del Penedès en sentit sud, després que aquesta via hagi estat tallada durant una mitja hora per l'incendi d'un camió. Ara hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i només un carril obert. Se'n ressent l'N340 que presenta retencions de Sant Cugat Sesgarrigues a Vilafranca del Penedès.
1: L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un foc forestal a Òrrius, al Maresme. S'ha fet arribar una alerta de confinament a la població d'aquest municipi a causa del fum i l'alcalde afirma que s'han evacuat alguns veïns. La zona afectada té massa forestal molt densa. L'exministre de l'Interior, José Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. El PSOE es desvincula de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarrega tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Òscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. El PNB redobla la pressió perquè es convoquin eleccions, mentre la resta de socis d'investidura exigeixen a Sánchez explicacions al Congrés. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit durant un discurs que ha fet a Cisjordània, ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. Els negociadors dels Estats Units i l'Iran arriben a un acord per desbloquejar l'estret d'Hormuz i obrir converses sobre el programa nuclear iranià, però Trump hauria demanat un parell de dies d'abans per donar-li el vistiplau, segons el mitjà nord-americà Axios. I Alfred García, Miqui Núñez, Quimi Portet o el Pony Postador són alguns dels 45 artistes que actuaran en un nou cicle a sales de concerts que arrencarà al mes de setembre. L'Impuls Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya.
0: Esports.
3: El Girona fa oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà la temporada vinent a un cop ha finalitzat el seu contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec. Anthony Gordon passarà avui la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. El club blaugrana pagaria entre 70 i 80 milions d'euros a Newcastle pel jugador. En paral·lel, el Barça presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per 100 milions d'euros. I Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet al final de temporada perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
1: I el temps, la calor d'avui ha trencat rècord de màxima a les ciutats de Girona i Barcelona i la més alta del país gairebé ha tocat els 39 graus. Una tarda assolellada i tòrrida amb algun ruixat puntual al Pirineu.
0: Trescat Info.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

sonar si te dice subir a mi montaña americana, salto más mortalitus. La culo versión de Winnie Tormo, de Los Cigarros. Porta aquesta muntanya americana per començar una estona més aquí en la terra musical, en el 100.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada. Escoltant grans èxits i clàssics a sempre dels a tota la vida. Delitus, els que anem amb Lola Índigo. Col·laboració de Manuel Turizo. Que ens porta aquest Mil Coses, és les que jo t'haria. Bona tarda i bona hora, per cert. Et quedes?

sentirás en el mismo, justo en el mismo momento que deje de pensarte. Saltema nos porta Miquel Izal, gran colaboración. Aquesta història anomenada El Miedo. La tarda musical no s'atura mai de dilluns a divendres fins al punt de les 7 de la tarda. Tot seguit ens quedem amb Morat, que ens porta aquest Sobreviviste des del seu treball discogràfic.

ja s'acabó. El tema ens porta Morat amb aquest Sobreviviste. M'encanta recordar tant en tant i escoltar aquest grup aquí en la teva tarda musical del 100.8 de la FM. Tot seguit canviem d'estil. Ens quedem amb Michael Bublé.

Albert Rio, lo que no es mío, és el tema que ens porta Paula Mateus amb aquesta cançó que pots trobar en aquest treball discogràfic que porta per títol cançons com aquesta. Paula Mateus era la protagonista i tot seguit serà la gran Luz Casal, que ens porta El Canto. És un canto molt especial, El Canto del Gallo.

0: sempre ens encanta escoltar aquesta gran artista que ens arriba amb el canto del Goyo.
1: I un amor.
0: De Luz Casal, ens quedem amb Luis Fonsi, la Romana.

solo es vida cuando estoy contigo. Es el sueño de cualquier hombre, és el tema lletra que ens porta amb aquesta poesia. Luis Fonsi, amb aquesta història anomenada La Romana. I abans d'arribar al punt de la publicitat, aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, ens quedem escoltant a Marc Seguí, que ens porta aquest No Haberte Conocido.

0: haberte conocido ni hablarles a mis amigos, pero cada vez que me cruzo contigo tengo ganas. Muchas ganas. Salto más fuerte a Marc Seguí. No haberte conocido aquesta història, aquesta cançó. Escoltem publicitat i tornem. Tu encara no desconnectis. Per què? Perquè encara tenim moltes més històries i la teva sintonia en aquesta tarda musical.
1: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
4: A on?
3: Al rei de la rajola.com.
4: A on?
3: Al rei de la rajola.com.

0: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat, número 8. La Bisbal d'Empordà.

0: Trescat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I el primer titular aquesta hora, com sempre, pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: S'han obert ja dos carrils a la P7 a Vilafranca del Penedès en sentit sud, però encara hi ha aturades de 7 quilòmetres. També afecta les vies, com són l'N 340 en aquest punt i la C15. Hi ha un carril tallat a la Ronda Litoral a Montjuïc en sentit Besòs per l'avaria d'un vehicle i també se circula amb congestió a banda de les rondes barcelonines a la 2 a Cornellà de Llobregat en tots dos sentits.
1: El foc d'Òrrius evoluciona favorablement i ja no es propaga. Es manté el confinament dels veïns d'aquesta població del Maresme, però es preveu que s'aixequi la mesura aquest vespre. L'incendi ha començat al migdia. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 100.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. El PSOE es desvincula de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarrega tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Òscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. El PNB redobla la pressió perquè es convoquin eleccions, mentre la resta de socis d'investidura exigeixen a Sánchez explicacions al Congrés. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que s'hi van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre el pare i el fill, mira de desmuntar la tesi de la premeditació i recorda que Isaac Andic ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és el 60%. Netanyahu ho ha dit durant un discurs que ha fet a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. I un jutjat de Tarragona aixeca les cautelars que han obligat a paralitzar la retirada del monument franquista de Tortosa durant 5 anys. L'Ajuntament podrà reprendre els treballs quan la justícia avali la legalitat de les exigències d'obres.
3: Esports. El Girona fa oficial que el tècnic Mitchell Sánchez no seguirà la temporada vinent un cop ha finalitzat el seu contracte. Mentrestant, Anthony Gordon ha passat ja la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. En paral·lel, el Barça presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per 100 milions d'euros. El Barça femení, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el club ha fet oficials avui les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León, mentre que Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada perquè se sent desgastat i no es veu amb cor de continuar el projecte.
1: La calorada excepcional d'avui persistirà demà. Avui Vinebre s'ha acostat als 39 graus i Tortosa ha registrat la màxima més alta al maig en més de 100 anys. Divendres potser no farà tanta calor al sud, però sí que en farà arreu del país. Lleida pot vorejar els 38 graus. El dia serà assolellat amb algun núvol al Pirineu.
0: Trescat Info.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest cap de setmana el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.

0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.

0: te encontrarás.
1: Bueno, amb aquesta cançó d'Ariana Alonso, ella viene buscando el mar. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 100.1 de la FM, a la teva ràdio, la que a tu t'agrada escoltar en grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida, dels que t'agrada escoltar cada dia i cada dia, de dilluns a divendres, en aquesta tarda musical. De Ariana Alonso, ens quedem amb Àlex Ubago, que ens porta aquest idiota. Per cert, bona tarda i bona hora. Et quedes una estona més?

Bueno, és Àlex Ubago que ens porta aquest idiota sempre amb el seu estil, aquesta cançó que trobaràs en aquest treball discogràfic. I Àlex Ubago, ens quedem amb Amaya, que ens porta la seva cançó anomenada Fiebre. Especial.

Bueno, cuando yo te bailo, Lletra Música ens porta a Maya amb aquesta cançó anomenada Fiebre. De Maya ens quedem amb Laura Garriga, que ens porta des del seu treball discogràfic parlar de tu amb aquest no.

Bona hora, ja ho sé que tu ets per mi. És el tema ens porta Sònia d'Aurea. Nosaltres no ens aturem en aquesta tarda musical del 100.8 de la FM escoltant grans èxits, en aquest cas el que ens porta Suasi amb aquest Forrest Gump.

cantando porque te quiero tanto, dime tú a ver cómo te puedo olvidar. És la lletra musa que ens porta aquesta guapíssima noia, per cert, que canta molt, molt bé, anomenada Andrea Grau, amb aquest te quiero, la seva primera carta de presentació. Hola, Andrea, ens quedem escoltant a Edu Esteve, que ens porta La Cadena.

no tinc por és el tema que ens porta Edu Esteve amb aquesta cançó anomenada La Cadena. Bueno, abans d'arribar al punt de la publicitat, ens quedem escoltant a Beret per un costat i per l'altre Malú, en aquesta parella artísticament parlant, que ens arriba amb aquesta cançó anomenada Romperme Más.

0: és la cançó ens porta Verity Malú amb aquest Romperme Más. Ara sí que arribem al punt de la publicitat i tornem, però tu encara aquí, en aquesta ràdio, en aquesta tarda musical, no desconnectis.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar. ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Retrato, amb Francesc Niell. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Hola, benvinguts i benvingudes de nou al Retrato. Només queden dos episodis o podcasts per acabar la temporada. Seran amb dues, podem dir, eminències de Palafrugell, de camps molt diferents, però persones molt i molt conegudes en el poble. La primera, i aprofitant la benentesa que ens trobem immersos en les festes de primavera, és en Paco Dalmau. Què tal, Paco?
6: Bon dia.
5: Bon dia. Jo crec que era com quasi obligat que passessis pel programa, més que res per tot el que ens pots aportar a nivell de coneixements de Palafrugell, i sobretot intentarem relacionar-ho una mica amb les festes.
6: El problema meu és la memòria. Bàsicament, estic en aquella edat que no te'n recordes ni de noms ni de dates. M'he apuntat alguna cosa per si de cas, però segur que amb aquest tema farem el ridícul. Segur.
5: Ja ens passa a vegades amb altres convidats el tema de les dates, però no pateixis. Ja la mecànica del programa ja ens portarà a rememorar i a explicar històries que segur que són bones. Com sempre, comencem una mica amb... Qui era en Paco de jove? Quina relació tenia amb Palafrugell? Com era el Palafrugell de l'època? Una mica posant-nos en context per després anar entenent tot el que vindrà.
6: Del que jo recordo, així ara de memòria, sense les dades que hem dit, era un poble normalet, amb una sèrie de grupets que es movien bàsicament pel carrer Cavallers, i poca cosa més. Hi havia el cine, no teníem gaires més distraccions que això, o anàvem-nos a l'estiu a escalar els castellets del Golfet o fer animalades d'aquestes. El que sí, de tot el que recordo, sempre ho dic jo, que si allò que fèiem llavors ho féssim ara, ens fotrien a tots a la presó. Això segur. Des dels jocs fins a... tot plegat.
5: Tot era una mica més salvatjat.
6: Sí, sí.
5: Això estem, de quins anys estem parlant?
6: Jo soc del 53 i, a partir dels 14-15 anys, sí. Començàvem a treballar molt aviat, en aquell era el principi del turisme, va arribar la primera immigració d'Andalusia, jo m'havien portat a diferents escoles, de les monges em varen treure perquè ens feien jugar en els claustres i agafàvem uns torrats de boig, i vaig acabar al Torrejonama amb en Tapiola, amb Bonai, que això seria una altra història, perquè bàsicament el que guanyaves fins a la quarta que hi havia en Tapiola ho perdies tot amb ell, perquè no era mai, entre que era militar, capellà, escrivia i alguns lius més, no hi era mai. Arribava, ens deia que escrivia, que copiéssim de la plana 30 a les 600 i fotia el camp dos dies. Tots aquells que eren més espavilats que els del poble, d'aquests fills de l'immigració, encara no havia sortit del passadís, ja havien saltat la finestra i tots anem a fer vols. Ens quedàvem uns quatre tontos, que dèiem, ja veuràs com vingui i vegi que no hi ha ningú. I com venia feia veure que no veia res, i érem tres a la classe i aquí no passava res.
5: Històries, això sí que és d'una altra època.
6: Tot plegat, amb els jocs que hi havia, era una salvatjada, la majoria d'ells.
5: Llavors...
6: Ens variàvem entre barris. Jo 10 anys me'n vaig anar a la Punxa i ens variàvem els del carrer Clavé, però ens variàvem amb barcs fets amb xifrers i branilles de paraigua. O sigui que som vius de casualitat.
5: Déu-n'hi-do. Llavors, avancem una mica. Com Paco de jove, llavors, si vols... Fes-ho lligar una mica amb com vas anar entrant...
6: Sí, bàsicament la meva activitat de, en aquella època varen ser les carrosses i les festes de primavera. Més les carrosses que les festes de primavera, perquè no hi podíem participar
5: com,
6: de res.
5: Com hi vas accedir? Com hi vas accedir?
6: La, bueno, una d'aquestes colles, hi havia la filla de la Maria Perals i va voler fer comparsa un any, l'any 69, una carrossa que se'n deia La Ratera, anàvem tots de rates i gats, que la vàrem tornar a repetir al cap de bastants anys i li vàrem posar La Ratera Municipal i els gats eren els polítics dels diferents partits i les rates eren el ciutadà dintre La Ratera. Després l'any següent ja vàrem fer una colla amb cara i ulls i vàrem fer el Tutankamon, que va ser un canvi total al carrusel. Sí.
5: La fotografia és, sí, aquesta sí, és històrica.
6: Va ser un canvi primera perquè anava estirada per gent, no hi havia motor, després bueno, han anat les tècniques. En aquella carrossa es va juntar el bo i millor del poble. Hi havia en Didac, hi havia la família Dols, els Plage, hi havia en Vives, hi havia... Bueno, d'allà en van sortir després dos o tres colles, però a més tots eren gent que sabia...
5: Ah, tu en aquell moment devies, amb tots aquests noms que has dit, aprenent, quasi.
6: Apreníem, sí, nosaltres érem els matxaques. Jo era el que me'n cuidava una mica de l'administració, de que hi hagués els materials, de buscar la gent per sortir-hi, i portava, bueno, tinc tots els gràfics, jo que ho guardo tot.
5: Avui dia seria producció.
6: Està molt... Bueno, va ser uns bons anys, que el que ens va obrir portes en aquella època és que teníem problemes per sortir de nit, bàsicament les noies no els deixaven sortir, i les carrosses eren una mena de lliberació. Podies, com que no era una cosa que es considerés perillosa, podíem sortir de nits, passant-nos la nit dient que havíem treballat i bueno, ja treballàvem,
5: però d'aquella
6: manera. Hi havia de tot.
5: Treballàveu d'aquella manera. Està bé, també. Bueno, explica una mica l'evolució, tant a dintre del món carrossaire com després...
6: Bueno, els carrossaires van muntar una colla que van estar uns anys després per discussions amb l'Ajuntament, perquè jo el que sí vaig fer en l'any 74 va ser muntar l'agrupació de dirigents de carrossa, que dèiem. Va ser la primera associació, que no ens varen dir res perquè no era política, perquè en aquella època no es podien fer, muntar associacions. I consistia en que cada colla de carrosses muntava, tenia socis, que bàsicament eren els que també hi treballaven i col·laboraven, i després hi havia una altra entitat, que era la que estava per sobre, que hi havia la representació de tots els representants de cada colla. Perquè estàvem acostumats que l'Ajuntament ens fotia de totes. Es gastaven els calés en coses que no tocaven, en canvi les carrosses teníem treballs, treballàvem al mig d'un camp, amb pals i bombetes que com plovia o feia vent s'anava tot per terra. No hi havia ni locals, hi havia algú que sí que en teníem, però la majoria no. Llavors vàrem decidir un any que va haver-hi una revolució, que vàrem plantar-nos el dia abans, que era el dia de l'elecció de la reina, i ens vàrem trobar a la Hípica Ferrer, aquí a Santa Margarida, totes les colles, i vàrem decidir que o ens augmentaven els preus ja amb una quantitat fixa dels prèmits, o no sortíem. I l'any següent, després aprofitant també que feia l'Emili i la Creu Roja, vaig muntar l'agrupació d'aquesta de dirigents de carrosses.
5: Una mica per defensar, no?, les colles...
6: Els interessos dels carrossaires, perquè en aquella època que la comissió de festes depenia totalment de l'Ajuntament, doncs ens se tractés d'una altra manera, no ens se mirés com... Érem els que muntàvem la festa, però els més mal considerats.
5: S'entén que en aquell moment ja els carrossaires començàveu a veure que allò era algo important.
6: Sí, ja ho era en aquell moment. Això ho dic. En aquell moment, molt més inclús que ara, perquè ara hi ha una sèrie d'activitats durant l'any a Palafrugell i en aquella època no hi eren.
5: Tot anava allà.
6: Tot anava a patallar. I més endavant encara més, perquè com vaig plegar de fer carrossa, que no ho recordo ara...
5: Paco porta algunes dades escrites.
6: Sí, he portat, perquè ha vull consultar, perquè que... ja no... La meva darrera carrossa que vaig fer va ser l'any 81. Després vaig entrar dintre el grup de festes amb representació dels carrossaires. De fet, ja hi era de l'any anterior. I al deixar de fer carrossa vaig estar un any i mig, o dos, que el coordinador era en Quim Torró. Després en Quim Torró va entrar en política i en aquella època, quan algú del grup entrava en política, havia de plegar del grup de festes. I va haver-hi un any punt, que no va ser ni un any, d'en Joan Giró, i després vaig entrar jo de coordinador i bueno, tots aquests vaig estar, no sé pas, fins a l'any 80 i pico, fins al 2001 vaig ser el coordinador de les festes.
5: Explica una mica, bueno, l'apartat grup de festes de primavera, que crec que era, vull dir, va ser algun molt, molt, molt important en el seu temps.
6: Partint de la base aquesta de que no hi havia activitats, pràcticament no s'hi feia res, des del grup de festes, bueno, va haver-hi, des del naixement de la xarxa, bueno, la xarxa que llavors era Rialles, aquí a Palafrugell, que després ja vàrem dir que no ho podíem assumir, i va haver gent que també estava dins del grup de festes que va començar a cuidar-se'n de Rialles, els primers cursets de català, el primer Sant Jordi, el primer 11 de setembre, tot. És que no es feia res a Palafrugell que no sortís del grup. A més, teníem una capacitat... Hi havia l'obuí millor del poble. Tu ara digue'm a qualsevol persona que estigui en un càrrec important o que hagi estat en un càrrec important a Palafrugell, i tots han passat pel grup de festes. En aquella època érem 120, 130, i qualsevol que aterrava a Palafrugell, quan anava a l'Ajuntament a demanar una ajuda, a veure què podia fer, ens l'enviaven a nosaltres.
5: Per què? És a dir, evidentment, la majoria d'actes, després n'explicam uns quants, se centraven en aquestes setmanes, però també treballava durant l'any.
6: Fèiem coses durant l'any, ara, bàsicament, eren les festes de primavera.
5: I com es finançava?
6: Bueno, a través d'aportacions o d'entrades, o... No fèiem... No muntàvem ni un sol acte que no tingués benefici. Si un acte no sortia en els números, es deixava de fer. I tots donaven benefici.
5: Creus que a nivell popular, avui en dia, és bastant impensable aconseguir... És a dir, aconseguir actes d'aquesta magnitud que es financin tot... És a dir, l'Ajuntament hi participava, o una part sí, però la part gran venia de patrocinadors o de col·laboradors?
6: Mira, nosaltres, l'any que va haver-hi l'accident del coet, que va ser un any que es va haver de suspendre tot, no vàrem poder tirar tranquil·lament, perquè el superàvit que teníem podia cobrir tot un any de festes de primavera, que és el que va passar. Va haver-hi molts de merders, jo va ser arrel d'això que vaig plegar després el 2001, però vàrem estar 3 anys anant a judicis i amb problemes. I, bueno, amb molt mal gust de boca, perquè l'Ajuntament sempre ens havia dit que si teníem algun problema, que tranquils, que ells eren a darrere nostre, però a l'hora de la veritat, com que els que imputaven eren en el president de les festes, en a mi com a coordinador, i en els dos que havien muntat l'acte de la Torrellada, en Xevi Ganussa i en Lluís Ros, eren a darrere nostre, però a l'hora de la veritat, com que els que imputaven eren en el president de les festes, en a mi com a coordinador, i en els dos que havien muntat l'acte...

0: O sigui, quan ja vaig plegar, vaig dir que us quedeu i ja m'heu fotut prou. I això era l'any 2001.
1: D'aquests, podem dir, més o menys 20 anys que vau estar com a grup de festes en un punt més àlgid, 15-20 anys, clar, els actes que es van arribar a fer són molts i la gent, vull dir, els pot consultar perquè a més estan tots...
0: Sí,
1: està tot arxivat i treballat.
0: És complicat.
1: Però, no, jo te demanaria, per tu, quins eren, o quins van ser, es fessin o es deixessin de fer, els actes més populars, però, per altra banda, un altre tipus d'acte que tu diguessis, hòstia, aquest ens agradava especialment poder-lo fer.
0: Era general. Saps què passa? Anàvem encara, els tintos guardats, anàvem amb uns gràfics que tot estava dividit amb els càrrecs, president, sotpresident, tesorer, relacions públiques, i després hi havia seccions. Hi havia la secció de quitxalla, la secció de festes al carrer, la secció d'embalat, hi havia la secció de pubilles, hi havia una pila de seccions amb 6 o 7 persones, o 8 o 10, o els que convingués a cada secció. L'avantatge que teníem és que quan jo pràcticament no deixava respirar ningú que arribés a Palafrugell que no el anés a buscar per entrar al grup de festes. I si em deien que més era bo, no, bueno, segur que entrava al grup.
1: Les seccions les organitzava vosaltres? Hi havia gent poder més... Que s'esqueia més amb un tipus d'actes
0: sí,
1: i un altre amb un altre.
0: Cada acte hi havia, no sé, l'embalat se'n cuidava en Gironès i en Josep Ferrer, i en Ferrer se'n cuidava de les contractacions i en Gironès de tot el que era les actuacions. L'embalat, en aquella època, era el cap roig de
1: la comarca. És el més gran, segurament, que vau arribar a fer, més gros.
0: Sí, l'embalat va haver-hi un moment que era el més gros de Catalunya. El van haver de traslladar. L'embalat va marxar del Camp d'en Prats l'any 81 perquè no donava per més. Llavors es va portar aquí un tia a l'institut, un tia a la guarderia, i l'embalat va morir d'èxit. Era tan gros que quan hi havia el sorteig de palcos en els que els hi tocava arran d'entrada no se n'entrava ni de qui tocava perquè no veien l'escenari. I va haver-hi un moment que, esclar, com que anava sorteig... La gent se'n va anar cansant i en 2 o 3 anys la cosa va anar de cala baixa, i com que després vam començar a perdre calés, no ens vàrem ni plantejar de portar-hi cèntims d'una altra partida, sinó que ho vàrem deixar de fer. Anava molt bé l'embalat perquè eren 2 setmanes enteres d'actuacions cada dia. Vol dir que l'embalat s'emplenava cada dia, la gent no portava el mateix vestit cada dia, anava a la peluqueria, no diari, però cada 2 o 3 dies, hi havia un moviment econòmic a l'embalat de boig. Molt, molt, molt important. Aquí va passar en Juan Pardo, Mocedades, la Paloma San Basilio, venia la Trinca, venia en Llach, l'avui millor d'aquella època...
1: Era com un precursor dels festivals d'avui dia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però amb 20 anys de diferència.
1: O 30.
0: O 30.
1: I llavors, diguem, un parell d'actes poder no tan grans, però que haguessin durat molt o que us fes especial il·lusió de poder fer.
0: A veure, de durada i d'importància així genèrica, doncs podrien ser la Fira de Vins. La primera Fira de Vins també es va muntar al Camp d'en Prats, en Martí Sabrià la va muntar dintre el grup de festes, i després va estar un parell o 3 anys al Camp d'en Prats, després se'n va anar a Pals, després va anar a Palamós, a Sant Feliu...
1: Ara n'hi ha moltes, però segurament en aquella època
0: era la primera. La va idear en Martí, i va ser la primera que es va fer de Fira de Vins. I, clar, hi ha els 11 de setembre... L'11 de setembre va néixer la celebració aquí, perquè nosaltres muntàvem els carrossaires, l'agrupació d'aquesta de dirigents de carrossa, muntàvem una rossada a Sant Sebastià, el primer diumenge de setembre, que cada colla feia un arròs i la gent podia anar allà i provar-los a tots a veure quin era el més bo. I l'Ajuntament ens va demanar si ho podíem passar a l'11 de setembre per així és aprofitar-ho i ja tenir una celebració aquell dia.
1: Oberta.
0: I va haver uns anys que es va fer això. Llavors, clar, hi ha aquests actes, Sant Jordi, els cursets de català, aquestes coses, han continuat, amb la qual cosa vol dir que tenien importància. Ara no eren els festius. D'allà van néixer també les diades de tardor. Les diades de tardor varen néixer perquè ens retrevia una part més intel·lectual del grup de festes

0: que només penséssim en fotre juargues i jaranes i en planar embalats, i que es havia de fer alguna cosa més cultural. I es va decidir organitzar les Diades de Tardor, que allà la primera reunió va ser a l'Associació d'Hostaleria, amb en Martí Sabrià, l'Anna Maria Piferrer, hi havia la Rita Ferrer... Però és que els dos primers anys, els cèntims per finançar-ho, bàsicament varen sortir del grup de festes. I hi va haver-hi un moment en què la gent que pencava per les festes de primavera varen plantejar-nos de dir, ens anem de donar vergonya, que el que muntem nosaltres és juerga, contra qui vulgui fer cultura, que faci cultura, sí, sí, però no pagant-la a nosaltres. I després va ser quan es va independentitzar les Diades de Tardor amb un grup ja tot que organitzava només les Diades de Tardor.
1: Ah, jo, per exemple, el record dels anys que hagués pogut coincidir d'aquests que dius, jo sempre el record que tinc és de la Fireta, que ara es torna a fer, diferent, però es torna a fer.
0: Era un monstru. La Fireta, tot això, el problema que va haver-hi amb el coet va portar...
1: Clar, igual que la Torrellada, que per mi era el més...
0: Bueno. Va portar... Bueno, la Torrellada va deixar de ser per precisament perquè va augmentar el gambarrisme a Palafrugell.
1: Ja.
0: I no es podia... Es fotien amb els músics, a Plaça Nova, en globus d'aigua, es fotien, pedregaven la pastisseria de Can Serra, dels gelats, no podien ni obrir, les gambarrades, el mateix que també han canviat altres coses, han canviat els reis, que es tiraven caramelos i al final era una salvatjada per proveir de bosses enteres de caramelos, haguessin fet mal a la mainada, i es va deixar de fer la xocolatada també en el superstop, perquè hi havia que fotien trompades a la gent gran i a la mainada per passar tres vegades i al final acabaven llançant-la. Hi ha una sèrie de coses que varen canviar per el tipus de gent que va començar a viure a Palafrugell i que en aquell moment eren conflictius. Ara hi ha una petita part que pot ser-ho, però en aquella època hi havia molts. I després també el coet va marcar una època, perquè tots els plans que hi havia, com que jo havia decidit plegar, i jo era el que més o menys anava captant, que com plegava algú del grup, em feia entrada gent nova per substituir-lo i anava vigilant-ho, ja no vaig voler fer entrar més gent perquè jo tenia clar que volia plegar. Llavors el primer any ja en teníem 6 o 7 que els havia comentat i que havien dit que sí, i se'ls va dir, jo els vaig dir que si voleu entrar entreu, però jo no hi seré. I la Fireta que dius tu, la idea que hi havia hagut des d'un principi era de comarcalitzar-la, que això no s'ha fet mai. En aquí els inicis de la Fireta eren que la gent trevia els trastos de casa seu i hi havia objectes verdaderament interessants d'antiguitats i no eren joguets i prou com és ara. Hi havia tota classe de materials de col·leccionisme, de moltes coses. I quan aquí ja es veia que es havia agotat aquest fons de subministrament, la idea era que cada any convidar un poble diferent i emplenar el poble de Fireta, no solament el Camp d'en Prats amb els de Palafrugell i el carrer Sant Sebastià, sinó tot el centre del poble, mainada de Palamós, de Torroella, de Llanfors, i exportar la idea. I com aquesta, alguna més. Hi havia més coses que es podien haver fet. Les primeres fires d'artesania també es havien fet aquí. És que tot vas repassant la majoria de coses que es fan ara a Palafrugell, el que es havien fet, que havien tingut èxit, i totes havien nascut d'allà mateix.
1: I com va ser el teu final en el grup de festes?
0: Bueno, jo vaig voler fer claudicar l'Ajuntament després del judici. Volia que es rebaixessin els de l'Ajuntament a demanar perdó, i al final, com que haguessin perillat les festes, perquè es havien fotut en plan tossut de que o es rebaixaven i reconeixien que es havien passat amb nosaltres o aquell any no s'organitzaven festes, i dintre l'Ajuntament, si no tinc mal entès, ja hi havia entrat algun del grup que ja s'havia convertit en polític, vaig decidir deixar-ho córrer i que es tirés endavant qui volgués, però aquell any ja vaig deixar-m'ho córrer. No vàrem acabar bé, perquè en Sunyer a mi em havia amenaçat a través de la Diputació, que llavors era el president de la Diputació, me'n recordo d'un dia sortint d'un enterrament que els hi va dir a tots que em fotria, bueno, que em perjudicaria tot el que pogués. I va haver un moment que vaig dir prou, perquè això acabarà malament, i tampoc m'interessa que les festes no es facin, per tant, si el problema sóc jo, m'aparto. I la veritat, me'n vaig apartant, però no me n'he desvinculat mai. Vull dir, he anat sempre a tots els actes, he fet fotos de tot, i sempre que m'ha necessitat he ajudat amb el que fos. Però realment, el 2001, estàvem molt i molt cremats, perquè organitzar les festes de primavera 3 anys seguits, anant a judicis continus, vàrem anar 4 vegades a la Bisbal, i amb la d'acusació de que ens fotrien a la presó, bueno, i més sapiguent que la família de l'accidentada estava d'acord amb resoldre-ho d'una manera pacífica, pensa que la nit del coet, de l'accident, la filla de la que es va morir va dormir a casa, eren amigues de la Marta, de la meva filla, i que la relació que hi havia va ser tenint un accident, i ells ho sabien i no volien perjudicar-se. Inclús el dia del carrusel d'aquell any, que es va fer més tard, les autoritats no varen venir al palco, en canvi la família sí que hi era. Se'ls va fer un reconeixement i la família era al palco. En canvi l'Ajuntament es havien fotut de culs i...
1: Bueno,
0: és l'episodi negre de les festes, que la veritat, home, ens en recordem perquè va ser un trencament i va fer que es cal plegar jo tot un equip que me seguien a mi o que va aprofitar l'ocasió que jo plegava per plegar, i les festes va haver uns anys que es varen anar mantinguent, però...
1: Això et volia dir. Després
0: a un nivell...
1: Va haver-hi una mica de declivi, sí, durant uns anys, no?
0: Després es va desaparèixer el grup, es va voler tornar a muntar mig artificialment, no hi havia... Que per muntar unes festes d'aquesta envergadura, ja dic, pensa que nosaltres el dia del carrusel, perquè hi ha una cosa que no hem comentat, tota la gent... Nosaltres teníem un magatzem llogat a Can Muntada, que tots els enfostissats de les festes majors de tot el barri, que n'hi havia 3, els teníem nosaltres allà. Totes les tanques, 160 o 170, eren allà. Les taules, totes les grielles de fer les sardinades, tot era nostre. L'Ajuntament no tenia absolutament res. No tenien cap material. Quan necessitaven alguna cosa, ens ho havien de demanar nosaltres. I això feia que quan algú volia muntar un acte a Palafrugell, l'enviaven amb nosaltres li garantíem un mínim de subvenció, un recolzament organitzatiu, i a canvi ell el que havia de fer era entrar al grup de festes i col·laborar el dia del carrusel. Llavors el dia del carrusel érem 130, 140 o de grup, més un centenar més de voluntaris. Hi havia 200 i pico de persones venent paperets, controlant cantonades, venent samarretes, fent de totes, que ens permetia el carrusel. En aquella època guanyava més d'1 milió de pessetes el dia del carrusel, que ara no s'hi guanya ni un duro.
1: No, el carrusel, de fet, es deia que les festes va haver uns anys que d'allò és l'única cosa que no s'ha deixat de fer mai.
0: No, el carrusel, menys l'any de la pandèmia, s'ha fet sempre. L'altre ha anat variant, coses amb més intensitat que altres. La desfilada de models també va ser... La primera desfilada de models que es van fer a Palafrugell es muntava la Creu Roja als Ametllers. I va durar, penso que en 6 o 7 anys. L'última vegada va coincidir que va ploure 3 vegades seguides, anava reprogramant i cada vegada plovia, i al final quan es va aconseguir fer es va deixar de fer ja per sempre. I després va reemprendre's amb el grup, que es feien el dilluns, i realment eren unes desfilades espectaculars a l'Embalat.
1: Jo havia sortit, jo me'n recordo, amb els peques.
0: Sí, sí.
1: Però crec que es feia el pavelló de patinatge quan jo hi sortia.
0: Es feia el pavelló. Bueno, primer es havia fet a l'Embalat, i després es va fer en el pavelló. Quan es va deixar de fer Embalat, es va fer en el pavelló de patinatge.
1: Bueno, estem aquí també per parlar de les festes, però com és habitual, és per parlar de tu. Jo crec que hem fet un bon repàs del tu de amb les festes. I ara jo crec que, bueno, podríem parlar una mica també d'en Paco, fotògraf, no? Una mica. Qui és? Perquè, per qui no ho sàpiga, que jo crec que ho sap tothom, en Paco és la persona de Palafrugell que té la base de en aquest cas, de fotografies més gran, jo crec que més gran de Palafrugell, amb diferència.
0: No pas sols de Palafrugell, segurament.
1: Bueno, Palafrugell i comarca, segurament.
0: Bueno, la fotografia, jo, igual que amb edicions vaig a Empordà, amb el Crònica d'un any, teníem... Jo, la meva obsessió sempre ha sigut de guardar-ho tot. Jo des de... Si a casa hi ha les llibretes de quan anava al col·le, que sense ni una falta d'ortografia ni un guixot, perquè eren llibretes gruixudes, que, unes diferents que comprava a Can Paler, i si m'equivocava l'última fulla, com que no hi havia típics, la tornava a repetir tota. Per això vaig acabar amb els estudis amb uns cursets de, que llavors eren tècniques mercantils, i ensenyança general bàsica, perquè no donava per més. Anava repetint cada curs, repetia les llibretes i tot el que fèiem 10 vegades. Però la meva obsessió sempre ha sigut guardar-ho tot, dades, papers, anotacions, tot. Tinc una quantitat de material de boig. I la fotografia, doncs, em permetia veure-ho.
1: D'on et ve el tema de la fotografia?
0: D'això, precisament, de veure un paisatge que canviava, unes coses que a mi m'agradaria retenir i que no podia retenir perquè només quedaven a la memòria, i vaig comprar una màquina, una Olympus, en Puignau, de segona mà, i són les primeres fotos que vaig fer, que són de l'any 69, 70, però molt poques, i després a partir del 72 sí que ja intensifico la feina. I després també hi va ajudar-hi molt dues coses. Una, que el Crònica d'un any, també ho he explicat diverses vegades, va néixer perquè érem els corresponsals del Punt Diari a Palafrugell, en Santi Massaguer era el corresponsal, i teníem un petit equip, hi havia en Pep, jo, hi havia en Moner, bueno, hi havia una sèrie de gent, i el Punt Diari ens publicava una foto d'un acte concret, la majoria no ens els publicava, teníem una quantitat de material que no es podia utilitzar, i un dia va venir a casa, va tocar el timbre, un viatjant de... Llavors, aquella època, el que després va ser d'edició en 62, i em penso que aquella època era Enciclopèdia Catalana, per oferir-me un resum de totes les notícies que havien passat a Catalunya durant l'any. I no li vaig comprar, no m'hi vaig subscriure, però com va sortir de casa, vaig agafar la moto corrent cap a Can Santi Massaguer i vaig dir, ja tinc la solució per poder... enquivir tot aquest material que generem a Palafrugell i que no sabem com fer-lo servir. I en Santi s'hi va posar, com a cap que era de la corresponsalia, s'hi va posar davant i es va tirar endavant el primer Crònica d'un any que va sortir sota el patrocini, sota l'ombra del Punt Diari durant uns anys, els primers anys. Això era una cosa, el que va motivar que anéssim encara a més llocs a fer fotos. I la segona... era que jo havia treballat a Correus. A Correus vaig conèixer l'Agustí Saragossa, que era editor de postals, que tenia un estoc a casa seu de boig, perquè com van néixer les empreses grosses en aquests petits fotògrafs que venien postals dels pobles, els varen escombrar, i me va oferir si a les tardes volia vendre-li aquell estoc de postals que tenia a casa seu. I jo vaig començar anant amb una moto 16 anys a vendre-li postals a les plages, però realment el que li quedava era el dolent, el que no s'havia venut en el seu moment i costava molt de vendre. I se'n va enterar de que venia postals en forns, un altre fotògraf de clàssic d'aquí a Palafrugell, que se'n va anar a viure a Sant Antoni, i en forns era el representant de Postal Internacional Color. Bueno, pues no, primer era Campanyà i Puigferran, en Zip, aquests famosos fotògrafs que ara han editat llibres sobre la Guerra Civil, que eren els corresponsals dels millors diaris a l'època de la Guerra Civil i que havien amagat les fotos perquè no volien que es veiessin. I jo treballava per ells, per en Campanyà i en Puigferran. Que, val a dir que vaig assistir als enterraments i els vaig conèixer a tots aquests personatges. I a través d'això vaig començar a vendre postals. Me van venir a buscar per tenir la representació d'aquesta zona, de les postals. I com que el fotògraf que venia, o era el fill d'en Puig, Puigferran, o bé era un senyor que venia amb una furgoneta carregada de testos per decorar el paisatge i fer-lo més maco, però sempre anaven a fer les fotos d'allà mateix. I no en l'època...
1: 13, no?
0: Sí, en l'època... Que convenia fer-los. A lo millor un dia, mira, hi ha unes postals fetes aèries de la platja del Port Bomb, l'embalat de les primeres habaneres plantat a mig de la platja, perquè el dia que llogaven l'avió, passava l'avió, i el dia que llogaven el fotògraf, passava el fotògraf. I va ser com vaig començar també a fer paisatge. Val a dir que de diapositiva de tota la Costa Brava, això sí que agafava tota la costa, inclús Peníscola havia fet alguna vegada, i Menorca, i deu haver-hi com 60 o 70 mil diapositives de la costa d'aquests anys que són interessants perquè ja ha canviat tot tant i tant. I va ser amb això que també vaig acabar de rematar-ho amb la fotografia de paisatge. O sigui que la fotografia vaig entrar per dos camins. L'econòmic, que era el del paisatge, i l'altre, que era per deixar constància de lo que passava pel projecte.
1: Mira, és el que t'anava a preguntar. Clar, la part econòmica ho vas sustentar amb aquesta fotografia de postals, etc. Però clar, hi ha una altra part, que és la d'anar sovint a tots els actes, o quasi tots els actes que es fan a Palafrugell, d'una manera, bueno, no sé, jo ho entenc així, totalment.
0: No m'apaga ningú, no.
1: Això, no, perquè avui dia ja la gent més jove, qui més qui menys, tothom cobra una mica, i és algo que has fet durant molts anys.
0: Jo el que sí he tingut molt clar és de no trepitjar mai la feina dels professionals. No he fet mai, em penso que en tota la meva vida he fet un casament, dos casaments, un que va ser la Púria Barca, que estava en l'equip del Crònica d'un any i volia quatre fotos de record, i la May Castells, que llavors era la secretària del grup de festes, bueno, és igual, ja t'ho diré demà. Ja sembla allò dels noms. La Maribel Cano, carai. Els tres que els he fet fotos pels casaments. No he volgut fer mai ni casaments, ni batejos, ni res, de res, de res. Tot el que podia perjudicar amb algun professional que s'hi guanyava la vida, n'he fugit sempre. He fet coses que realment jo havia d'anar-hi per cobrir l'acte, i després sí que els hi passava les fotos, o en un principi tenia una mena, una cosa rara muntada, que portava fèiem una mena d'àlbum i deixava els negatius a Fotoprix, i passava la gent allà, triava, i si els hi cobraven 50 cèntims me'n quedaven 15 per mi, bueno, alguna temporal que al final es va deixar córrer perquè ens fotia més feina que encara hi perdíem. I no, si tinc piles, a part de lo d'arxiu històric, per dir alguna cosa, hi ha caixes i caixes de material sobrant d'aquests àlbums que sense guanyar-hi gaire res, vol dir que hi perdies perquè la meitat de fotos no es venien.
1: Suposo que ets conscient que gràcies a tu, l'última part del segle XX i gran part, suposo, del segle XXI a Palafrugell, és a dir, ara avui dia tothom fa fotos, però segurament, però més als anys 80 i 90, gràcies a tu, vull dir, hi haurà arxiu fotogràfic. Encara ara ho tenim present, però d'aquí, jo què sé, 70 o 80 anys, ja m'entens?
0: No, i abans, perquè mira, 50, hi ha coses que sí que han servit per les revistes, pels diaris, pel Crònica d'un any, però després hi ha una part que no, que és les obres, per exemple. No hi ha obra grossa que s'hagi fet a Palafrugell que no hi hagi anat des dels fonaments o des d'abans dels fonaments fins que s'ha acabat. És impensable el que hi arriba a haver. Des de Can Grau fins a tot el polígon industrial, els supermercats...
1: Ho tens apuntat on te toquen a... El mes que ve toquen aquí.
0: Abans va haver una època que l'Ajuntament enviava els cartipars dels plens i de les comissions de govern i d'urbanisme, i allà veia allà on t'havia donat llicència d'obres i podia anar-hi. Després no sé què va passar alguna vegada, però va ser en Reguant, que va començar a dir que no en teníem que fotre res, i ho varen treure, varen deixar d'enviar-nos. Però tenia caixes i caixes de tots els resums dels plens i de les comissions.
1: Clar, però els plens, tu ja sabies, tu arribaves allà, entraves i ja està, entenc.
0: No hi anava, normalment no hi anava. En els plens...
1: O actes d'aquests...
0: Si no és un acte molt que sigui un ple extraordinari, sí, d'alguna cosa, i anava al principi per fotografiar tots els polítics i algun dia de tant en tant, però no en els plens. En política no m'hi he volgut fotre mai. Jo sempre dic que si vols perdre credibilitat, posa't en política. Si jo ara al carrer trobo qualsevol i em foto de discutir d'una obra, d'un projecte, d'alguna que ha anat malament, tinc una opinió i me l'escoltaran. Si estic a dintre un partit polític, la gent diu, sí, esclar, aquest, com que és d'aquests o és dels altres, i la teva opinió deixa de valguer res. Això ho he tingut sempre clar.
1: Tens raó.
0: I me n'he apartat sempre de la política. Ja dic, i en el grup de festes, el que entrava en política automàticament sabia que havia de plegar. I quan es va deixar de fer, que va ser amb la Montse Bonet i amb Emilio Ferrer, la cosa no va anar com havia d'anar. Perquè, esclar, tenien el cor partit i quan parlaves una cosa a reunió, al cap d'unes hores ja ho sabia qui no havia de saber. A vegades anaves de farol i ja no podies anar de farol perquè ja sabien que si deien que no, acabaries fent-ho igual. Per tant, experiència política poca. I cobrar dels polítics, tampoc, mai.
1: I amb el tema de la ràdio ja has tingut...
0: Vaig viure els principis, tinc fotos de l'Ajuntament quan encara no hi havia ni emissora ni hi havia res. Hi ha un negatiu que el té de tenir, el tenia en Santi Massaguer i he insistit amb la vídua, diu que s'hi posarà un dia d'aquests a veure si és veritat, perquè té material d'en Santi, de fotografia, abans de que nosaltres ens hi dediquéssim, que seria interessant poder recuperar-lo i donar-lo a conèixer. Però també tenia els negatius dels primers anys aquests del Punt Diari, que ells els anava a buscar a Girona i se'ls acabava, i que eren d'en Berta, d'en Pep Bofill o meus. I en aquests hi ha d'haver ni un que vaig anar a Cal Policrom, que llavors estava a l'emissora allà al mig d'aquells dipòsits d'àcids sulfúrics i de netejar metalls, i allà s'emetia des d'allà. Jo hi vaig anar a fer fotos un parell de vegades, i aquestes fotos són d'aquests negatius que conserva ara a casa seu l'Isabel, la dona d'en Santi Massaguer. Una anècdota que no sé, suposo que se'n recorda. La primera emissió de televisió que hi va haver-hi, en tot Catalunya, o quasi, va ser el veí de Cal Policrom, que era en Lluís Lozano. Tothom se'n recorda que un dia... emigant, no sé si era el Telediari o que era el vespre, es va tallar l'emissió i va sortir en Lluís Lozano sentat en una taula dient «Beba Coca-Cola!» i es va tallar.
1: En Lluís Lozano és en Lluís Lozano, que m'imagino.
0: En Raupes.
1: Que va morir l'any passat.
0: No.
1: Jo t'ho deia, jo coneixia un...
0: És el rei dels tirans.
1: Vale, doncs no el
0: encara,
1: conec.
0: Encara corre.
1: Vale, no el conec.
0: I al cap d'un rato... torna a tallar i diu, les he dit que beben Coca-Cola, conyo, i pam, com de puny a la taula. No sé què li va passar, el varen repassar i prou, potser si hagués sigut ara hauria rebut de tots cantons, però va parar l'emissió de televisió per dir que bevessin Coca-Cola. Eren altres èpoques.
1: Hi ha alguna faceta més que vulguis destacar? Digues,
0: no. Mira,
1: per si m'he deixat alguna
0: cosa. Bueno, no, segur, perquè col·leccionista ni t'ho imagines. A casa tothom que ve queda parat perquè ho col·lecciono tot. A la que en tinc dos d'una cosa ja els col·lecciono. Però tinc un avantatge o una desavantatge. Ara ahir vaig anar a dormir un quart de quatre, però abans d'ahir també, i l'altre, i l'altre, i l'altre.
1: Has de dormir més.
0: I has de què? Tinc les coses molt i molt ben ordenades, molt i molt ben posades, i fa goig. Tot el que tinc jo, si fos a piles i mal fotut, no tindria cap valor.
1: Puc donar fe que està tot molt ben ordenat. És veritat.
0: Caixes i caixes i... bueno, amb tot. I l'avantatge que hi haurà també és que el dia de demà vagi per allà on vagi a parar, ho tindran fàcil, de guardar-ho i de consultar-ho, i de saber cada cosa allà on és, de les fotos, d'ençà que hi ha el digital, tinc una mena d'enciclopèdies, que hi ha el dia, el poble, l'acte que era i de tal número, tal acte de negatiu. Tinc identificats, si no tinc poder 20.000 persones, 20.000 poder nom, però 10 o 12.000 amb carpetes individualitzades, amb noms i cognoms, i de què fan o de què feien. I això també ajudarà el dia de demà amb la intel·ligència artificial, que amb aquesta base de dades podràs identificar molta gent que amb grups o fotos de carrer que podràs qui eren, identificar no? Qui eren, que no hi haurà necessitat de a cada foto detallar-ho ara, que és impossible, no podria per fer-ho.
1: Creus que una selecció d'aquest material podria formar part, no sé, d'un museu, d'una exposició fixa? Evidentment no tota, perquè l'altra haurà de...
0: jo sóc conscient que hi ha coses que són ben bé de col·leccionista. Ara m'estava arruïnant el cap fa molt de temps, a través del 4D o l'intel·ligència artificial o alguna cosa, d'una col·lecció, per exemple, de llaunes de begudes que tinc, que hi ha totes les primeres llaunes que es varen fer al país, i de les primeres mundials, tinc molta i molta llauna. Jo sóc conscient que jo no puc anar a un arxiu. Però sí que busco la manera que allò d'alguna manera es pugui escanejar o es pugui deixar constància de què hi era, i després, si es vol cedir o donar a algú d'aquests grans col·leccionistes que hi ha, que allò vagi per allà. Però és clar, hi ha caixes i caixes de bolígrafos, de clauers, però és clar, la majoria estan relacionats amb Palafrugell. La col·lecció de clauers d'entitats d'aquella època que era moda de Palafrugell és de boig, i d'empreses, i posagots, i de posagots, si no n'hi ha 15 o 20.000, no n'hi ha cap. Hi ha tota una sèrie de coses que ja sóc conscient que podem un arxiu no hi han d'anar-hi. Poder la solució seria muntar una mena de fundació, segons què, els documents i fotografia i programes i aquestes coses, doncs, que realment es conservessin, i el que són objectes que no tenen un valor no ho sé, i és que hi ha coses, ara estava rumiant, hi ha caixes per ordre de abecedari amb tots els sobres de correspondència d'empreses de Palafrugell, de les antigues, des del més antic fins a l'actualitat. El sobre que m'arriba, que ara ja n'arriben pocs, amb anagrames i coses de Palafrugell o de la comarca relacionat, no sé, els mils i mils que n'hi ha també de sobres d'aquests. Hi ha de tot. És que tot el que puguis imaginar a casa hi és.
1: No sé, s'ha de trobar, suposo que algun dia s'haurà de trobar una solució.
0: És un bon lloc.
1: La solució ja hi és ara, però vull dir...
0: Ha de ser un bon lloc per poder consultar tota una època,
1: correcte.
0: Perquè hi és tot, des de l'escola... Les factures els tinc totes des de la primera, que era una màquina d'escriure, Olivetti, que me varen comprar a casa, des d'aquella factura els tinc absolutament totes. I aquestes últimes, que ja no s'envien, els separo per carpetes. I els tiquets de compra dels súpers o del que sigui, com que desapareixen perquè és paper químic, els escanejo tots i estan guardats per temes, carpetes i anys. O sigui, pots fer una evolució de preus que hi ha hagut... S'ha de veure perquè...
1: No, és increïble.
0: Encara no entenc com he tingut temps de fer tot això.
1: Sí, n'han adormit en tard. Bueno, ara ja per acabar, això són les preguntes habituals, és que me diguis una cosa del Palafrugell actual, una que creguis que funciona bé i una altra que és millorable. Deixem-ho així.
0: Bueno, hi ha molta voluntat, devia estar aquesta última legislatura, el que passa que no sé per què la gent va plegant, i arribarà un moment que, esclar, al nivell hi ha gent que estava a les llistes a últims perquè volien ser-hi simbòlicament, no tenien cap interès en entrar a l'Ajuntament i acabaran entrant-hi. Jo, hi ha una cosa que m'ha quedat, i fa anys que ho estic dient des del primer moment, és de que la solució de l'aparcament a Palafrugell, que no s'ha trobat, perquè aquests aparcaments dissuasoris no serveixen per res, o per poca cosa, o per el servei d'alguna entitat que hi ha a la vora que ho aprofita, el casal, deixant tot el marge d'arbres, deixant, si vols, tot una rastillera, tot vol, aparcats en bateria, en el centre del casal, una planta o dues d'aparcament solucionaria per sempre l'aparcament del centre de Palafrugell i la vida comercial del poble. No s'han atrevit a fer-ho pels veïns, per el que vulguis.
1: Tipo de pàrquing com el que hi ha a Calella, per dir-ho així, perquè ens entenguem.
0: Un pàrquing, no
1: perquè cap a baix em sembla que no es pot fer.
0: No, hi ha molta aigua. Amb alçada no es necessita com un bloc de pisos. Llavors, si això se centra en el mig de l'aparcament, no farà cap nos en els laterals, que poden quedar amb l'espai que es vulgui, i seria la solució definitiva. Això n'és una. I la segona, no voler reconèixer que allò de la carretera Vella va ser la cagada més grossa que s'ha fet a Palafrugell, i que allò hauria de ser com una ruta alternativa, si vols tu, a peu, amb restriccions una mica de circo, però que ha de poder servir. La carretera Vella ara no la fan servir ningú, ni els ciclistes ni els que van a peu. Per anar al minigolf i prou. I això ha quedat morta del tot, és un merder a l'estiu, quan hi ha el festival de Cap Roig o alguna activitat, les habaneres o el que sigui, perquè molta gent ja venia per la carretera vella i se saltava el tros final de l'autopista i aquells 6 o 7 passos de peatons que hi ha fins a l'Hotel Alga, i evitaria una... que jo no sé que no hi ha hagut bufetades, perquè arriben al final de l'autovia en 2 carrils, tots volen girar cap a Calella, o la majoria, i allà hi ha pitos i flautes i tot el que vulguis, i ja dic, encara no hi entenc que no hi ha hagut més accidents. O atropellat algú que passa pel pas de peatons que hi ha just a darrere. Passant per la carretera vella a partir de certes hores o regulant-ho d'alguna manera, el que passa és que s'hi han gastat molts de calés i els dos polítics que varen ser els que ho varen portar endavant no han volgut baixar mai del burro dient que allò era una gran obra. Allò és una merderada. Això...
2: Va, digue'm algo que funcioni bé.
0: No. En general, tot el que és cultura, tot el que és comerç, tot el que és... funciona bé el poble. Jo he tingut un problema, sempre. És que, com a coordinador de les festes de primavera, la meva feina sempre era buscar els defectes.
1: Ja.
0: Llavors, tot el que la gent trobava que era perfecte, que era una organització que ens venien a copiar, ens copiaven els cartipassos, jo hi trobava defectes cada any.
1: Ah, perquè hi eres a dins.
0: I ara. Continuo fent igual. Vaig a una conferència que no me n'entero ni de què parlen, però quan algú fot alguna, diu alguna cosa que no està bé, a les orelles me se n'hi van. I per això, normalment, quan parlem de temes de Palafrugell, me surten els defectes, perquè hi tinc una sensibilitat. Més que no, el que funciona... Això és com vas a dinar, que et diuen, t'ha agradat? No dius mai si t'ha agradat o no. Dic, si no dic res, que m'ha agradat. Doncs, si no n'hem parlat, és això. Si no hem parlat d'aquests temes, és perquè realment funcionen.
1: Paco, moltes gràcies.
0: Bueno,
1: no sé si vols afegir alguna cosa.
0: T'he deixat posar poc peu, perquè jo com que li foto marxa...
1: No, la meva feina aquí... La meva feina és anar orientant, no donar l'opinió a lo just.
0: Ens deixem moltes coses.
1: Ja ho sé.
0: L'època escolar és per fer un llibre, perquè la gent ni s'imagina el que passava a les escoles d'aquella època. La gent no s'atreveix a dir-ho, en tots sentits. Vull dir, ara es parla dels professors, però és que... les palisses, les dejuneies amb braços en creu i llibres i fotent-te clatallots i de guardar com podaven els arbres, guardar les cimes per fotre-te... Bueno, això, i anaves repassant classe a classe i fins arribam a Joitant, arribant a Bonai, que era un tros de pa que se'n fotia tothom d'ell, el resto, cada classe anava pitjor. I com això, molts altres temes, els jocs de carrer, ja no en parlem de l'apartat sexual, que en aquella època era l'època que ballaves amb els colzes empotrats en el pit perquè no t'acostessis, hi hauria molt a parlar.
1: Deixem-ho aquí i acabem bé. Gràcies, que puguis gaudir també aquests dies de festes. Ja sé, amb la càmera a sobre, segurament.
0: Sí, ja tinc l'esquena moldada abans de començar.
1: I per molts anys.
0: Gràcies, bon dia.
1: Ens escoltem ja en el pròxim podcast, que serà el darrer de la temporada, amb una persona, personatge que té molt de flow i que segur que coneixereu tots. Que vagi molt bé.
3: Retrato amb Francesc Niell. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
4: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
5: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
6: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
7: Escoltes Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. El rei de la rajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: El rei de la rajola.com.
2: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
3: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
6: Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi, anomenat Cuarto Azul.
7: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

aquesta que escoltareu és una cançó anomenada Folded, de la cantant de Califòrnia Kehlani, una cançó del passat 2025, però que ha tornat a triomfar gràcies als premis Grammy d'aquesta temporada.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.

Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

0: barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar.
1: Top 50, amb Rafael Corbí.
0: Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella que ens aporten Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

0: Quiero más, quiero más, quiero más. Ya tengo todo lo que quiero y ahora quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.
1: Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels Premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de Lexington, Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway. The Subway.

La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Una cançó que uneix generacions i cors. Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és...

Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Un artista de Úbeda que ens porta excel·lent música, i si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

Walker de la Meghan Trainor, una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi anomenat Toy With Me.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: 64 anes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge, 31 de maig, quarantena marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
2: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
0: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats. Carrer Garriga 74 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada. Telèfon 972 30 30 44.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de dignitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escullo jo, la va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que n'escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que, com sabeu, va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la als...

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta. Seems

0: Against the Wind.
1: Against the Wind.
2: I'm still running against the wind.
0: Contra el vent.
1: Against the Wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
4: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, el servici social, no ho sé. Aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I al poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven i barca nova, no, que va i torna, vull dir-li, eh? Va i viene, sí. Ai!
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa. Com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Boney M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya que Boney M eren records dels autos de xoc. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir: el sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora, que ja saps que això ho fem junts.
6: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, O Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

En aquest cas ha estat Andrés Vegas, que ens ha fet arribar un escrit dedicat a la Creedence, que llegirem tenint de fons el que el meu amic Miquel Plana deia que era el rock més ràpid de la història. Li agradava cantar-lo en directe a la seva manera i avui tenir un record per ell. Allà on siguis, Miquel. 737 coming out of the sky, oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Algunes bandes suenen a su tiempo.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival, i vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raids Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Me

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Rudolf Stoner. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamuza blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb el

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma ivox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està caient. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: ¿La canción de mi vida? Pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, un minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply. This happened.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que...

els primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat 3. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar.
1: Sandra, moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
2: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però
1: que clar, malament t'ho deuries passar, no?
2: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses esclar. Passen, però quan t'enganxen al directe... Doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho
1: no
2: moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
1: Se t'ha escapat el riure, no?
2: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
1: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
2: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
1: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
2: Space Oddity.
1: I per què?
2: És una cançó que
1: però
2: sempre,
1: si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
2: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó que sempre acabo posant.
1: Moltes gràcies, molta sort.
2: Gràcies.
1: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que suposadament diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa arriba.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre, i el 31 de maig fins a una hora abans de l'inici. Seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
3: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del...
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: miedo.
1: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Ara que estem sentint

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 de la vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina, sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
3: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
5: Música, actualitat i esports.
6: Tot allò que passa a casa nostra
5: passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia, senyores i senyors. La una del migdia, amb aquest dijous, dia 28 de maig, comença el servei informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla Rafael Corbí a la presentació i direcció d'aquest espai, a la producció i a l'edició, amb Ferran Castelló i la Maria Vila. Els temes que tractarem amb el nostre informatiu en les notícies locals: han detingut un home a Palafrugell per tinença de pornografia infantil en una operació amb dos arrestats al Baix Empordà. Parlarem de que Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya. Pel cap de setmana destaquem la OncoSwim, que celebra dissabte la desena edició amb una participació rècord. També l'Oxygen Fashion Show, amb un nou format que retorna aquest diumenge al pavelló d'esports de Palafrugell. I parlarem de la Fundació Impulsa, que tanca el curs amb actes de reconeixement de joves de formació professional en situació de vulnerabilitat. Amb aquest informatiu d'avui dijous també parlarem amb en Carles Companya, que és el president de l'agrupació excursionista de Palafrugell, per aquest diumenge, que recordem que tenim una nova edició de la Marxa de la Garoina, la 40a edició. I tancarem el nostre informatiu, com és habitual, amb un to més lúdic amb els dies mundials i internacionals que celebrem avui amb aquesta data del 28 de maig. Per tant, comencem el nostre informatiu ja a partir d'aquests moments, la 1:02.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palafrugell per tinença de pornografia infantil en una operació que també ha comportat l'arrest d'un segon home que té 60 anys i ho ha fet a Corçà, també a la nostra comarca. La investigació va començar després que la policia rebés informació facilitada per una entitat col·laboradora de Google. Els informes alertaven de diverses descàrregues de contingut que podria contenir material sexual en menors i situaven l'activitat al llarg de tot l'any passat, del 2025. Després de confirmar els indicis, els agents van escorcollar els domicilis dels dos investigats. Durant les entrades van localitzar nombrosos arxius de contingut sexual a menors d'edat i van intervenir diversos equips informàtics per analitzar-ne el contingut. La investigació se centra especialment en el cas de Palafrugell. Segons la Policia Nacional, el detingut estava subscrit a diverses plataformes digitals des d'on visualitzava aquest tipus de continguts, en alguns casos en directe. Els investigadors també han detectat pagaments relacionats amb un presumpte intent de mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no s'hauria arribat a produir. A més, els agents sostenen que l'home hauria intentat generar imatges de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial. Segons la investigació, les eines utilitzades haurien bloquejat automàticament aquestes peticions per impedir la creació d'aquest tipus de contingut. Pel que fa al detingut de Corçà, la policia ha confirmat la localització d'arxius similars, tot i que en menor quantitat. La unitat d'anàlisi de la Policia Nacional continua examinant el material confiscat per determinar-ne l'abast d'aquests fets.

0: Palafrugell ha revalidat la posició dins dels 10 municipis de 20.000 a 50.000 habitants amb un millor índex de maduresa digital. Aquest és un reconeixement que valora la transformació digital i el govern obert. S'ha lliurat en el marc dels reconeixements de l'administració oberta impulsats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. L'acte s'ha celebrat en la 11a edició dels guardons que distingeixen les administracions locals amb millor desenvolupament digital. El rànquing es basa en l'índex de maduresa digital, un indicador que analitza dades objectives sobre la implantació de serveis electrònics, la gestió digital dels procediments administratius i el nivell de transparència dels portals institucionals. El municipi ja havia estat reconegut en diverses edicions anteriors. El consistori destaca l'aposta que fa per una administració més eficient, accessible i orientada a la ciutadania, amb l'objectiu de simplificar tràmits i millorar la relació amb la població. En aquesta edició, Palafrugell comparteix classificació amb altres municipis referents al país, com Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu o Gavà, que també destaquen en l'àmbit de la digitalització pública. Aquest cap de setmana, la travessia solidària OncoSwim celebra la seva 10a edició amb xifres de participació històriques. La prova, que es farà aquest dissabte, dia 30 de maig, tindrà 33 equips inscrits. És el nombre més alt registrat fins ara i es consolida com una de les cites solidàries més destacades de la Costa Brava. L'esdeveniment combina esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Els participants completaran la travessia amb aigües obertes entre l'Estartit i l'illa de Palafrugell, en un recorregut que any rere any mobilitza centenars de nedadors, voluntaris i persones vinculades a la iniciativa. L'augment de participants confirma el creixement d'OncoSwim i el suport social que ha aconseguit després d'una dècada d'activitat. La prova manté el seu esperit solidari i el compromís en la investigació oncològica i el suport de les persones afectades per la malaltia. Recordem que l'OncoSwim també té una altra de les proves que es disputen aquest cap de setmana, com és la Milla Solidària, on uns 230 participants recorren un quilòmetre 600 metres. També és una de les proves dirigida al públic en general i que també forma part del programa de l'OncoSwim. Un OncoSwim que ja ha recollit més de 100.000 euros amb aquesta edició de l'any 2026. Això és en dissabte i diumenge tenim l'Oxygen Fashion Show, que torna a Palafrugell amb una quarta edició marcada per un nou format. Una desfilada que tindrà lloc diumenge, dia 31, a les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu. L'esdeveniment reunirà moda, tendències i propostes d'estil en una nova edició que vol consolidar-se com una de les cites destacades del municipi. L'organització ha anunciat canvis en el format de la desfilada, tot i que no n'ha concretat encara els detalls. Una cita que coincideix amb les festes de primavera de Palafrugell en un cap de setmana amb una intensa activitat cultural i festiva al nostre municipi. Precisament alguna d'aquestes activitats les anem a repassar també ara mateix, tot i que ja tindrem temps també en l'informatiu de demà de parlar-ne, per exemple, la narrativa. Recordem que tenim narrativa per al dia d'avui aquí a Palafrugell, amb la participació, com sempre, de la gent de la Biblioteca de Palafrugell que ens acompanyarà. I és que ho fa, doncs, amb en David Figuerola i la Sandra Bisba, que ens porten una nova edició aquesta tarda del que és el Club de Narrativa de Palafrugell. La mateixa David Figuerola ens en parla aquí a Ràdio Palafrugell.
1: Hola a tothom. Aquest dijous tenim Club de Lectura de Narrativa a la Biblioteca a les 6 de la tarda i serà l'última sessió que farem aquesta temporada. Com era l'última sessió, vam decidir que havia de ser una mica especial i ens varen recomanar una activitat que ha voltat per biblioteques, que està molt bé, que la porta la fa l'Anna Noguer, editora d'edicions de l'Ela Geminada, de Girona, i són les cartes d'amor entre la Virginia Woolf i la Vita Sackville-West. I són bàsicament la correspondència entre aquestes dues escriptores, i vindrà la pròpia editora a comentar-ho i a comentar-ho entre tots. I és una activitat que fem a la sala polivalent de la biblioteca i està oberta a tothom. Val molt la pena, hagueu llegit o no les cartes d'amor, si no les heu llegit, és una bona porta d'entrada per descobrir un llibre que està molt i molt bé. El tenim a la biblioteca, tenim diversos exemplars a la biblioteca que podeu venir a agafar en préstec i llegir-vos abans o després, i veureu que està molt bé i que valdrà molt la pena.
0: Moment de parlar de cinema a la nostra sintonia, perquè aquest cap de setmana el Cineclub Garbí ens porta al Teatre Municipal de Palafrugell des de divendres i fins diumenge la projecció de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2, una pel·lícula de David Frankel amb Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. Una pel·lícula que ens porta la història de la Miranda Priestly, una icona del món de la moda. La podrem veure en dues sessions aquest divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre, dissabte en 3 sessions a les 5 de la tarda a 8:15 del vespre, aquesta en versió original en anglès subtitulada en castellà, i a 9:45 de la nit, i diumenge en 2 sessions a la tarda a les 5 i al vespre a 9:45. Però deixem que sigui el nostre company de ràdio, l'Ignasi Arbat, del podcast de cinema i sèrie de televisió que ens aporta el Ningú No És Perfecte, l'antena a Ràdio Palafrugell els dimecres i a la nit i els dissabtes a la tarda. Qui ens en parli? Endavant, Ignasi.
2: 20 anys ja han passat perquè arribi una segona part del Diablo Viste de Prada, que recupera el mateix càsting i ens retrobem amb els personatges interpretats per Meryl Streep i Anne Hathaway i també Stanley Tucci. S'hi afegeix a l'equació Emily Blunt. En aquest cas, la pel·lícula ens presenta una situació diferent. Mentre si la primera veiem com el personatge de Hathaway havia de patir les, entre cometes, tortures a la qual la sotmetia la seva cap de la revista, que era una mena de versió de la directora de la revista Vogue. En aquest cas, la cosa en quant a crítica es desinfla una mica i les dos protagonistes són, en aquest cas, executives rivals i hauran de fer front amb dues a un problema. És la quantitat d'ingressos que arriben per publicitat en paper, en mitjans impresos, ha disminuït. A més, aquí afegim que el personatge de Meryl Streep ja està propera a la jubilació i es quedarà doncs, sola el personatge d'Anne Hathaway, però ara estan en empreses rivals, no estan treballant per la mateixa publicació. Si us va agradar la primera, doncs doneu-li una oportunitat, si us agrada aquesta cosa de la moda, etc. Tinguin en compte, això sí, que és una pel·lícula menys afinada que no pas la primera.
0: Gràcies, Ignasi. El Diablo Viste de Prada 2, aquest cap de setmana al Teatre Municipal organitzada per el Cineclub en Garbí de Palafrugell. La setmana que ve la pel·lícula serà Michael, la pel·lícula d'Antoni Fuqua sobre en Michael, no en Michael Jordan, sinó l'altre, el que cantava, en Michael Jackson. Vinga, doncs, us deixem i continuem amb la nostra programació. Seguim amb les converses amb el nostre matinal i el que anem a fer ara mateix és parlar de la quarantena marxa de la Garoina. Res, uns minutets perquè en Carles Companya ens parli un xiquet d'aquesta nova edició que arriba precisament amb l'any en la qual l'agrupació excursionista de Palafrugell celebra els seus 40 anys, que ho van fer-ho, si no recordo malament, Carles, a final de l'any passat, veritat?
3: Exacte, el novembre de l'any passat doncs, ja va fer 40 anys l'agrupació que aviat has dit i amb ella doncs, aquest mes de maig, el 31, el diumenge 31, doncs, arribem a la quarantena marxa de la Garoina.
0: Per cert, bon dia, que no t'ho he dit.
3: Bon dia.
0: Anem a parlar una mica d'aquesta marxa de la Garoina, una marxa que, com molt bé diu en Carles, arriba a la seva 40a edició, va ser el primer que va fer l'agrupació, com va començar a existir fa 40 anys enrere i es manté, com diuen en Foraster, contra viento i marea, eh? Veritat?
3: Sí, totalment. És a dir, poder dir que s'han celebrat 40 edicions d'una marxa popular és una efemèride per si sola prou important quan les marxes doncs, cada vegada doncs, van caient més en l'oblit i el que preveuen són curses, grans curses i grans events, i doncs per això estem molt contents de poder seguir oferint aquesta marxa a la gent de Palafrugell i Rodalies.
0: No, va dir que a casa nostra això de les marxes encara es manté bastant. No sé què en penses tu, però sembla
3: sí,
0: que sí, no?
3: Sí, evidentment hi ha la Pugibaixa i a Palamós doncs, també se segueixen mantinguent. El que passa és que, bueno, poder, doncs, és difícil ens arribar a tots els públics.
0: Tres marxes, tres diferents recorreguts per aquesta marxa que tindrà lloc aquest diumenge 31 de maig a partir de les 8 del matí amb sortida dels Ametllers. Una de curta, de 10 quilòmetres, per la gent que està com jo, una de 16, de mitjana, per la gent que està com en Carles, o no, i una de 20, que serà la llarga. Quina diferència hi ha entre les tres?
3: Oferim, doncs, aquestes tres marxes doncs, per poder arribar una mica a tots els públics. La curta, evidentment, és una marxa més familiar, que són això, uns 10 quilòmetres i uns 100 metres positius de desnivell, i doncs surt des dels Ametllers, com molt bé has dit, i aquest any s'ha intentat recuperar doncs, una mica el que va ser el recorregut dels primers anys que es feia doncs, una circular direcció Armadàs, Cap Roig, Calella, allà Franc, hem intentat mantenir una mica doncs, aquesta essència, aquest recorregut de les primeres marxes, i amb això doncs, ens dirigim aquest any cap a la zona de Cap Roig, i que es feia doncs, una circular direcció Armadàs, Cap Roig, Calella, allà Franc, hem intentat mantenir una mica doncs, aquesta essència, aquest recorregut de les primeres

0: sorpresa doncs, per poder fer celebrar aquest aniversari.
1: No, no recordo que hi hagués passat mai, tot i que potser m'equivoco, perquè...
0: Mai ha passat, ha passat. És una zona privada, al final, és un espai particular, i doncs, gràcies a la seva bona voluntat doncs, podem enllaçar des de la Banyera de la Russa. Travessarem els jardins doncs, per poder seguir cap al camí de Ronda de Calella.
1: Sí, perquè són uns camins preciosos, aquesta zona, i també jo una vegada vaig fer veure que m'havia equivocat per passar-hi.
0: Sí, sí, és que no te n'adones, hi ha un sector doncs, que està lleugerament tancat i sí que hi ha un punt que pots accedir, però hi ha un moment que hi ha una tanca i doncs amb això, amb la seva col·laboració, doncs, podrem travessar per aquest camí que habitualment doncs, no està obert al públic des de l'accés per mar, que diguéssim. Això ho faran la marxa mitja i la marxa llarga. I clar, per anar a buscar aquest accés doncs vol dir que s'ha de pujar i baixar una mica. En el cas de la marxa mitja, que són això, uns 16-17 quilòmetres més o menys, i té uns 350 metres positius de desnivell, i la llarga, que és una mica, fa una volta una mica més llarga, per això és la joia de la corona, i en aquest cas doncs estem parlant d'uns 19-20 quilòmetres i 600 positius.
1: Molt bé, doncs aquesta és la distància, 20 quilòmetres, 600 de desnivell, que no està gens malament, més que res perquè és un puja-baixa, com deies tu abans de l'altra cursa que es fa, de l'altra marxa que es fa, que és puja-baixa, nosaltres també volem ser puja-baixa en aquest cas, no?
0: Clar, al final les cotes que tenim aquí a la zona de Cap Roig no són gaire significatives i per aconseguir metres de desnivell i anar guanyant doncs has d'anar fent puges i baixes.
1: Vinga, baixa
0: en cap... aquest cas doncs baixarem fins al crit, es baixa fins a la cara del crit.
1: Ara anava dient conya, això, baixeu fins al crit i torneu a pujar, però ja baixareu.
0: Sí, sí, talment. Es baixa fins a la cara del crit i es voreja per una zona de roques doncs, que discorre del que és el camí principal una mica, doncs sempre intentem buscar aquest atractiu doncs, de poder posar la gent en llocs que poder no coneixen o doncs, d'una manera una mica més controlada doncs, per sortir dels camins habituals, per poder doncs, recuperar doncs, corriols així més o menys perduts i es va fins a la Cala del Vedell.
1: Ah, preciosa.
0: Que l'estiu només s'hi acosten les barques i anar-hi per terra és quasi un acte de... Si fa calor i així, has de ser valent per baixar fins allà i després tornar a pujar. I en aquest cas doncs, es baixa fins a la Cala del Vedell i es puja doncs, per una zona doncs, bastant dreta, que hi ha passos equipats amb cordes, però bueno, doncs, es va fent.
1: Jo havia fet de jove, això, però ara ja no sé, eh?
0: Sí, tant que ho faria, Rafael.
1: Molt bé. I després cap on va? Cap a Calella? O...
0: I després es va cap a la Banyera de la Russa, es travessa els jardins de Cap Roig i s'agafa el camí de ronda cap a Calella. Que dius, ostres, el camí de ronda, tothom el coneix, tothom segur que l'ha fet mil vegades, però hem intentat doncs, també buscar alguns punts diferents. Hi haurà uns cartells que posarà tram tècnic i qui es vegi en cor i tingui ganes doncs, podrà deixar una mica el camí de ronda més marcat, més fresat i poder baixar amb alguns passos les roques arran d'aigua, que és sempre el que busquem, aquest punt de que et puguis esquitxar. Però segur que farà calor el 31 de maig.
1: Jo diria que sí, tal com van les coses i ens han dit, suposo que ja tindrem...
0: Sí, les coses pinten.
1: Pinten una mica caloroses.
0: Hi haurà avituallaments, hi haurà xíndria per refrescar-vos, però sí, és el que té el mes de maig, no falla el temps.
1: Abans no feia tanta calor com ara. Anava a dir una cosa, recordeu tots els que us interessa, si no hi heu participat, que és una marxa, no és una competició, per tant, és també un ambient familiar el que es viu amb aquesta marxa de la Groina que fa tantíssims anys que ens porta l'agrupació excursionista de Palafrugell. Aquesta és una de les senyes d'identitat d'una marxa com aquesta, el seu ambient més familiar, no?
0: Sí, al final és apte per tots els públics. Hi ha qui la farà amb els nens, hi ha qui la farà corrents més com un repte, qui la farà més caminant. Al final doncs, és apte per totes les edats, per tots els públics i doncs, fa doncs, que ens converteix doncs, en aquesta opció d'oci que la gent també ha anat creixent. En aquesta marxa, potser gent que no corria o no caminava, doncs, arrel d'això s'han doncs, anat animant i seguim buscant doncs, aquesta essència familiar i aquest redescobrir dels camins de casa.
1: Recordem que la marxa...
0: En 40 anys reinventar-se és difícil.
1: Home, Déu-n'hi-do,
0: hem repetit molts camins, però sempre intentem donar un punt de sorpresa

0: Escolta, hi ha tants de llocs, hi ha tants de llocs de la nostra zona absolutament desconeguts per la majoria de la gent que no tenim problema per crear camins cap al Montcal, Ses Falugues, tota aquesta banda la coneix tan poca gent que Déu-n'hi-do val la pena de que ho puguem fer. Però segur que
1: exacte,
0: en 40 anys també s'han fet,
1: eh? Exacte, sortir els camins principals sempre ajuda. Sí, segur que sí. Però bueno, segur que la gent ja no se'n recorda.
0: AE Palafrugell, agrupació excursionista aepalafrugell.org, que és la pàgina web, us podeu escriure allà. Com funciona la inscripció, fins quin dia tenen temps de fer-ho, després també es pot fer abans de les 8 del matí, del dia de la sortida?
1: Les inscripcions online, doncs això des de la nostra pàgina web, que has dit, o si no des de l'Instagram, doncs també tenim tota la informació i els enllaços per fer-ho des d'allà, i es pot fer la inscripció online fins al dissabte abans de la marxa, i el dia de la marxa, el mateix diumenge al dematí, doncs també es poden fer inscripcions presencials, però si ja ho saps que vindràs, doncs per estalviar-te cues i agilitzar-ho sempre és més fàcil fer-ho a través d'internet. Però tenim inscripcions per fer presencial per la gent que es decideixi a última hora.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'explicació una mica d'aquesta marxa de la Garonya, que serà aquest diumenge 31 de maig a partir de les 8 del matí. Ja sabeu, teniu 3 recorreguts per fer, 10, 16 i 20 quilòmetres al sortir de les 8 del matí des dels Ametllers. Carles Companya, des de l'agrupació, alguna cosa més que ens volguéssiu comentar?
1: Això, que la gent no es deixi amb les calors aquestes, que no prefereixin anar a la platja, que si surten ben aviat tindran temps de fer-ho tot.
0: Home, mentre van caminant ja poden fer la banyota, també.
1: També poden fer la banyota, el que passa és que després tornar a arrencar sempre és més difícil. Ai. I poder arribarien que ja no els hi quedaria avituallament a l'arribada, però tothom és lliure de fer com li vagi millor.
0: Hi ha un temps límit per fer-la?
1: No, al final és això que la gent va fent i arriben, doncs, els que ho fan més amb calma poder arribar cap a la una o així. Mm. Però al final és això, com més aviat es surt i més a l'idea es va, doncs menys que l'enganxes, que sempre ho fa tot més difícil i la tornada es fa més dura.
0: Efectivament. 40a marxa de la Garonya. N'hem parlat amb en Carles Companya de l'agrupació excursionista de Palafrugell, que, com hem dit abans, està amb les celebracions. No sé si feu alguna altra celebració dels 40 anys o amb el sopar que es va fer ja en va tancar.
1: La traca final és aquesta marxa. Bueno, avui hi ha un audiovisual al Museu del Suro d'un viatge en bicicleta per la zona dels Andes, i amb aquests actes doncs ja donaríem per acabada la celebració ja pels 50 anys.
0: Bueno, pels 50 anys en tornarem a parlar, si cas. Una abraçada, company, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies, esteu tots convidats. Adéu.
0: Adéu.
2: Passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: La Fundació Impulsa organitza avui dijous els actes de tancament del curs dels joves impulsers en diferents territoris de Catalunya. Les trobades serviran per reconèixer l'esforç i la motivació dels estudiants en situació de vulnerabilitat que han cursat estudis de formació professional amb el suport de mentors i mentores durant aquest any acadèmic. Els actes es faran a 6:45 de la tarda. Durant la primera mitja hora hi haurà una part institucional. Després els joves i els seus mentors participaran en una activitat creativa i psicopedagògica per fer balanç de la seva evolució personal i acadèmica. A les diferents trobades hi assistiran els joves participants del programa, membres del patronat de la Fundació Impulsa, ambaixadors territorials, representants d'organitzacions impulsores i responsables polítics de consells comarcals, ajuntaments i altres entitats públiques vinculades al projecte. Els actes es repartiran entre Vic, Girona, Manresa i Sabadell. En el cas de les comarques del Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès i la Selva, la trobada es farà a l'Auditori Espai Caixa de Girona.

0: Comencem en el dia d'avui a parlar dels dies mundials i internacionals. Per aquesta data, avui som en 28 de maig. Avui en tenim molts, per tant, no sé per què n'hi posen tants en el mateix dia quan hi ha dies que no en tenen cap ni un. Dia internacional del joc és en el dia d'avui. Jugar és una activitat recreativa que generalment s'associa a la infantesa, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida del ser humà. Cada 28 de maig, des de l'any 1990, s'ha vingut celebrant tradicionalment el Dia Internacional del Joc. A data de 14 de març de 2024, la ONU va decidir proclamar oficialment el Dia Internacional del Joc, també per la seva celebració l'11 de juny. Per tant, tindrem dues dates a partir d'aquesta 2024, tenim dues dates per celebrar-ho. El 28 de maig també és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de conscienciar i fer front a diverses malalties i patiments que pateixen les dones i que en molts casos es poden prevenir. El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones va tenir origen en l'any 1987 a causa d'una assemblea de dones portada a terme el 28 de maig, coneguda amb el nom de Xarxa Mundial de Dones pels Drets Sexuals i Reproductius. També parlarem del Dia Internacional del Síndrome de Treacher-Collins. Té l'objectiu de conscienciar i visibilitzar les persones que pateixen aquesta estranya malaltia i a les seves famílies, que moltes vegades es troben sense els recolzaments necessaris que els permetin portar la situació com millor puguin. És una malaltia molt estranya a causa d'una malformació craniofacial congènita. Afecta a 2 de cada 100.000 naixements i provoca problemes en 4 dels 5 sentits. Avui, 28 de maig, també és el Dia Internacional de l'Hamburguesa, un plat que ens agrada a gairebé tots i que s'ha popularitzat tant a nivell mundial que és quasi no trobar-lo a les cartes de qualsevol restaurant, i fins i tot n'hi ha molts, aquí a casa nostra mateix, que l'únic plat que fan són hamburgueses. L'origen del Dia de l'Hamburguesa és poc conegut. No es poden trobar referències clares al seu origen, sinó tan sols una manera de parlar-ne, de saber, de dir, però que no se sap segur. Potser han estat les grans cadenes d'hamburgueseries les que han llançat aquesta idea i aquesta s'ha fet popular. O potser l'origen és més antic i se'n va enrere en el temps a quan les fleques d'Hamburg van començar a fer els pans rodons. També hi ha una llegenda que diu que va ser precisament un 28 de maig del 1900 quan un immigrant alemany que residia als Estats Units va servir la primera hamburguesa amb el seu restaurant. Parlant de l'hamburguesa, avui també se celebra el Dia Mundial de la Fam. Té la finalitat de crear consciència sobre la crònica situació alimentària que pateixen milions de persones en el món, especialment en zones i regions amb una pobresa extrema. No es tracta només de carències en matèria d'alimentació. Involucra aspectes tants com l'educació, l'atenció a la salut i la seguretat. Una data que es va crear l'any 2011 per iniciativa de The Hunter Project. També tenim el 28 de maig, mira que n'hi ha, el Dia Mundial del Càncer de Sang, una data que vol sensibilitzar i conscienciar la població sobre aquestes malalties que afecten a la sang. Es pretén d'aquesta manera recolzar les persones que pateixen càncer a la sang, un terme que engloba totes aquelles malalties malignes del sistema encarregat de produir la sang, que són denominades malalties oncohematològiques. Cada 27 segons, una persona és diagnosticada amb aquest tipus de malalties arreu del món. Anem cap a les darreres tres que tenim en el dia d'avui, el Dia Internacional de la Higiene Menstrual. També és avui una data per sensibilitzar i conscienciar la població sobre la importància d'aquesta higiene com un tema rellevant de drets humans, constituint un moviment global orientat a trencar barreres, estigmes i prejudicis sobre el període menstrual i procurar l'accés a productes menstruals, especialment per a nenes i dones en situació de pobresa. El Dia Mundial del Gos Sense Raça també és avui. És un dia per a aquests animals fidels i bons amics del ser humà. Tot i que no tenen un certificat de puresa de raça, ens alegren l'existència d'igual manera. Aquesta simpàtica i curiosa efemèride té com a finalitat fomentar l'adopció de gossos barrejats, gossos del carrer que estan abandonats, molts dels quals són gossos sense cap tipus de raça. Un petó a tots ells i una abraçada perquè ens els estimem. I finalment tanquem ja la paradeta amb el Dia Nacional de la Nutrició, que és un dia que se celebra en diversos països, incloent-hi l'Estat espanyol. S'hi celebra des del 2010 per iniciativa de la Federació Espanyola de Sociedades de Nutrició, Alimentació i Dietètica. Fins aquí. Apretem. Tampaquem. Tanquem la paradeta, que avui han estat moltíssims. Repartiu els dies, sisplau. I fins aquí les notícies del dia d'avui a la sintonia de la Ràdio Palafrugell. Són 2:15 de dues del migdia amb aquest en dijous, dia 28 de maig. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Demà hi tornem amb més notícies a partir de les 8 del matí, amb el supermatí, a les 9 amb l'esmorzar i a la 1 l'informatiu migdia. A partir d'aquest moment, les notícies les trobareu a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. A continuació, després de l'informatiu, una nova edició del podcast Capacitats de Ràdio Palafrugell amb la col·laboració del CAP de la nostra vila. Per tant, res més, que vagi tot molt bé i moltíssimes gràcies per haver estat al nostre costat. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos
1: una mica. Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
5: A totes les plataformes.

35 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Benvinguts i benvingudes a Ràdio Habanera de Luxe amb Rafael Corbí a través de la nostra emissora de Ràdio Palafrugell i Ràdio Habanera.cat. Avui, segona part d'aquest especial que la setmana passada vam començar a oferir-vos sobre els 30 anys del grup Porvó. Un especial realitzat per Ràdio Palafrugell aquell 1996 amb veu, locució i edició del programa a càrrec de la Mònica Recio i edició tècnica d'en Juli Pedrero. Escoltem, doncs, aquesta segona part que comença així mateix.
3: Hi ha una manera molt popular que sabem tots, d'aquelles del segle XII abans de Jesucrist, molt antiga. Porta per nom "Mi madre fue una mulata y mi padre un municipal". I sona d'aquesta manera.

Bé, ens han demanat una peça, com he dit abans, si algú vol alguna peça en concret i la sabem, en aquest cas podem complir amb la petició. És una havanera del mestre Josep Bastons, altre cop, i una bonica lletra de la malaurada Narcís Oliver, dedicada a la cala més petita de les que tenim aquí a Palafrugell, la de Tamariu. Porta per nom Tamariu i dedicada especialment a aquest personatge, aquest senyor, que ens l'ha demanat. Tamariu, doncs.

0: Gracias, muchas gracias.
1: Digui, digui. Sí, señor. Molt de gust.
0: Alba, com ho fem?
1: Seguirem ara amb una manera cubana de Maria Teresa Vera, una manera que deu tenir uns 80 anys, que porta per nom 20 anys. És una manera molt romàntica i amb el permís de tots la dedicarem a totes les senyores i senyoretes que avui ens acompanyen. Diu així la manera de Maria Teresa Vera, 20 anys.

Bé, seguirem ara amb una altra petició que ens han fet, també ens plau complaure-la, però llavors que ho he fet complicat, això. En tot cas, vull dir que es ve de gust de fer-la i que li dedicarem a la persona que ens l'ha demanada. Porta per nom el Llop de Mar i és una havanera d'en Ramon Carreras, un personatge afincat a Barcelona i que havia nascut a la Bisbal d'Empordà. Diu així el Llop de Mar, que els que la sabíeu la podeu cantar amb nosaltres, sonarà més fort i més bé.

Ara seguirem amb un balset del mestre Bastons, un balset que porta per nom i s'intitula Records i que sona d'aquesta manera.

0: Dedicada a una taverna que hi ha a Calella Palafrugell. La música és del mestre Josep Bastons i la lletra d'un servidor porta per nom Lola, la tavernera, i sona d'aquesta manera.
1: De moment... És que si vols fer el campà de seguida...
0: No sé si ho acabarem, això.
1: Tarda bé, eh?

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Cinc anys al teu costat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.